0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Que amb tots els sentits. 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convien usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
1: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
2: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
3: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
4: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
5: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
6: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
7: Gràcies per escollir-nos.
8: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
9: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
10: Pues la cosa és así, verá.
11: Es impresionante.
12: Me encanta, me encanta.
13: Mola.
14: Me gusta como suena.
15: Qué bonito.
9: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
16: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes jo, ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són una Ray-Ban que van amb la IA Meta, ah, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
7: L'univers infinit.
6: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.

0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
1: Radio Show.
2: ¿Qué coño es esto?
3: Funky Tracks Radio.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Funky Tracks Radio.
2: Elegido producto del año por los consumidores.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Tony Modulation.
5: Una persona de lo más particular.
6: Recuerda hablar lo menos posible.
7: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
6: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

seguint la nit buscant la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
4: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
3: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
4: La salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, perquè tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
4: Procureu estalviar aigua, d'alguna manera?
3: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
5: Tinc una ampolla de moscatell dins del vàter.
3: I què fas amb aquesta?
4: Una ampolla de moscatell?
3: Una ampolla de moscatell.
5: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua a cada cisterna.
3: Ah!
5: L'ampolla és buida, eh?
3: Val, sí, clar, clar. I jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
4: I no pot ser de llet o de whisky?
5: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta a casa. Ah,
3: d'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
5: No, però és de moscatell d'aquelles molt maques.
3: D'aquelles maques. O sigui que, a més, fa goig de veure.
5: Bueno, sí, però no la veig.
3: Clar, perquè està dins de la cisterna. Clar.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa. Tot i que jo crec que gastes més aigua si dutxes en parella.
4: Ah, sí?
3: Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Posa'm parella, cap aquí, cap allà. Bé, és igual, reflexions. Reflexions.
6: Dinus a càrrec, biopsic, estu, lotu, podute, cogoro, taestu, ase...
7: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: La novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
0: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Ja estaria, doncs, poc fonamentat. El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem, d'aquestes manipulacions, d'aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors depressògens que existeixen. Eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes...
3: anys connectant veus, emocions i comunitat.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
5: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
6: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
5: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
6: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no?
5: Exacte.
4: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
3: De facilitat de poder venir a qualsevol hora que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rum a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Els activistes continuen a la presó, on mantenen des de dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 4 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, la línia R4 de Rodalies torna a fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. L'R3 recupera també els trens entre Ripoll i Ribes de Freser, mentre que al sud, l'R15 torna al tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Aquest dilluns comencen també unes obres a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana de Picamoixons, que duraran 2 mesos. La plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Dels esports, el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que podria acabar la jornada amb 3 punts de marge sobre el descens. La victòria blanca fa que el Barça pugui ser campió diumenge al Clàssic. I el Barça jugarà una nova final de la Champions femenina, la 6ª consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 amb els gols de Salma Parayuelo, Eva Pajor i Alexia, que va signar un doblet. La final contra l'Olympique de Lyon es disputarà el 23 de maig a Oslo. I en cultura, El Último de la Fila fa vibrar l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 2 concerts previstos a la ciutat. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts 30 anys després de la dissolució del grup icònic amb un repàs nostàlgic dels seus èxits. El segon concert serà aquest dijous. Passen ara 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la setmana avui dilluns amb un accident de fa una estona des de primera hora a la Ronda Litoral en sentit sud, que deixa menys d'un quilòmetre d'afectacions i un carril tallat. Per altra banda, però, tenim una avaria a la C58, en aquest cas, a la sortida de Barcelona en direcció Sabadell, que també talla un altre carril de circulació i en aquest cas provoca més d'un quilòmetre de retencions. Per altra banda, també ja comptem amb les cues habituals, sobretot en tot el nus de la Trinitat, que deixa retencions de retruc a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral fins a Penitents i fins a, concretament, la zona de la platja de la Barceloneta. El Llobregat també és una entrada on ara mateix tenim circulació densa, però intermitent, a la B23, al tram del Papiol, però també a la A2 des de Sant Vicenç dels Horts, en direcció Barcelona. Per últim, pel que fa al Vallès, congestió habitual a la C59 a Caldes de Montbui, també a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud o retencions que va a Barcelona per la C58 des de Sant Quirze. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps és cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença una setmana que, de moment, no ens ha de portar les calors dels últims dies. Per tant, ja aquest mateix matí, l'ambient fresquet, i amb alguns núvols que a hores d'ara van deixant alguna pluja esporàdica, sobretot a les comarques del Pirineu Lleidatà, també alguna gotellada que es mou a cavall de les comarques de Girona i Barcelona, però podem dir que al llarg d'aquest matí gran part d'aquests núvols es desfaran i fins i tot veurem el sol, serà una mica més present quan més cap a la costa. Ara bé, compte perquè aquesta tarda el temps canviarà radicalment, sobretot al prelitoral, la Catalunya central, les comarques de Lleida i les del Pirineu, també les de l'Ebre. Ruixats, tempestes, calamarsades seran fortes en molts casos, sobretot a l'Ebre i a les muntanyes del prelitoral. I de moment, fins molt entrat al vespre, no arribaran aquests ruixats arran de mar. Temperatura mantinguda. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Israel allargarà dos dies la detenció dels dos integrants de la flotilla retinguts. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila, de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. A més, el Ministeri Públic de Tel Aviv no ha presentat càrrecs formals contra ells, però els allarga la detenció acusant-los d'assistència a l'enemic en temps de guerra i prestació de serveis o organització terrorista, entre d'altres. Els advocats dels dos activistes han denunciat en la declaració de les últimes hores greus abusos físics als seus representants que podrien constituir tortura, empallisses i aïllament. Abu Keshek i Ávila continuen empresonats al nord de Gaza i mantenen la vaga de fam que van iniciar dissabte. Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés de Diputats per explicar la situació de la Global Sumut Flotilla. Mentrestant, continua el frec a frec entre els Estats Units i l'Iran per buscar una sortida diplomàtica a la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà, Donald Trump, ha acceptat finalment analitzar la darrera proposta que Teheran li ha fet arribar en les últimes hores, malgrat que, d'entrada, l'havia rebutjat frontalment. Entre els punts clau, l'Iran exigeix garanties de no agressió militar, l'aixecament del bloqueig dels ports i vaixells iranians i un nou mecanisme per regular el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. L'Eurogrup té previst analitzar la situació a l'Orient Mitjà en la reunió d'aquest dilluns a Brussel·les. En la trobada, Espanya defensarà aplicar impostos als beneficis extraordinaris que han obtingut les empreses energètiques arran del conflicte. Sigui com sigui, els impostos són majoritàriament polítiques nacionals i les institucions comunitàries hi tindrien una competència limitada. També s'aprofitarà l'ocasió per parlar per primera vegada del paquet de mesures proposat per la Comissió Europea. Entre altres mesures, inclou un increment de la coordinació entre estats membres a l'hora d'omplir les reserves de gas. Novetats a partir d'avui a la xarxa de Rodalies, que encara la darrera setmana de gratuïtat del servei amb la reobertura d'alguns trams fins ara tancats per obres. És el cas de l'R4, que torna a fer el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Aquest dilluns també circulen de nou els trens a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Pel que fa a l'R15, al sud de Catalunya, es recupera el recorregut entre Reus i Móra la Nova, tot i que encara està tallat el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, avui arrenquen unes noves obres a la infraestructura que afecten l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons. Els treballs duraran 2 mesos i, mentrestant, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Durant aquest període, els trens de l'R13 circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. I l'operació tornada de trànsit d'aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb 2 morts a les carreteres catalanes. Dijous a la nit, un turisme va atropellar mortalment un vianant a l'A2 a Bell-lloc d'Urgell i dissabte al matí un motorista va perdre la vida en una col·lisió frontal contra un turisme al Brull, a Osona. Durant aquest diumenge també s'han registrat retencions per la tornada a l'àrea metropolitana de 280.000 vehicles. Les complicacions, sobretot, s'han centrat a l'AP7 tant al nord com al sud de Barcelona, a l'A2 a l'Anoia, a la C65 a la Costa Brava i a la C32 al Maresme. La plantilla de Girona Més Neta ha començat aquesta mitjanit una vaga indefinida per reivindicar millores en el seu contracte laboral. Tot i els recents avenços, els treballadors apunten que les negociacions es troben en un cul de sac. Els treballadors asseguren que l'empresa no compleix amb el conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament que fins ara no ha participat directament en les negociacions. Més detalls en aquesta crònica de Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
4: La plantilla de Girona Més Neta comença aquest dilluns un període de vaga indefinit. En no veure avenços en la negociació de les millores dels seus contractes laborals, demanen més rutes de recollida de deixalles, un augment del personal fix, increments de salari lligats als de l'IPC i que deixi de ser obligatori prestar serveis en dies festius. Els treballadors reclamaven que l'Ajuntament de Girona s'incorporés a les negociacions. Aquest els va donar l'opció que el Col·legi d'Advocacia fes el paper de mediador amb l'empresa, una mesura que no van acceptar fins la setmana passada, on després d'una reunió amb l'alcalde Lluc Salelles van acceptar la mediació per intentar desencallar les negociacions del nou conveni i evitar la vaga. Els treballadors alerten, però, que les converses es troben en un cul de sac i que la vaga continua en peu. La plantilla de Girona Més Neta demana que s'incorpori un tècnic municipal a les converses amb l'empresa privada, ja que encara que l'equip de govern no pugui intervenir directament en les converses, consideren que sí que poden fer modificacions al contracte i reorganitzar serveis. Des de l'Ajuntament preocupa que la vaga afecti a Girona Temps de Flors, que arrenca aquest dissabte.
1: Protesta contra la planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió, a la Noguera. Un centenar de persones han respost a la convocatòria de la plataforma Pobles Vius per reclamar als ajuntaments que no concedeixin els permisos d'obres. L'acció s'ha fet aquest diumenge a Pedrís, a Bellcaire d'Urgell. Els manifestants han tallat la carretera C53 al quilòmetre 140 entre Bellcaire i Balaguer. La plataforma denuncia l'impacte ambiental i territorial i assegura que la iniciativa no genera consens al territori. La majoria de veïns al voltant de la futura planta no han signat el conveni per a l'ampliació del camí que connectaria amb la carretera i el gasoducte.
3: I els veïns afectats doncs no estan disposats tampoc ni tan sols a que s'eixampli el camí, no? Pensem que és un moment d'apretar, és un moment de mobilitzar-nos i de demostrar que el territori no vol aquesta infraestructura i que no genera consens, no? Que això està sobredimensionat, que això no resol cap problema i que crearà nous problemes, no?
1: Un menor d'edat ha estat detingut aquest diumenge a Barcelona en relació amb la mort d'un home apunyalat al barri del Raval. Els fets van passar al voltant de la mitjanit de dissabte al carrer de la Cera. Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís per una persona ferida greu per arma blanca. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari on va morir posteriorment. Poc després, es va detenir el menor que hauria estat l'autor de l'apunyalament. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I Esplugues de Llobregat, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una dona dissabte al matí a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles. A més, a les 6 d'aquesta tarda hi ha convocada una concentració davant el consistori per condemnar aquesta mort violenta. La dona va ser apunyalada cap a les 11 del matí per un home que va ser detingut posteriorment. Els Mossos descarten que sigui un crim masclista i investiguen si hi havia relació entre el detingut i la víctima. I encara en l'àmbit dels successos, una dona ha mort en l'incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Es tracta d'una dona de 57 anys que vivia al primer pis d'un edifici al carrer Bonaire. L'incendi va ser de matinada i va afectar el mobiliari del menjador. Els sanitaris van atendre la víctima, però no li van poder salvar la vida. En l'incendi també hi va morir un gos. L'estructura de l'immoble no va resultar afectada. Dos minuts per arribar a un quart de vuit del matí. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. En té més detalls l'Esther Minguell.
5: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
6: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes, perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
7: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar a vis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
5: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
1: Una de les zones més afectades per aquest conflicte és el Ripollès, que afronta amb preocupació el seu futur i temen que afecti la planificació del proper curs, especialment tenint en compte que a la comarca hi ha 4 cases de colònies i això podria tenir un fort impacte econòmic sobre el territori. Ens n'informa la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
8: Al Ripollès, on només hi ha unes 4 instal·lacions d'aquest tipus, l'impacte podria ser especialment notable. És el cas de la Torre del Coll, que dona feina a una 30 de persones.
9: Nosaltres no som la Garrotxa, que hi ha 30 cases de colònies, però al Ripollès n'hi ha 3 o 4. Una és la nostra, que és la casa colònies Torre del Coll, que pertany a Bastiments Aventura i que darrere aquesta casa hi pengen 28 persones. Què vol dir això? Que de moment l'any que ve no tenim cap reserva o gairebé cap reserva.
8: Des de la casa de colònies de la Torre del Coll reclamen un escolta activa, tal com passa amb altres professionals, perquè adverteixen que aquest conflicte podria tenir repercussions greus en el teixit econòmic de la comarca.
9: No se'ns ha escoltat mai, mai, com a autònoms, com a petites empreses. Espero que algun dia o altre doncs, ens escolti com es fa als metges, com es fa als mestres, com es fa als bombers.
8: Malgrat la incertesa d'aquesta situació, Navarro confia que els docents i el govern arribin a un acord que permeti desencallar aquest conflicte el més aviat possible.
1: I a Mataró, a partir d'avui, els alumnes del cicle d'infantil de l'escola Rocafonda faran classes a l'edifici de primària del mateix recinte, després que la matinada de dimecres a dijous va caure una part de la teulada i va obligar a tancar l'edifici. Des de llavors s'ha estat treballant per habilitar les noves aules i també ha calgut modificar les activitats, la programació i la metodologia de les properes setmanes per adaptar-la a les noves circumstàncies. Les famílies continuen en xoc per les greus conseqüències que hauria pogut tenir els fets, tal com explica Jordi Esquerra, membre de l'AFA de l'escola.
10: On hi ha hagut el despreniment és un lloc de pas constant tant per les famílies a l'hora d'entrada i sortida de l'escola com dels infants en el seu dia a dia. No? Llavors, bueno, el fet de veure que és només fruit de la casualitat, que en canvi de passar en horari escolar hagi passat a la matinada, però que, clar, si hagués passat en un altre moment ens podria haver enganxat a qualsevol de nosaltres.
1: A partir d'aquest mes de maig, els centres d'atenció primària podran prescriure programes d'activitat física adaptats als pacients que seran derivats a un equipament esportiu de la seva zona. La mesura vol reduir el consum innecessari de medicaments i reforçar la prevenció de malalties. La iniciativa, però, obre molts interrogants sobre com s'organitzarà aquesta prescripció esportiva i també pel que fa als recursos amb què comptaran els municipis. Un dels pobles en què es durà a terme la prova pilot és Palafrugell, al Baix Empordà. El director del seu centre d'atenció primària, Joan Bonet, dona detalls sobre com funcionarà tot plegat.
11: El pacient primer ve aquí a l'àrea bàsica, ve a la consulta del metge, de l'infermera o qualsevol professional assistencial. Si té aquells criteris que ens marquen, doncs es podrà derivar i es derivarà a la piscina municipal o a l'àrea d'esports i ells faran donaran l'activitat que creguin més recomanable per aquell pacient.
1: El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, aquelles que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels seus progenitors. Només ho poden fer els nascuts a casa. Per capgirar aquesta situació, més d'una 60 d'ajuntaments ja han aprovat, de fet, mocions impulsades per la Federació de Municipis. És una informació de la Carina Bellver.
12: Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema d'ICIREC, el Registre Civil Digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però, per contra, impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Móra d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
13: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats...
12: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
1: I l'alberg del municipi de Serós, el Segrià, obre portes avui dilluns per donar servei d'allotjament als treballadors de la campanya agrària. Si bé l'any passat el dispositiu va funcionar els mesos de maig i setembre, enguany ho farà de manera ininterrompuda des d'ara i fins a finals del mes de setembre. L'equipament disposa de 40 places distribuïdes en dos mòduls totalment equipats i la derivació d'usuaris la farà l'Oficina Única d'Atenció a les Persones Temporeres de l'Ajuntament de Lleida. I avui també us expliquem que un exemplar de dofí llistat va aparèixer mort ahir a la platja de Ponent de Mataró, al Maresme. Els agents rurals van rebre l'avís i el van treure d'entre les roques. L'animal està en bon estat i està previst que el CRAM, la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marítims, li faci una necròpsia. De fet, el mes de març ja es va trobar un dofí varat nedant amb problemes a la mateixa platja. Lucía Garrido és cap de l'àrea de clínica i rescat del CRAM.
14: Se trata de un delfín listado, que es muy poco habitual que verlo cerca de costa. Generalmente, si se acercan dando a costa, son animales con problemas porque viven en mar abierto y con grandes grupos. Entonces, al tratarse de un individuo solo y aislado, lo normal es que se trate de un animal enfermo, lo cual nos dará los resultados la necropsia. Es lo que se denomina un M1, que es un animal muy fresco, que es muy, muy, muy interesante hacer las necropsias de estos individuos porque arroja muchísima información sobre la especie y sobre las patologías que sufren estos animales.
1: Nou minuts per arribar a 8:15 del matí. El Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanquiblau, que encadena la 17a jornada sense sumar els 3 punts. Després d'una primera part sense gols, un doblet de Vinícius va sentenciar a la represa. El triomf manté els blancs a 11 punts del Barça abans que visitin el Camp Nou, i només un triomf en el Clàssic impediria que els blaugranes es proclamin campions. D'altra banda, la desfeta fa que l'Espanyol pugui acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. Omar diu que el vestidor ja mira cap al decisiu duel contra el Sevilla.
15: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene, como he dicho antes a los compañeros, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no las palabras ya no valen para nada, tocan hechos.
1: I pel que fa a la Champions femenina, el Barça jugarà una nova final, la 6a consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 al Camp Nou. Les golejadores van ser Salma Parayuelo, Eva Pajor i Alexia, que va signar un doblet. La de Mollet eleva fins als 232 gols la seva marca i iguala a César com a segona màxima golejadora amb la samarreta blaugrana, només superada per Leo Messi. La final contra l'Olympique de Lyon es disputarà el 23 de maig a Oslo. Patrick Guijarro i el tècnic Pere Romeu analitzen la classificació.
16: Se dice pronto, parece fácil y no lo es. La verdad que es increíble. Más a donde lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho, en el Spotify Camp Nou con nuestra gente, que ha sido espectacular toda la gente que ha venido. I otro momento especial y único.
17: Crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final. Serà una final super apassionant contra un grandíssim Olímpic de Lyon. Haurem de fer les coses molt, molt bé per estar a l'alçada de la final, que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocionant.
1: La Unió Esportiva Sant Andreu ha celebrat amb una rua l'ascens a la Primera Federació. L'equip quadribarrat va recórrer els carrers del barri des del Narcís Sala fins a la plaça Orfila, acompanyat per centenars d'aficionats que van voler homenatjar el campió de la Segona Federació. Un cop a la seu del districte, els jugadors van dirigir-se als seus seguidors amb parlaments i càntics des del balcó de la seu del districte. I el Reus intentarà acompanyar el Sant Andreu a la tercera categoria estatal. Els del Baix Camp s'han classificat per a la fase d'ascens després de guanyar per la mínima al Terrassa amb un gol de Ramon Folch al minut 76. L'acompanyaran al play-off l'Atlètic Balears, el Colense i l'Alcoià. Demà, a la una, se celebrarà el sorteig de la primera eliminatòria. Anys després de la seva dissolució, El Último de la Fila ha tornat a sonar en directe a Barcelona. La banda barcelonina ha reformat o ha retornat a la joventut els 56.000 seguidors que han abarrotat l'estadi olímpic Lluís Companys sota una pluja intermitent que no ha aconseguit aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han delectat el públic amb grans clàssics del seu repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibalicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de L'Último de la Fila, després del debut a Fuengirola el 25 d'abril. Barcelona tornarà a vibrar amb El Último de la Fila aquest dijous.

0: El Gargar Festival de Murals i d'Art Rural ha tornat a transformar el petit municipi de Penelles, a la Noguera, en un autèntic museu a l'aire lliure. Una desena d'artistes han deixat la seva empremta aquest cap de setmana a murs i façanes i sumen ja 163 murals. El festival no només celebra l'art urbà, sinó que també reivindica el món rural com a espai viu d'expressió cultural. És una informació de Lleida Televisió.
1: La importància de la figura femenina al camp, tenir cura del medi ambient i els animals, conscienciar a través de l'art. Això és el que han fet una desena d'artistes aquest cap de setmana a Penelles, al Gargar, el que és un dels certaments més importants del sector.
2: La veritat no ho sé, el que fa especial, però t'ho prometo que un cop aquí et fan sentir molt bé. La gent del poble s'implica molt, et venen a parlar.
3: Es muy pequeño, lo hace también muy íntimo. Hace rato vino una persona que dijo, este pueblo es muy pequeño, pero parece que es callejón, es sin salida, porque cada vez que doblas una cuadra te encuentras a alguien más o un mural.
4: Lo que sentí un Hall of Fame, ¿no? De estar aquí entre varios artistes, y así pasant aquesta setmana.
5: Crea un ambient molt...

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Tenim la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
4: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de Recupera l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
6: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Els activistes continuen a la presó on mantenen des de dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 4 de maig. A partir d'avui, la línia R4 de Rodalies torna a fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. L'R3 recupera també els trens entre Ripoll i Ribes de Freser, mentre que al sud, l'R15, torna al tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Aquest dilluns comencen també unes obres a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana de Picamoixons, que duraran 2 mesos. La plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Dels esports, el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que podria acabar la jornada amb 3 punts de marge sobre el descens. La victòria blanca fa que el Barça pugui ser campió diumenge al Clàssic. Pel que fa al Barça femení, jugarà una nova final de la Champions, la 6ª consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 amb els gols de Salma Parayuelo, Eva Payor i Alexia, que va signar un doplet. La final contra l'Olympique de Lyon es disputarà el 23 de maig a Oslo.

I en cultura, l'último de la fila fa vibrar l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts previstos a la ciutat. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts 30 anys després de la dissolució del grup icònic amb un repàs nostàlgic dels seus èxits. El segon concert serà aquest dijous. Passen 3 minuts de 8:15. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la setmana amb una avaria a la C58 a la sortida de Barcelona en direcció Sabadell, que talla un carril de circulació i provoca a hores d'ara 1 quilòmetre de cua. Per altra banda, ja comptem amb les retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, amb cues de retruc també a la Ronda de Dalt, fins a Penitents. Al Llobregat ja tenim circulació densa a la B23 des del Papiol i a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca. I pel que fa al temps, comença una setmana que, de moment, no portarà les altes temperatures i la calor dels últims dies. Aquest mateix matí, l'ambient és ja fresc i cau alguna pluja esporàdica, principalment a les comarques del Pirineu Lleidatà i entre les comarques de Girona i Barcelona. Al llarg d'aquest matí, gran part dels núvols es desfaran i fins i tot veurem el sol més present quan més a prop de la costa. I atenció, perquè el temps canviarà radicalment aquesta tarda. S'esperen ruixats i tempestes al prelitoral, a la Catalunya central, a les comarques de Lleida i també de l'Ebre. De moment, fins molt entrat al vespre, els ruixats no arribaran arran de mar.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem suar en titulars. Israel allargarà 2 dies la detenció dels 2 integrants de la flotilla retinguts. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. A més, el Ministeri Públic de Tel Aviv no ha presentat càrrecs formals contra ells, però els allarga la detenció acusant-los d'assistència a l'enemic en temps de guerra i prestació de serveis a organització terrorista, entre d'altres. Els advocats dels 2 activistes han denunciat en la declaració de les últimes hores greus abusos físics als seus representats que podrien constituir tortura amb pallisses i aïllament. Abu Keshek i Ávila continuen empresonats al nord de Gaza i mantenen la vaga de fam que van iniciar dissabte. Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés per explicar la situació de la Global Sumut Flotilla. Mentrestant, continua el frec a frec entre els Estats Units i l'Iran per buscar una sortida diplomàtica a la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà, Donald Trump, ha acceptat finalment analitzar la darrera proposta que Teheran li ha fet arribar en les últimes hores, malgrat que, d'entrada, l'havia rebutjat frontalment. Entre els punts clau, l'Iran exigeix garanties de no agressió militar, l'aixecament del bloqueig dels ports i vaixells iranians i un nou mecanisme per regular el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Mentrestant, l'Eurogrup té previst analitzar la situació a l'Orient Mitjà justament en la reunió d'aquest dilluns a Brussel·les. En la trobada, Espanya defensarà aplicar impostos als beneficis extraordinaris que han obtingut les empreses energètiques arran d'aquest conflicte. Sigui com sigui, els impostos són majoritàriament polítiques nacionals i les institucions comunitàries hi tindrien una competència limitada. També s'aprofitarà l'ocasió per parlar per primera vegada del paquet de mesures proposat per la Comissió Europea. Entre altres mesures inclou un increment de la coordinació entre estats membres a l'hora d'omplir les reserves de gas. I de nou a casa nostra, novetats a partir d'avui a la xarxa de Rodalies, que encara la darrera setmana de gratuïtat del servei amb la reobertura d'alguns trams fins ara tancats per obres. És el cas de l'R4, que torna a fer el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Aquest dilluns també circulen de nou els trens a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Pel que fa a l'R15, al sud de Catalunya, es recupera el recorregut entre Reus i Móra la Nova, tot i que encara està tallat el tram entre Móra la Nova i Riba-Roja d'Ebre. En canvi, avui arrenquen unes noves obres a la infraestructura que afecten l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons. Els treballs duraran 2 mesos i, mentrestant, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Durant aquest període, els trens de l'R13 circularan desviats per Reus fent el mateix recorregut que la línia R14. I l'operació especial de trànsit d'aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb 2 morts a les carreteres catalanes. Dijous a la nit, un turisme va atropellar mortalment una vianant a l'A2 a Bell-lloc d'Urgell i dissabte al matí un motorista va perdre la vida en una col·lisió frontal contra un turisme al Brull, a Osona. Durant aquest diumenge també s'han registrat retencions per la tornada a l'àrea metropolitana de 280.000 vehicles. Les complicacions, sobretot, s'han centrat a la P7, tant al nord com al sud de Barcelona, a l'A2, a l'Anoia, a la C65, a la Costa Brava, i a la C32, al Maresme. La plantilla de Girona Més Neta ha començat aquesta mitjanit una vaga indefinida per reivindicar millores en el seu contracte laboral. Tot i els recents avenços, els treballadors apunten que les negociacions es troben en un cul de sac i asseguren que l'empresa no compleix amb el conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament que fins ara no ha participat directament en les negociacions. Més detalls en aquesta crònica de Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
2: La plantilla de Girona Més Neta comença aquest dilluns un període de vaga indefinit en no veure avenços en la negociació de les millores dels seus contractes laborals. Demanen més rutes de recollida de deixalles, un augment del personal fix, increments de salari lligats als de l'IPC i que deixi de ser obligatori prestar serveis en dies festius. Els treballadors reclamaven que l'Ajuntament de Girona s'incorporés a les negociacions. Aquest els va donar l'opció que el Col·legi d'Advocacia fes el paper de mediador amb l'empresa, una mesura que no van acceptar fins la setmana passada, on després d'una reunió amb l'alcalde Lluc Salelles van acceptar la mediació per intentar desencallar les negociacions del nou conveni i evitar la vaga. Els treballadors alerten, però, que les converses es troben en un cul de sac i que la vaga continua en peu. La plantilla de Girona Més Neta demana que s'incorpori un tècnic municipal a les converses amb l'empresa privada, ja que encara que l'equip de govern no pugui intervenir directament en les converses, consideren que sí que poden fer modificacions al contracte i reorganitzar serveis. Des de l'Ajuntament preocupa que la vaga afecti a Girona Temps de Flors, que arrenca aquest dissabte.
1: I més protestes encara, aquesta vegada contra la planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió, a la Noguera. Un centenar de persones han respost a la convocatòria de la plataforma Pobles Vius per reclamar als ajuntaments que no concedeixin els permisos d'obres. L'acció s'ha fet aquest diumenge a Pedrís, a Bellcaire d'Urgell. Els manifestants han tallat la carretera C53 al quilòmetre 140 entre Bellcaire i Balaguer. La plataforma denuncia l'impacte ambiental i territorial i assegura que la iniciativa no genera consens al territori. La majoria de veïns al voltant de la futura planta no han signat el conveni per a l'ampliació del camí que connectaria amb la carretera i el gasoducte. Ho explica un dels seus portaveus, en Gerard Batalla.
3: I els veïns afectats doncs, no estan disposats tampoc ni tan sols a que s'eixampli el camí. No? Pensem que és un moment d'apretar, és un moment de mobilitzar-nos i de demostrar que el territori no vol aquesta infraestructura i que no genera consens, no? Que això està sobredimensionat, que això no resol cap problema i que crearà nous problemes. No?
1: Un menor d'edat ha estat detingut aquest diumenge a Barcelona en relació amb la mort d'un home apunyalat al barri del Raval. Els fets van passar al voltant de la mitjanit de dissabte al carrer de la Cera. Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís per una persona ferida greu per arma blanca. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari on va morir posteriorment. Poc després, es va detenir el menor que hauria estat l'autor de l'apunyalament. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I a Esplugues de Llobregat, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una dona dissabte al matí a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles. A més, a les 6 d'aquesta tarda s'ha convocat una concentració davant del consistori per condemnar aquesta mort violenta. La dona va ser apunyalada cap a les 11 del matí per un home que va ser detingut posteriorment. Els Mossos descarten per ara que sigui un crim masclista i investiguen si hi havia relació entre el detingut i la víctima. Arribarem a 7:45 explicant-vos que hi ha preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per l'acord del govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. En té més detalls l'Ester Minguell.
4: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
5: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes. Perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
6: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar vis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
4: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
1: Les cases de colònies, lògicament, també es mostren molt preocupades per aquest conflicte. La temporada comença al voltant de l'1 de març i esperen que se solucioni el conflicte entre docents i educació i que no hagin de suspendre l'activitat. A Osona, més de 5.000 llocs de treball directes se'n poden veure afectats sense comptabilitzar els indirectes que ajuden a mantenir el funcionament d'aquests establiments. Ens n'amplia els detalls la Núria Parera, del Nou TV.
7: Es perdran uns 5.000 llocs de treball. Aquesta és la xifra que s'estima en el conjunt de Catalunya si les protestes dels docents per deixar de fer colònies i sortides d'un sol dia a partir del curs vinent tiren endavant. Les reaccions del sector no s'han fet esperar.
8: Està clar que ho entomem amb preocupació. Al final, no ens hem d'enganyar, el 50% més o menys de l'ocupació de les cases de colònies d'arreu de Catalunya està directament vinculada amb colònies i sortides d'un dia escolar. Per tant, estem parlant d'una afectació de pràcticament la meitat de les estades que rebem, dels grups de nens i nenes que rebem.
9: El que hi ha de ser més difícil d'entendre és que entre iguals, fins que ens estem iguals com a agents educatius en què busquem el benefici dels nens, que ens fem la travet un dels altres plantejant un boicot. I si aquest boicot va dirigit pels sindicats encara sap més greu, perquè nosaltres també tenim uns sindicats, no?
7: Hi ha cases de colònies que encara no tenen cap reserva per al curs que ve, quan habitualment per aquestes dates ja tenien l'any tancat. D'altres, tot i tenir-ne, poden quedar en paper mullat.
1: A partir d'aquest mes de maig, els centres d'atenció primària podran prescriure programes d'activitat física adaptats als pacients que seran derivats a un equipament esportiu de la seva zona. La mesura vol reduir el consum innecessari de medicaments i reforçar la prevenció de malalties. La iniciativa, però, obre molts interrogants sobre com s'organitzarà aquesta prescripció esportiva i també pel que fa als recursos amb què comptaran els municipis. Un dels pobles en què es durà a terme la prova pilot és Palafrugell, al Baix Empordà. El director del seu centre d'atenció primària, Joan Bonet, dona detalls sobre com funcionarà tot plegat.
10: El pacient primer ve aquí a l'àrea bàsica, ve a la consulta del metge, de l'infermera o qualsevol professional assistencial. Si té aquells criteris que ens marquen, doncs es podrà derivar i es derivarà a la piscina municipal o a l'àrea d'esports i ells faran donaran l'activitat que creguin més recomanable per aquell pacient.
1: El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, aquells que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels seus progenitors. Només ho poden fer els nascuts a casa. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments ja han aprovat mocions impulsades per la Federació de Municipis. És una informació que ens amplia ara la Carina Bellvé.
11: Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema DICIREC, el Registre Civil Digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però, per contra, impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Trem, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Mora d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
12: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats...
11: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
1: L'alberg del municipi de Serós, al Segrià, obre portes avui dilluns per donar servei d'allotjament als treballadors de la campanya agrària. Si bé l'any passat el dispositiu va funcionar els mesos de maig i setembre, enguany ho farà de manera ininterrompuda des d'ara i fins a finals del mes de setembre. L'equipament disposa de 40 places distribuïdes en dos mòduls totalment equipats i la derivació d'usuaris la farà l'Oficina Única d'Atenció a les Persones Temporeres de l'Ajuntament de Lleida. I marxem ara cap a Mataró perquè un exemplar de dofí llistat, ara ho dic bé, va aparèixer mort ahir a la platja de Ponent. Justament això, com us dèiem, al Maresme. Els agents rurals van rebre l'avís i el van treure d'entre les roques. Està previst que el CRAM, la Fundació per la Conservació i la Recuperació d'Animals Marítims, li faci una necròpsia. De fet, el mes de març ja es va trobar un dofí varat, nedant amb problemes a la mateixa platja. Lucía Garrido és cap de l'àrea de clínica i rescat del CRAM.
13: Se trata de un delfín listado, que es muy poco habitual que verlo cerca de costa. Generalmente, si se acercan dando a costa, son animales con problemas porque viven en mar abierto y con grandes grupos. Entonces, al tratarse de un individuo solo y aislado, lo normal es que se trate de un animal enfermo, lo cual nos dará los resultados, la necropsia. Es lo que se denomina un M1, que es un animal muy fresco, que es muy, muy, muy interesante hacer las necropsias de estos individuos porque arroja muchísima información sobre la especie y sobre las patologías que sufren estos animales.
1: El Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc-i-blau, que encadena la 17a jornada sense sumar els 3 punts. Un doblet de Vinícius va sentenciar el partit a la segona part. El triomf manté els blancs a 11 punts del Barça abans que visitin el Camp Nou, i només un triomf en el Clàssic impediria que els blaugranes es proclamin campions. D'altra banda, la desfeta fa que l'Espanyol pugui acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. Omar diu que el vestidor ja mira cap al decisiu duel contra el Sevilla.
14: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene. Como he dicho antes a los compañeros, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no, las palabras ya no valen para nada, tocan hechos.
1: Pel que fa al Barça femení, jugarà una nova final de la Champions, la 6a consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 al Camp Nou. Les golejadores van ser Salma Parayuelo, Eva Payor i Alexia, que va signar un doblet. La de Mollet eleva fins als 232 gols la seva marca i iguala a César com a segona màxima golejadora amb la samarreta blaugrana, només superada per Leo Messi. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. Patri Guijarro i el tècnic Pere Romeu analitzen la classificació.
15: Se dice pronto, parece fácil y no lo es, la verdad que es increíble, más a donde lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho, en el Spotify Camp Nou con nuestra gente, que ha sido espectacular toda la gente que ha venido, y otro momento especial y único.
16: Crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final. Serà una final super apassionant contra un grandíssim Olímpic de Lyon. Haurem de fer les coses molt, molt bé per estar a l'alçada de la final, que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocional.
1: La Unió Esportiva Sant Andreu ha celebrat amb una rua l'ascens a la Primera Federació. L'equip quadribarrat va recórrer els carrers del barri des del Narcís Sala fins a la plaça Orfila, acompanyat per centenars d'aficionats que van voler homenatjar el campió de la Segona Federació. Un cop a la seu del districte, els jugadors van dirigir-se als seus seguidors amb parlaments i càntics des del balcó. El Reus intentarà acompanyar el Sant Andreu a la tercera categoria estatal. Els del Baix Camp s'han classificat per a la fase d'ascens després de guanyar per la mínima el Terrassa amb un gol de Ramon Folc al minut 76. L'acompanyaran al play-off l'Atlètic Balears, el Poblense i l'Alcoià. Avui, a la 1 del migdia, se celebrarà el sorteig de la primera eliminatòria. L'Uni Girona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet amb una victòria còmoda sobre el Leganés. 89-63 a Fontejau, que desfeia l'empat del partit d'anada. Les gironines van anar per feina i amb un 30-18 al primer quart van obrir unes diferències que no van fer més que ampliar-se durant el duel. Koulibaly va liderar l'equip amb 21 punts i un 32 de valoració. El rival de Girona a semifinal serà el València, amb l'anada dijous al Roig Arena i la tornada diumenge a Fontejau. Enguany, les gironines han superat les valencianes les dues vegades que s'han enfrontat. Mariam Koulibaly agraïa el suport de Fontejau i diu que afronten les semifinals amb optimisme.
17: me da mucha fuerza para seguir, sobre todo el trabajo que hacer. Y estoy muy contenta y orgulloso con afición. Hay que seguir siempre. Nosotras necesitamos ello para animar mucho. Cada partido es complicado. Bueno, cosas que no han funcionado hoy, seguimos trabajando eso para mejorar. Cada partido es como final. Hay que seguir hasta la Copa, hasta la campeona.
1: Després de la seva dissolució, El Último de la Fila ha tornat a sonar en directe a Barcelona. La banda barcelonina ha retornat a la joventut als 56.000 seguidors que han abarrotat l'Estadi Olímpic Lluís Companys sota una pluja intermitent que no ha aconseguit aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han delectat el públic amb grans clàssics del seu repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibalicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de L'Último de la Fila, després del debut a Fuengirola el 25 d'abril. Barcelona tornarà a vibrar amb El Último de la Fila aquest dijous vinent.

0: El Gargar Festival de Murals i d'Art Rural ha tornat a transformar el petit municipi de Penelles, a la Noguera, en un autèntic museu a l'aire lliure. Una desena d'artistes han deixat la seva empremta aquest cap de setmana a murs i façanes i sumen ja 163 murals. El festival no només celebra l'art urbà, sinó que també reivindica el món rural com a espai viu d'expressió cultural. És una informació de Lleida Televisió.
1: La importància de la figura femenina al camp, tenir cura del medi ambient i els animals, conscienciar a través de l'art, això és el que han fet una desena d'artistes aquest cap de setmana a Penelles, al Gargar, el que és un dels certàmens més importants del sector.
2: La veritat no ho sé, el que fa especial, però t'ho prometo que un cop aquí et fan sentir molt bé. La gent del poble s'implica molt, et venen a parlar.
3: Que sea muy pequeño lo hace también muy íntimo. Hace rato vino una persona que dijo, este pueblo es muy, muy pequeño, pero parece que callejones, no sin salida, porque cada vez que doblas una cuadra te encuentras a alguien más o un mural.
4: Lo que sentió un Hall of Fame, ¿no? De estar aquí entre varios artistas, y así sigue pasando esta semana.
5: Crea un ambiente molt, molt bonic de comunió entre el públic i els mateixos artistes, i a part, clar, ha servit per... com per potenciar el muralisme.
6: A mi m'ha impressionat molt la motivació que hi ha de tot el poble. Vull dir, jo crec que això és el que el fa més especial. Jo ara, en teoria, ja havia acabat i m'he emocionat a fer un altre personatge.
1: L'organització fa un molt bon balanç d'aquesta edició. El Gargar ja en suma 11 i any rere any la motivació creix. El poble de Penelles en total ja té 163 murals.
0: Falset s'ha convertit aquest cap de setmana en el gran aparador de vins de la DO Montsant i la DOQ Priorat, on s'han fet unes 56.000 degustacions. En aquesta 31a edició de la Fira del Vi, la capital del Priorat ha comptat amb la participació d'una seixantena de cellers que han ofert els seus vins a prop de 30.000 visitants. Música i activitats culturals han complementat la fira que enguany, com a principal novetat, s'allarga fins avui. Fins avui dilluns, amb una jornada destinada als professionals del sector com distribuïdors, restauradors i sommeliers. La trobada reunirà, o ha reunit, de fet, cellers de la DO Montsant i la DOQ Priorat per facilitar contactes comercials i generar noves oportunitats.

0: La xarxa de comunicació.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representats. Els activistes continuen a la presó, on mantenen des de dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 4 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, la línia R4 de Rodalies torna a fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. L'R3 recupera també els trens entre Ripoll i Ribes de Freser, mentre que al sud, l'R15 torna al tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Aquest dilluns comencen també unes obres a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana de Picamoixons, que duraran 2 mesos. La plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen, amb aquesta aturada, que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. Aprofundirem en aquest conflicte laboral tot seguit en connexió amb la Televisió de Girona. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Dels esports, destaquem que el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc-i-blau, que podria acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. La victòria blanca fa que el Barça pugui ser campió diumenge, el clàssic. I pel que fa al Barça femení, jugarà una nova final de la Champions, la 6ª consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 amb els gols de Salma Parayuelo, Eva Payor i Alexia, que va signar un doblet. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. I en cultura, El Último de la Fila fa vibrar l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 2 concerts previstos a la ciutat. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts 30 anys després de la dissolució del grup icònic amb un repàs nostàlgic dels seus èxits. El segon concert serà aquest dijous. Passen ara 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, és dilluns, i per tant volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires complicacions. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments, Enric, la situació viària és complexa en aquest matí de dilluns, sobretot perquè s'ha produït una avaria a la C58 de sortida ben bé a 1 quilòmetre de la zona del Nus del Llobregat, i això està dificultant molt la sortida per la ronda del litoral, on hi ha 6,5 quilòmetres de congestió. Si seguim els accessos nord, també tenim aturades a Sabadell cap a Barcelona, uns 4 quilòmetres, també aturades a la C31 de Badalona cap a la plaça de les Glòries, i a la C17 a Mollet cap a Barcelona, en el cas de les rondes, molt carregades, sobretot aquestes vies en aquests moments presenten molts punts de lentitud, i a la P7 a Barberà en sentit Tarragona. Anem als accessos sud per mencionar la 2, entre Cornellà i Molins cap al Llobregat, 8 quilòmetres de lentitud, també complexa l'entrada per la Diagonal, per la B23 i també de sortida en el cas de la C32, a les seves connexions amb la ronda i les rondes, molt carregades, per tant, matí intens, que esperem doncs, que es resolgui ràpid, però sobretot mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, encetem una setmana amb la calor a ratlla. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, a hores d'ara, doncs una temperatura que no ha variat gaire respecte als últims matins, per tant, un ambient frescal, però lògicament ja el sol comença a estar a l'horitzó i de seguida va pujant aquesta temperatura. També atenció al llarg d'aquest matí, perquè encara queden alguns ruixats. Aniran caient d'una forma immediata, ja al llarg del matí s'acabaran retirant, però algun ram una mica més important, la immediata hora, hora i mitja, al voltant del Pirineu, sobretot entre el Ripollès, la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Berguedà. I per una altra banda, alguna gotellada a les Terres de l'Ebre o també cap a l'Alt Penedès, per exemple. Però ja diem, la tendència és que aquest matí cada cop les clarianes siguin més nombroses, per bé que a hores d'ara doncs, el cel està carregat a moltes comarques. Aquesta tarda, soroll, molts trons, moltes tempestes, lluny de la costa. Arran de mar, no serà gairebé fins que es faci de nit que arribi algun ruixat, però del prelitoral cap a l'interior i especialment comarques de l'Ebre, comarques de Lleida, comarques de la Catalunya Central i del Pirineu, déu-n'hi-do el sidral que hi haurà aquesta tarda. Atenció, bàsicament, al sud de Lleida i a les comarques de Tarragona, interiors de Tarragona, amb les calamarsades que hi haurà. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Israel allargarà dos dies la detenció dels dos integrants de la flotilla retinguts. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila, de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. A més, el Ministeri Públic de Tel Aviv no ha presentat càrrecs formals contra ells, però els allarga la detenció acusant-los d'assistència a l'enemic en temps de guerra i prestació de serveis a organització terrorista, entre altres. Els advocats dels dos activistes han denunciat en la declaració de les últimes hores greus abusos físics als seus representats, que podrien constituir tortura, empallisses i aïllament. Abu Keshek i Ávila continuen empresonats al nord de Gaza i mantenen la vaga de fam que van iniciar dissabte. Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous a les 11 del matí al ple del Congrés de Diputats per explicar la situació de la Global Sumut Flotilla. Mentrestant, continua el frec a frec entre els Estats Units i l'Iran per buscar una sortida diplomàtica a la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha acceptat finalment analitzar la darrera proposta que a Teheran li ha fet arribar en les últimes hores, malgrat que d'entrada l'havia rebutjat frontalment. Entre els punts clau, l'Iran exigeix garanties de no agressió militar, l'aixecament del bloqueig dels ports i vaixells iranians i un nou mecanisme per regular el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. De fet, Trump ha anunciat fa poca estona des de la seva xarxa social una operació per custodiar els vaixells que han quedat atrapats en aquest punt pel bloqueig iranià. Mentrestant, l'Eurogrup té previst analitzar la situació a l'Orient Mitjà en la reunió d'aquest dilluns a Brussel·les. En la trobada, Espanya defensarà aplicar impostos als beneficis extraordinaris que han obtingut les empreses energètiques arran d'aquest conflicte. Sigui com sigui, els impostos són majoritàriament polítiques nacionals i les institucions comunitàries hi tindrien una competència molt limitada. També s'aprofitarà l'ocasió per parlar per primera vegada del paquet de mesures proposat per la Comissió Europea. Entre altres iniciatives, inclou un increment de la coordinació entre estats membres a l'hora d'omplir les reserves de gas. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Tots els detalls en la següent crònica de l'Ester Minguell.
4: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
5: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes, perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
6: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar vis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
4: Font d'Esplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
1: I les cases de colònies, lògicament, també es mostren molt preocupades per aquest conflicte. La temporada comença al voltant de l'1 de març i esperen que se solucioni el conflicte entre docents i educació i que no hagin de suspendre l'activitat. A Osona, més de 5.000 llocs de treball directes se'n poden veure afectats, sense comptabilitzar els indirectes, que ajuden, està clar, a mantenir el funcionament d'aquests establiments. Ens n'amplia amb més detalls la Núria Parera des del Nou TV.
7: Es perdran uns 5.000 llocs de treball. Aquesta és la xifra que s'estima en el conjunt de Catalunya si les protestes dels docents per deixar de fer colònies i sortides d'un sol dia a partir del curs vinent tiren endavant. Les reaccions del sector no s'han fet esperar.
8: Està clar que ho entomem amb preocupació. Al final, no ens hem d'enganyar, el 50% més o menys de l'ocupació de les cases de colònies d'arreu de Catalunya està directament vinculada amb colònies i sortides d'un dia escolar. Per tant, estem parlant d'una afectació de pràcticament la meitat de les estades que rebem, dels grups de nens i nenes que rebem.
9: El que ja és més difícil d'entendre és que entre iguals, fins que estem iguals com a agents educatius en què busquem el benefici dels nens, que ens fem la travet un dels altres plantejant un boicot. I si aquest boicot va dirigit pels sindicats encara sap més greu, perquè nosaltres també tenim uns sindicats, no?
7: Hi ha cases de colònies que encara no tenen cap reserva per al curs que ve, quan habitualment, per aquestes dates, ja tenien l'any tancat. D'altres, tot i tenir-ne, poden quedar en paper mullat.
1: El govern vol que l'exercici físic entri de ple en el sistema sanitari. A partir d'aquest mes de maig, els centres d'atenció primària podran prescriure programes d'activitat física adaptats als pacients que seran derivats a un equipament esportiu del territori. La mesura vol reduir medicació innecessària i reforçar la prevenció, però obre molts interrogants sobre organització, recursos i coordinació amb els municipis. En parlem tot seguit amb Francesc Alòs. Ell és metge de família i portaveu de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Senyor Alòs, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, bon dia. Gràcies.
1: Per què resulta útil ara que els CAP puguin prescriure exercici físic? Quines patologies o situacions de salut se'n poden beneficiar realment?
10: Clar, la prescripció d'exercici és una demanda, jo diria, col·lectiva ja des de fa molt temps, que bàsicament el que pretén és connectar la consulta amb la societat, amb la comunitat. És a dir, que puguem vehicular, això és, com us dic, és una demanda ja de fa molt temps per part dels professionals, que més enllà de donar un consell puguem vehicular aquest pacient a la societat, a la comunitat, al seu gimnàs, al centre cívic, a la zona pròxima al seu domicili.
1: Aquesta iniciativa tan de sentit comú podria fer-nos pensar que fins ara s'ha estat medicalitzant massa patologies que es podrien potser haver abordat abans amb hàbits saludables.
10: Així és. De fet, el que d'alguna manera pot produir el fet de que no puguem vehicular aquest pacient, és a dir, que li haguem de donar una solució, un tractament a la consulta i que aquest tractament quedi en això, en un tractament farmacològic o en un consell que molt sovint no s'acaba adherint a aquest pacient, a aquest consell, perquè d'alguna manera queda en això, queda en un consell, no? Doncs el gran avantatge podria ser això, aquesta desmedicalització, sempre i quan en puguem aplicar-lo arreu del territori.
1: Francesc Alòs, des de la Generalitat, us han explicat clarament com s'ha d'organitzar el circuit, qui fa què, com es deriva el pacient i com es farà el seguiment d'aquesta persona?
10: Des de el departament, el que hem rebut és una informació, i una informació via nosaltres ha sigut via correu electrònic, a través del grup d'exercici físic. Ens han comentat que és una prova pilot, per tant, no... no pretén, pel que sembla, el document a fer-lo extensiu d'entrada a tot el territori, és a dir, que la gent no cregui que pot anar al seu metge, a la seva metgessa, i demà mateix la pot derivar a un gimnàs. No és això, això és una prova pilot, però és cert que el que hem sol·licitat és informació. Hem demanat nosaltres com a societat que volem saber la lletra petita, volem saber operativament com això es pot implementar a la consulta i als diferents centres.
1: Clar, perquè a mi el que em preocupava, a banda de que això pot també sobrecarregar les vostres consultes, és que el programa depèn també de pavellons, de consells esportius, d'equipaments municipals. Si no hi ha un model clar de coordinació, qui assumirà el cost de tot això? I això, si hi ha una predisposició real dels ajuntaments, que també suposo que ja tenen prou feina a vegades amb gestionar els seus equipaments municipals.
10: Hi ha molts interrogants i no només interrogants des de l'àmbit potser més clínic, més sanitari, no? Sinó interrogants administratius, de gestió, inclús de l'àmbit econòmic, de recaptació de tot aquest tema, no? Clar, jo em vull quedar que almenys està a l'agenda del departament. Això és una part molt positiva, que almenys se'n parli, almenys sigui una pretensió, no? Però aquests interrogants són els que tenim i els que ens agradaria poder resoldre.
1: Mm-hmm. Francesc Alòs, en tot cas, doncs ens quedem amb aquesta afirmació positiva i anirem veient com es va desenvolupant aquest pla pilot i quins resultats té. Gràcies, bon dia per atendre'ns.
10: Moltes gràcies. Merci. Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Un quart de nou, novetats a partir d'avui a la xarxa de Rodalies, que encara la darrera setmana de gratuïtat del servei amb la reobertura d'alguns trams fins ara tancats per obres. És el cas de la R4, que torna a fer el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Aquest dilluns també circulen de nou els trens a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Pel que fa a l'R15, al sud de Catalunya, recupera el recorregut entre Reus i Móra la Nova, tot i que encara està tallat el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, avui arrenquen unes noves obres a la infraestructura que afecten la R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons. Els treballs duraran 2 mesos i, mentrestant, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Durant aquest període, els trens de l'R13 circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. I també ho destacàvem en titulars, la plantilla de Girona Més Neta ha començat aquesta mitjanit una vaga indefinida per reivindicar millores en el seu contracte laboral. Tot i els recents avenços, els treballadors apunten que les negociacions es troben en un cul de sac i asseguren que l'empresa no compleix amb el conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament que fins ara no ha participat directament en les negociacions. Anem, doncs, cap a Girona. Allà hi tenim en directe la Natàlia Bonjoc i l'Eduard Llinàs. Està clar, de Televisió de Girona. Bon dia, Eduard. Dóna'ns més detalls d'aquesta vaga que pot deixar el temps de flors una mica tocat, eh?
11: Bon dia des de Girona, on l'actualitat informativa se centra aquí, a la deixalleria, en unes instal·lacions que avui estan sent la seu de les protestes del Comitè d'Empresa de Girona Més Neta, que ha anat a la vaga, una vaga indefinida i una vaga que arriba pressionant al màxim abans del temps de flors, que serà aquest proper cap de setmana. Amb nosaltres hi tenim tota una representació, que ja ho veuen, està repleta de gent que vol doncs manifestar-se i reivindicar aquestes millores laborals, i amb nosaltres tenim alguns dels portaveus de Girona Més Neta, en aquest cas en Gregorio Soto. Què tal? Bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Què és el que ha passat? Perquè durant el cap de setmana parlàvem amb Gregorio d'aquestes negociacions, de la bona voluntat que teníeu per arribar a un acord i no tenia que anar a la vaga indefinida, però sembla que un aspecte que és l'IPC, no?, ha estat el que ha detonat que al final no es desconvoqués aquesta vaga.
12: Exacte, semblava que arribàvem a consensos fins que ha canviat una mica el paradigma. Des de fa setmanes sentim que l'Ajuntament, que som una empresa externa, que l'Ajuntament no pot participar a les negociacions, i de sobte ens trobem que ens demanen que s'aixequi una vaga deixant punts fonamentals del conveni en mans d'una decisió de l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions, no podem parar les negociacions fins que l'Ajuntament digui alguna cosa. O som privats privats o som funcionaris públics.
11: En aquest cas, hi ha perspectives de desconvocar d'aquesta vaga?
12: De moment, avui ja tornem a estar reunits a les 5 de la tarda al Departament de Treball, amb mediació i amb l'empresa. En principi, si avui arribéssim a un acord, igualment aquest hauria de ser refrendat per la plantilla. El seguiment avui està siguent del 100%. Ningú ha vingut a treballar, només els que estan obligats per servei mínims, i ja ho veieu, tenim a tot el torn del matí, menys els que estan treballant per serveis mínims aquí.
11: Doncs nosaltres ara els seguirem escoltant. Sí que és veritat que l'alcalde ja ha fet una piulada a X lamentant aquesta decisió i aquesta situació entre l'empresa i els treballadors. I mentrestant, evidentment, si el sistema de recollida ja estava generant diferències en els últims temps, doncs imagineu-vos ara amb aquests serveis mínims. De fet, l'Ajuntament ja ha convocat una reunió d'urgència per tractar aquesta vaga i per informar a la ciutadania degudament d'aquests serveis mínims. Però mentrestant el que està passant aquí és això, aquesta protesta dels treballadors, que no sembla que estiguin disposats a acceptar menys del que creuen que mereixen.
1: Gràcies, doncs, Eduard. Pendents d'aquesta reunió a les 5 de la tarda amb el Departament de la Generalitat i amb l'Ajuntament. Gràcies, doncs, companys. Minuts per arribar a 8:45 del matí. El Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que encadena la 17a jornada sense sumar els 3 punts. Un doblet de Vinícius va sentenciar el partit a la segona part. El triomf manté els blancs a 11 punts del Barça abans que visitin el Camp Nou, i només un triomf en el Clàssic impediria que els blaugranes es proclamin campions. D'altra banda, la desfeta fa que l'Espanyol pugui acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. Omar diu que el vestidor ja mira cap al decisiu duel contra el Sevilla.
13: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene. Como he dicho antes a los compañeros, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana, porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no las palabras ya no valen para nada, tocan hechos.
1: El Barça femení jugarà una nova final de la Champions, la 6a consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 al Camp Nou. Les golejadores van ser Salma Parayuelo, Eva Peyor i Alexia, que va signar un doblet. La de Mollet eleva fins als 232 gols la seva marca i iguala a César com a segona màxima golejadora amb la samarreta blaugrana, només superada per Leo Messi. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. Patrick Guijarro i el tècnic Pere Romeu analitzen la classificació.
14: Se dice pronto, parece fácil y no lo es. La verdad que es increíble. A donde lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho, en el Spotify Camp Nou con nuestra gente, que ha sido espectacular toda la gente que ha venido. I otro momento especial y único.
15: Crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final. Serà una final super apassionant contra un grandíssim Olympique de Lyon, però hem de fer les coses molt, molt bé per estar a l'alçada de la final, que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocionant.
1: La Unió Esportiva Sant Andreu ha celebrat amb una rua l'ascens a la Primera Federació. L'equip quadribarrat va recórrer els carrers del barri des del Narcís Sala fins a la plaça Orfila, acompanyat per centenars d'aficionats que van voler homenatjar el campió de la Segona Federació. Un cop a la seu del districte, els jugadors van dirigir-se als seus seguidors amb parlaments i càntics des del balcó. I el Reus intentarà acompanyar el Sant Andreu a la tercera categoria estatal. Els del Baix Camp s'han classificat per a la fase d'ascens després de guanyar per la mínima el Terrassa amb un gol de Ramon Folc al minut 76. L'acompanyaran al play-off l'Atlètic Balears, el Poblense i l'Alcoià. Avui a la 1 del migdia se celebrarà el sorteig de la primera eliminatòria. I victòria del Barça a la Lliga ACB sobre el Gran Canària per 91-69. El triomf manté les opcions de l'equip de tancar la fase regular entre els primers classificats per obtenir un millor encreuament de cara al play-off. Els blaugranes van sobreposar-se a les absències de Satoranski, Veseli i Will Klimburn, que haurà d'estar un mes de baixa, i van encomanar-se a l'encert de Punter i Schengelia per obtenir una valuosa victòria. El nord-americà, amb 23 punts i un 24 de valoració, va ser el més destacat del partit. Amb una victòria més, els de Xavi Pasqual es garantiran el dret a disputar el play-off. El tècnic explica com afronta el vestidor el tram final del campionat.
16: El bec unit, el bec amb ganes i amb ganes de lluitar fins al final i que al final acabar el més a dalt possible. L'equip està posat i amb ganes de competir bé aquesta competició. Per tant, més enllà avui, per exemple, amb totes les lesions, l'equip ha donat la cara i ha estat allà tota l'estona i seguirem.
1: El Baxi Manresa s'apropa a la salvació amb un triomf èpic sobre el València. Els del Bages van imposar-se per 104-102 al segon classificat de l'ACB. Va destapar Obasoan, autor de 30 punts, i que va acabar el duel amb un 33 de valoració. La victòria situa els de Diego Ocampo, 4 triomfs per sobre del descens. Després de la seva dissolució, El Último de la Fila ha tornat a sonar en directe a Barcelona. La banda barcelonina ha retornat a la joventut als 56.000 seguidors que han abarrotat l'estadi olímpic Lluís Companys sota una pluja intermitent que no ha aconseguit, però, aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han delectat el públic amb grans clàssics del seu repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibalicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de El Último de la Fila, després del debut a Fuengirola el 25 d'abril. Barcelona tornarà a vibrar amb El Último de la Fila aquest dijous vinent.

0: I més música encara, perquè Girona ha baixat el taló de les trenes en una edició que ha reunit més de 32.500 espectadors. Buhos, en plena gira de celebració dels seus 20 anys, han estat els encarregats de posar el punt final al festival amb dos concerts a les escales de la catedral. La banda ha combinat grans èxits amb les noves cançons del disc Sempre dempeus. Amb les entrades exaurides, el grup de Calafell ha convertit la cita en una celebració col·lectiva. El carisma de Guillem Soler ha marcat el ritme amb un directe vibrant i fidel a l'estil festiu de la banda.
1: Perquè és una sort, perquè la motivació la trobo en els meus amics, en el públic. O sigui, jo ahir estava fet pols perquè venia de Mallorca, havíem dormit molt poc, vam agafar un avió a les 10 del matí i havíem anat a dormir a les 3. I és sortir a l'escenari i veure 8.000 tios allà a Calafell cantant i se't passen tots els mals. O sigui, al final, quan fas el que t'agrada... O sigui, el que té que tenir problemes per motivar-se és el que té una feina que no li agrada, no? Però nosaltres som uns privilegiats.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
2: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
3: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
4: Manel, Manel.
3: Vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
1: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
4: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
1: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
5: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
1: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
5: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... I ja estem jugant al joc de l'espagueti.
1: Molt bé, Dani, tot teu, va.
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
7: Pues la cosa és així, verà.
8: Es impresionante.
9: Me encanta, me encanta.
10: Mola.
9: Me gusta como suena.
11: Qué bonito.
6: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica.
0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
13: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representats. Els activistes continuen a la presó, on mantenen des de dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. A partir d'avui, la línia R4 de Rodalies torna a fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. L'R3 recupera també els trens entre Ripoll i Ribes de Freser, mentre que al sud, la R15 torna al tram entre Móra la Nova i Riba Roja d'Ebre. Aquest dilluns comencen també unes obres a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana de Picamoixons, que duraran, això sí, 2 mesos. Tots aquests canvis arriben a la mateixa setmana que s'acabarà la gratuïtat del servei. Connectarem tot seguit en directe amb 2 punts amb afectacions des de l'estació de Falset, Marçà, al Priorat, i des de l'estació de Valls, a l'Alt Camp. La plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. El portaveu del comitè d'empresa de Girona Més Neta, Gregori Soto, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
14: Des de fa setmanes sentim que l'Ajuntament, que som una empresa externa, que l'Ajuntament no pot participar a les negociacions, i de sobte ens trobem que ens demanen que s'aixequi una vaga deixant punts fonamentals del conveni en mans d'una decisió de l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions, no podem parar les negociacions fins que l'Ajuntament digui alguna cosa.
13: Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Dels esports, el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que podria acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. La victòria blanca fa que el Barça pugui ser campió diumenge, el clàssic. I pel que fa al Barça femení, jugarà una nova final de les Champions, la 6ª consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 amb els gols de Sal.

Irma Parayuelo, Eva Payor i Alexia, que va signar un doblet. La final contra l'Olímpic de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. I de la cultura destaquem que l'Último de la Fila fa vibrar l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts previstos a la ciutat. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts 30 anys després, deia, de la dissolució del grup icònic, amb un repàs nostàlgic dels seus èxits. El segon concert serà aquest dijous vinent.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Israel allargarà 2 dies la detenció dels 2 integrants de la flotilla retinguts. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. A més, el Ministeri Públic de Tel Aviv no ha presentat càrrecs formals contra ells, però els allarga la detenció acusant-los d'assistència a l'enemic en temps de guerra i prestació de serveis a organització terrorista, entre d'altres. Els advocats dels 2 activistes han denunciat en la declaració de les últimes hores greus abusos físics als seus representats que podrien constituir tortura, amb pallisses i aïllament. Abu Keshek i Ávila continuen empresonats al nord de Gaza i mantenen la vaga de fam que van iniciar dissabte. Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous a les 11 del matí al ple del Congrés de Diputats per explicar la situació de la Global Sumut Flotilla. Doncs justament de l'última hora dels 2 detinguts i de la resta dels membres de la flotilla en volem parlar ara amb Sofia Peris. Ella forma part d'aquesta missió solidària que va ser interceptada dijous passat i que actualment és a l'illa grega de Creta. Bon dia, Sofia, i gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia.
1: Quina informació teniu ara mateix sobre l'estat de Saif Abu Keshek i de Thiago Ávila? Heu pogut parlar amb les seves advocades, amb els equips consulars? Temeu per les seves vides ara mateix?
2: Doncs, de fet, ara t'estava escoltant a tu i crec que aneu tenint informació més actualitzada vosaltres, perquè aquí, doncs, bé, no sé ben bé què ha arribat i què no, però això, estem... Totes les que vam ser segrestades per l'estat d'Israel estem sense telèfons, estem sense ordinadors, llavors al final sí que la prioritat és anar entenent què és el que necessiten això, doncs, els nostres companys, en aquest cas el Saif i el Thiago, perquè des de la idea aquesta col·lectiva, doncs, si hem preparat una missió totes i no hem tornat totes i hi ha gent que encara està en perill, la prioritat és fer el que necessitin, no? Llavors sí que des d'aquest punt més estratègic estem pensant-ho així i les advocades ens van actualitzant, però crec que amb els ritmes de tot i amb coordinar tota la gent també que estem aquí sense, doncs, amb molts dels recursos comunicatius que teníem perduts, crec que aneu estant actualitzades més vosaltres que nosaltres. De fet, ho comentem que ens anem assabentant de les coses més per les notícies, però bueno, justament per això també creiem que és important poder ser aquí i que pugueu, com justament aquesta tasca més comunicativa, i anar estant al dia tant com podem.
1: Sofia, vosaltres coneixeu personalment Saif Abu Keshek. Quin és el seu vincle amb moviments sindicals i humanitaris palestins i com encaixa això amb l'acusació que li fa Israel vinculat amb, això, amb entitats terroristes o amb agrupacions terroristes com Hamas?
2: Bé, en Saif, jo el conec, estava just ara aquí amb la Masmi, amb una altra companya que està a la IAC, a la Intersindical. I bé, al final és evidentment no els vincles amb el terrorisme, doncs és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saif, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina, degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé. Els molesta, a més, Saif és una figura com... Ja ho deu saber la gent que segueix aquest moviment, molt de referència en aquest sentit, i tot el que el pugui atacar Israel i pugui deslegitimar-lo, i en aquest cas ho fan, doncs, amb l'acusació de terrorisme, ho faran perquè és algú que realment té força en contra d'ells. Però bueno, és una persona això, que està a la Intersindical Catalana i que està amb nosaltres militant dia a dia i...
1: Tenim alguna dificultat amb la teva imatge, però una resposta molt ràpida, si pot ser, Sofia. Les embarcacions que continueu a Creta de la flotilla, quina és la vostra situació? Hi ha voluntat real de reprendre la missió humanitària cap a Gaza o voleu esperar-vos a saber què passa amb els 2 retinguts?
2: Doncs ara mateix, com comentava, la prioritat és entendre què és més important pels retinguts. Al final, perquè també ho lliguem amb la lluita pel poble palestí, no? En el sentit que quan hem fet una missió col·lectiva amb un fi i amb la idea de que això, de que col·lectivament hem d'aconseguir-ho, també creiem que és com per anar fins al final amb el que es proposava amb aquesta missió i també amb el que vam parlar amb les entitats palestines que la recolzaven, és que és una cosa col·lectiva i que hem de, que primer hem d'estar com segures de que això com és viable i de que no implica posar-nos en un risc excessiu que no els hi aporti res a elles, com les que estan dia a dia a terra del poble palestí. I llavors, en aquest sentit, creiem que això, que prioritzar, entendre què necessiten en Save Yantiago és important, i també ho hem parlat així amb les entitats palestines. Aleshores, al final també veiem que l'estratègia de l'Estat d'Israel en aquest sentit ha sigut molt desconnectar els nostres moviments, no? Ara mateix tenim els vaixells que s'havien d'unir a Grècia, que ja no s'han pogut unir durant la travessia, tenim els vaixells de Turquia, tenim les 1000 Madlanes, que són aquesta altra organització que també s'anaven a unir, i estem tots com molt desmembrats per diferents punts del Mediterrani. Aleshores, aquí el que veiem clar és que primer hem d'aconseguir retrobar-nos i a partir d'aquí doncs, avaluar què és el millor tant per la lluita del poble palestí, per la causa inicial de la missió, com per en Save Yantiago, per assegurar que totes les companyes, no, que és una missió col·lectiva i per tant que segueix sent així, I en aquest sentit creiem que primer ens hem de retrobar perquè han fet molt bé la seva estratègia, que era desmembrar-nos, no? Però justament el que no els hi volem donar és que aconsegueixin l'objectiu. Ens han desmembrat, doncs com ens reestructurem.
1: Sofia Peris, molta sort, gràcies per atendre'ns i n'estarem pendents. Que vagi bé.
2: Igualment, moltes gràcies. Adéu.
1: Mentrestant, continua el frec a frec entre els Estats Units i l'Iran per buscar una sortida diplomàtica a la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà, Donald Trump, ha acceptat finalment analitzar la darrera proposta que Teheran li ha fet arribar en les últimes hores, malgrat que d'entrada l'havia rebutjat frontalment. Entre els punts clau, l'Iran exigeix garanties de no agressió militar, l'aixecament del bloqueig dels ports i vaixells iranians i un nou mecanisme per regular el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. De fet, Trump ha anunciat fa poques estona des de la seva xarxa social una operació per custodiar els vaixells que han quedat atrapats en aquest punt pel bloqueig iranià.
3: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: És una altra de les novetats destacades del dia. A partir d'avui, la xarxa de Rodalies, que encara la darrera setmana de gratuïtat del servei amb la reobertura d'alguns trams fins ara tancats per obres, és el cas de la R4, que torna a fer el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Aquest dilluns també circulen de nou els trens a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Pel que fa a l'R15, al sud de Catalunya, es recupera el recorregut entre Reus i Móra la Nova, tot i que encara està tallat el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Anem, doncs, cap a l'estació de Marçà-Falset, al Priorat, amb la Clara Marchiegui i la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Com va la represa del servei en aquest punt on sou vosaltres?
4: Bon dia, companys. Doncs ha passat un primer tren a les 7 del matí i ara ha de passar un segon tren que estava previst per 8:45 i que de moment ja sabem que va, segons posa les pantalles de l'estació, amb 15 minuts de retard. Anem a parlar tot plegat sobre aquesta represa. Primer comencem amb l'alcalde de Marçà, el Josep Maria. Molt bona tarda.
5: Hola, bon dia.
4: Bon dia, és que estic acostumada a dir bona tarda. Com porteu aquesta represa? Al final, ho parlàvem abans, és una reivindicació que ve de molt lluny, que ha estat sempre una mica oblidat aquest tram de via.
5: Sí, bueno, lo portem com tota la vida, pues malament, perquè ja ens hi hem acostumat. La gent ja no ve el tren i el que ve pues, ha de vindre molt de temps. Ara estàvem parlant amb aquesta xicota aquí, que jo fa 35 anys ja anava a Barcelona i anava millor que ara. És un desastre. I ara he mirat abans de vindre, l'any passat va haver 1.800 retards en aquesta línia i 3.000 trens que no van sortir. I això... Però, bueno, aquí ja estem acostumats a que mos tinguin així.
4: A més, se suma que també teniu una via única, llavors l'única alternativa és per carretera, que tampoc les carreteres no estan el més adequades possible.
5: Sí, clar, només falten ara les obres aquestes d'aquí baix a les Borges, que estem sitiats aquí, hem de buscar alternatives constantment.
4: Parlem d'aquesta via única, al final hi ha vegades que el tren ve amb puntualitat, però s'ha d'esperar aquí perquè coincideixen amb un tram que han de circular dos trens i llavors també tot això provoca que hi hagi més retards, no?
5: Sí, a les estacions fan intercanvi. Un tren abans d'anar cap a l'altra estació ha d'arribar a l'altre i això provoca que es vagin acumulant retards, sí.
4: Alcalde, moltíssimes gràcies. Anem a parlar també amb una usuària d'aquest servei, la Marta Maduell. Molt bon dia, Marta.
6: Bon dia.
4: Explica'm com t'has adaptat tu amb aquests canvis durant aquests mesos passats.
6: he anat provant diferents alternatives. Hi ha l'opció d'anar amb transport interurbà, amb bus, des de Falset fins a Reus, i des de Reus agafar un altre bus cap a Tarragona. Això també, doncs, suposa un canvi allà, no? Un temps d'espera és més temps. També he provat algun dia el transport alternatiu que oferia la Renfe, però hi havia poques línies de transport alternatiu que anessin a Reus només per anar a les Borges. Molts paraven a molts pobles, el que suposava hora i quart de trajecte, del que normalment amb tren són uns 20-25 minuts. Llavors, el que he acabat fent és utilitzar el transport privat.
4: Molt ràpid, Marta, confies en aquesta represa, en que tot això a poc es vagi solucionant?
6: Jo, de moment, li donaré un temps de marge abans de confiar en el tren, perquè és que, si no, no te'n pots enfiar per anar a treballar.
4: Doncs, Marta, moltíssimes gràcies, i companys, ja ho veieu, avui dilluns de represa d'aquest servei aquí en aquesta via, en aquest tram que arriba fins a Marçà de Falset, però ja us expliquem que el primer tren ha anat amb retard i aquest segon també està previst que arribi uns minuts més tard.
1: Està clar que, de moment, aquesta represa no acaba de satisfer ni els usuaris ni els alcaldes. Gràcies, companys. En canvi, avui arrenquen unes noves obres a la infraestructura que afecten l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons. Els treballs duraran 2 mesos i, mentrestant, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Durant aquest període, els trens de l'R13 circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. A l'estació de Valls, a l'Alt Camp, hi tenim el Miquel Rosic i l'Àlex Alonso, de TAC 12. Bon dia, Àlex. Com encara el Camp de Tarragona aquestes obres?
7: Doncs les encara novament amb resignació. 2 mesos més sense tren, sobretot aquí, a la capital de l'Alt Camp, a Valls, on ja les freqüències no són les que necessitaríem per enllaçar amb la capital catalana, amb Barcelona. Ara, fins al 6 de juliol, tornaran a no passar trens per aquí, per la capital de l'Alt Camp, per l'estació de Valls, i això fa que sumin novament aquestes obres, a les que, per exemple, ja hi ha els túnels del Garraf. Això fa que hi hagi molts busos que vagin directes d'aquí al Prat de Llobregat, perquè també entre Sant Vicenç i el Prat hi ha aquest servei alternatiu per carretera. Tot això en volem parlar amb les plataformes usuaris d'aquí, de la capital de l'Alt Camp, amb el Nil Magrinyà. Nil, bon dia.
8: Bon dia.
7: Nil, noves obres, 2 mesos més. Podríem dir que són necessàries, però, com sempre, venen amb manca d'informació.
8: Sí, exacte. Les obres està bé, celebrem que es facin, perquè són necessàries, sobretot per treure limitacions i per seguretat. Però la Generalitat, doncs, no decepciona, i, com sempre, doncs, tard i malament. Llavors, tenim un pla de servei alternatiu. Aquí tenim l'horari, que, a més, està incomplert, costa molt d'entendre, per internet és difícil de trobar. I bé, doncs seguim amb la tònica de sempre.
7: Sobretot aquest, hi ha aquest servei alternatiu, hi ha 4 freqüències al dia que uneixen Valls i el Prat de Llobregat, perquè hem de recordar també les obres dels túnels del Garraf, i hi ha dos serveis directes entre Valls i Barcelona-Sants, que primer aquí no surten i segon es van comunicar durant un cap de setmana de pont.
8: Sí, de fet, aquests dos serveis directes, que són el primer i l'últim de la nit, els vam aconseguir, després de fer molta pressió i gairebé de suar sang, aquest divendres o dissabte, i de fet aquí no surten. Llavors és difícil que la gent pugui saber què hi són si venen aquí i no apareixen. També es va demanar que els horaris de l'autobús sortissin els teleindicadors de l'estació, i si entreu a l'estació veureu les pantalles en blanc.
7: Molt bé, i és superràpid. La gratuïtat acaba divendres, dissabte es torna a pagar per un servei que continua igual.
8: Sí, nosaltres estem d'acord en que el transport públic s'ha de pagar, però s'ha de pagar si funciona. Llavors, si volen que el transport públic es pagui, doncs que es pagui allà on funciona. I allà on no funciona, evidentment, doncs ha de continuar sent gratuït.
7: Doncs perfecte, Nil, moltíssimes gràcies. Doncs això és el que dèiem. Sobretot aquests busos directes, un surt a 6:45 del matí de Valls per arribar a Barcelona i un torna al vespre, a 7:45 del vespre, surt de l'estació Barcelona-Sants directe aquí a Valls. Ja us podem anunciar que el d'aquest matí, el primer que havia de sortir, no ha sortit perquè no s'ha trobat el conductor de l'autobús i, per tant, no hi ha hagut aquest primer servei directe al matí entre Valls i l'estació Barcelona-Sants.
1: Quina llàstima, Àlex, que un cop més tantes oportunitats que es desaprofiten per fer bé les coses. Gràcies per aquesta última hora. Que vagi molt bé. I de l'Alt Camp ens anem ara cap a Girona, perquè la plantilla de Girona Més Neta ha començat aquesta mitjanit una vaga indefinida per reivindicar millores en el seu contracte laboral. Tot i els recents avenços, els treballadors apunten que les negociacions es troben en un cul de sac. Aseguren que l'empresa no compleix amb el conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament que fins ara no ha participat directament en les negociacions, tal com assegura Gregori Soto, portaveu del comitè d'empresa. N'ha parlat, de fet, fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: Semblava que arribàvem a consensos fins que ha canviat una mica el paradigma. Des de fa setmanes sentim que l'Ajuntament, que som una empresa externa, que l'Ajuntament no pot participar a les negociacions, i de sobte ens trobem que ens demanen que s'aixequi una vaga deixant punts fonamentals del conveni en mans d'una decisió de l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions, no podem parar les negociacions fins que l'Ajuntament digui alguna cosa. O som privats o som funcionaris públics.
1: 10 minuts per arribar a les 9, preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. En té més detalls l'Esther Minguell.
10: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
11: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes. Perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
12: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar vis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
10: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
1: Temps ara per als esports amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: El Barça, que haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després del triomf del Real Madrid sobre l'Espanyol.
14: Sí, 0-2 dels blancs a l'RCD Stadium. Dos gols de Vinícius que greugen encara més la crisi de l'Espanyol, que fa 17 jornades ja que no guanyen. La victòria blanca situa el Real Madrid a 11 punts del Barça, just abans de visitar diumenge el Camp Nou, on els blaugranes podrien ser campions. En cas, amb un empat ja en tindrien prou. Per què fa a l'Espanyol, amb aquesta derrota podria acabar la jornada només 3 punts del descens, si és que avui el Sevilla supera la Reial Societat. Justament Omar ja parla del decisiu partit contra els sevillans aquest diumenge, aquest dissabte, a Sevilla.
15: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene. Como he dicho antes a los compañeros, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no, las palabras ya no valen para nada, tocan hechos.
14: El Barça jugarà una nova final de la Champions femenina, la sisena consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 al Camp Nou. Van marcar Salma Parayuelo, Eva Pallor i Alexia, que va signar un doblet. La de Mollet eleva fins als 232 gols la seva marca i iguala César com a segona màxima golejadora amb la samarreta blaugrana, només superada per Leo Messi. La final contra l'Olímpic de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. Patrick Guijarro i el tècnic Pere Romeu valoren la classificació.
16: Se dice pronto, parece fácil y no lo es, la verdad que es increíble, más a donde lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho, en el Spotify Camp Nou con nuestra gente, que ha sido espectacular toda la gente que ha venido. I otro momento especial y único.
17: Crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final. Serà una final super apassionant contra un grandíssim Olímpic de Lyon. Haurem de fer les coses molt, molt bé per estar a l'alçada de la final, que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocionant.
14: L'Uni Girona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet amb una victòria còmoda sobre el Leganés. 89-63 a Fontejau, que desfeia l'empat del partit d'anada. Les gironines van anar per feina i amb un 30-18 al primer quart van obrir unes diferències que no van fer més que ampliar-se durant el duel. Koulibaly va liderar l'equip amb 21 punts i un 32 de valoració. El rival del Girona a semifinal serà el València amb l'anada dijous al Roig Arena i la tornada diumenge a Fontejau. Enguany les gironines han superat les valencianes les dues vegades que s'han enfrontat. Mariam Koulibaly agraïa el suport de Fontejau i diu que afronten les semifinals amb optimisme.
13: Me da mucha fuerza para seguir, sobre todo el trabajo que hacer. Y estoy muy contenta y orgulloso con afición. Hay que seguir siempre. Nosotras necesitamos ello para animar mucho. Cada partido es complicado. Bueno, cosas que no han funcionado hoy, seguimos trabajando eso para mejorar. Cada partido es como final. Hay que seguir hasta la Copa, hasta la campeona.
14: Victòria del Barça a la Lliga ACB sobre el Gran Canària, 91-69. El triomf manté les opcions de l'equip de tancar la fase regular entre els quatre primers classificats per obtenir un millor encreuament de cara al play-off. Els blaugranes van sobreposar-se a les absències de Satoranski, Vesely i Will Clyburn, que haurà d'estar un mes de baixa, i van encomanar-se a l'encert de Panter i Schengelia per obtenir una valuosa victòria. El nord-americà, amb 23 punts i un 24 de valoració, va ser el més destacat del partit. Amb una victòria més, els de Xavi Pasqual es garantiran el dret a disputar el play-off. I el Baxi Manresa s'apropa a la salvació amb un triomf èpic sobre el València. Els del Bages van imposar-se 104-102 al segon classificat de la CB. Va destacar Oba Sohan, autor de 30 punts, i que va acabar el duel amb un 33 de valoració. La victòria situa els de Diego Ocampo, 4 triomfs per sobre del descens. Doncs bones notícies en aquesta jornada, tant pel Barça com pel Baxi Manresa.
1: I tant que sí. Gràcies. Fins demà, Cristina.
14: Fins demà.
1: I ara abordem la cultura. 30 anys després de la seva dissolució, El Último de la Fila va tornar a sonar en directe ahir a Barcelona. La banda barcelonina ha retornat a la joventut els 56.000 seguidors que han abarrotat l'Estadi Olímpic Lluís Companys sota una pluja intermitent que no va aconseguir, això sí, igualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han delectat el públic amb grans clàssics del seu repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibalicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de L'Último de la Fila després del debut a Fuengirola el 25 d'abril. Barcelona tornarà a vibrar amb L'Último de la Fila aquest dijous. Així doncs, amb la música d'aquest esperat retorn als escenaris, ens acomiadem. Fins demà, que vagi bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: thing to make me ashamed.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rum a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i ha acusat Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Sofia Peris, una de les membres de la flotilla, ha explicat a la xarxa que l'objectiu principal ara és reagrupar-se per saber com evoluciona la missió.
3: Aleshores, aquí el que veiem clar és que primer hem d'aconseguir retrobar-nos i a partir d'aquí doncs, avaluar què és el millor per, tant per la lluita del poble palestí, per la causa inicial de la missió, com per en Saif i en Thiago, per assegurar que totes les companyes, no, que és una missió col·lectiva i per tant que segueix sent així. I en aquest sentit creiem que primer ens hem de retrobar perquè han fet molt bé la seva estratègia, que era desmembrar-nos, no? Però justament el que no els volem donar és aconsegueixin l'objectiu. Ens han desmembrat, doncs com ens reestructurem.
2: En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà el dijous al Congrés per explicar els moviments que estan fent des del govern. I pel que fa a la mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C32 a Sant Boi, a la 2 a Cornellà de Llobregat i també a Sant Vicenç dels Horts, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i al Papiol, i també a la C60 a la Roca del Vallès. A banda, també es va normalitzant la circulació, tot i que amb retencions habituals a la C58 a Sabadell, que ha estat afectada per una avaria a primera hora del matí. I pel que fa al servei ferroviari, el Servei de Rodalies de Catalunya recupera entre avui i demà diversos trams de les línies R15, R3 i R4. Reobre el recorregut Reus-Mora la Nova de l'R15, Ripoll-Ribes de Freser, en aquest cas de l'R3, i es restableix completament l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Tot i això, es mantenen també alguns serveis alternatius per carretera i restriccions puntuals per a algunes obres. Paral·lelament, avui també comença un tall de 2 mesos a l'R13 entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders també per obres en aquest tram. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes de temps de flors. A les 5 de la tarda d'avui hi ha una nova reunió amb el Departament de Treball i el Comitè d'Empresa per avançar en aquestes negociacions. I pel que fa al temps del dia, comença amb un temps variable i ambient primaveral, amb alguns xàfecs, sobretot ara al matí, al Pirineu, Prepirineu i zones de l'oest. A partir del migdia també creixeran nuvolades que deixaran ruixats i tempestes més extenses i localment intenses també, especialment a la tarda i de cara a la nit.
1: Notícies en xarxa.
4: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
5: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons... Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Manel Ferrer.
6: Comunicat breu i concís de Premià en Comú Podem després que la regidora fins ara del grup municipal, Lole Morilla, anunciés que l'abandona i passa a ser regidora no adscrita. La formació manifesta textualment respecte per la decisió personal de Morilla i sense cap més valoració ni tampoc cap rèplica a les afirmacions que feia aquesta regidora, tanca el comunicat anunciant que el partit referma el seu compromís de continuar treballant com ha fet fins ara com a projecte col·lectiu amb vocació municipalista que vetlla pel bé comú i per millorar les condicions de vida dels veïns. Recordem que en la seva comunicació pública Morilla afirmava que d'un temps ençà es donaven al si del grup municipal una situació insostenible de manca de diàleg i unilateralitat i que feia aquest pas justament per poder honorar la confiança dels votants sense traves ni peatges. Premià en Comú Podem no surt al pas d'aquestes paraules, com tampoc diu res, malgrat que els ho hem preguntat sobre com tot plegat afectarà la relació entre els dos partits que conformen la coalició. Premià de Dalt no té intenció de fer cap canvi pel que fa a les places d'aparcament al barri de la Floresta i Camp Vilà. El consistori veí ha publicat un comunicat en resposta a les declaracions recents de l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, que reiterava la petició que aquesta zona de Premià de Dalt admeti l'aparcament lliure de veïns de Premià de Mar. En el seu comunicat, Premià de Dalt recorda que en aquest barri ja existeixen places lliures i que les places de residents que hi ha són per garantir que tots els veïns del barri tinguin lloc per aparcar, ja que abans d'això el flux constant de cotxes provinents de Premià de Mar els creava moltes dificultats. La publicació conté declaracions de l'alcalde Josep Triadó que expressa la seva solidaritat amb Premià de Mar i el seu ànim cooperatiu i que recorda no només que a la Floresta ja existeixen 140 places lliures que poden utilitzar els veïns del Tercer Maresme, sinó també l'acord assolit recentment per l'aparcament al barri Cotet, però que al mateix temps descarta de manera clara, diu el text, eliminar cap de les places per a residents. Finalment, i a la línia del que havia dit prèviament l'Associació de Veïns de la Floresta, Triadó també afirma que el problema de Premià de Mar és que ha anat eliminant places sense oferir alternatives i això, diu, no pot recaure sobre Premià de Dalt.
5: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
6: La regidora de Serveis Socials, Cesca Domènech, que fa poc lamentava que la Generalitat hagi suprimit el canal que permetia demanar la dependència des dels ajuntaments, ha parlat del nou pla cura de la Generalitat anunciat pel govern diumenge passat i publicat al DOC. El pla cura, acrònim dels termes cura, urgència, resposta i agilitat, es presenta com una revisió del model actual de concessió de les prestacions per dependència per mitjà d'una modificació en els circuits i amb l'ajuda de la nova Agència Integral Social i Sanitària que integra els centres d'atenció primària i els serveis socials municipals busca agilitar la tramitació d'una sol·licitud que s'ha multiplicat per dos els últims 10 anys en gran mesura pel progressiu envelliment de la població. Domènech va participar en una trobada a Barcelona de les àrees bàsiques de serveis socials de la demarcació amb la cúpula de drets socials, en la qual es van donar les primeres explicacions del nou pla que esgrimeix com a argument principal la reducció de 13 a 2 mesos del temps d'obtenció de la dependència després de la sol·licitud. Segons la regidora premianenca, una retallada que la Generalitat creu que s'aconseguirà establint una única via per la sol·licitud telemàtica i directa cap a drets socials, sense passar pels ajuntaments. Això, per però, diu Domènech, s'oblida de la bretxa digital, especialment en col·lectius grans i vulnerables, i resta opcions d'acompanyament i seguiment als serveis socials municipals. És per això que la regidora, que celebra les intencions de la Generalitat, tot i que també afirma que encara falta saber moltes coses, assegura que l'Ajuntament continuarà oferint tot el suport que estigui a les seves mans, malgrat que oficialment la sol·licitud ja no es pugui fer des de la finestreta municipal.
0: Com ja hem explicat nosaltres recentment, l'espera de la de llei de la dependència pot arribar a durar uns 13 a 14 mesos actualment i, per tant, per part nostra, l'anunci del Pla Cura per part del president Illa ens sembla d'entrada una bona notícia, tot i que estarem pendents de veure quins són els detalls que encara no se'ns han pogut explicar. En qualsevol cas, nosaltres intentarem mantenir tot el suport social i l'acompanyament a aquestes persones més vulnerables i ho farem doncs, buscant totes les maneres i els recursos que siguin necessaris.
6: Segons la informació que ha donat de moment la Generalitat, el Pla Cura contempla, entre altres coses, oferir una ajuda econòmica immediata amb una prestació automàtica i provisional per a aquelles persones que tinguin el grau de dependència reconegut però estiguin esperant plaça en una residència o recurs assistencial, unificar tràmits i eliminar la duplicitat burocràtica, reforçar equips de valoració, es volen destinar 25 milions d'euros per contractar 200 nous professionals, vincular la part social i la sanitària del procés i, com dèiem, avançar en la digitalització per mitjà d'una nova eina dotada de la intel·ligència artificial. La idea de la Generalitat és desplegar gradualment el nou pla fins al desembre del 2027.
1: Matinal Premià Mèdia.
6: S'ha presentat públicament una nova plataforma ciutadana a Vilassar de Mar que reclama un bus directe fins a Barcelona i que ja ha recollit en dues setmanes, diuen, més de 3.000 signatures. L'entitat compta amb ple suport de l'Ajuntament vilassarenc que se suma rotundament a la demanda i que fins i tot, segons informava Vilassar Ràdio, acusa el Departament de Territori de menysteniment. Tant la plataforma com l'Ajuntament fan notar que Vilassar de Mar és l'únic municipi del Baix Maresme que no compta amb servei de bus directe a Barcelona. Com diem, l'entitat recull signatures en un portal web i físicament a establiments ajuntaments vilassarencs signatures que després lliuraran al consistori per tal d'anar plegats a pressionar la Generalitat. Tot plegat coincideix en el temps amb l'anunci que feia la Generalitat que renovarà la concessió de línia 6 anys més a les companyies de bus que la sustenten al conjunt del país, concessions que en principi expiraven el 2028. Justament l'arribada de nous contractes era una de les esperances que tenia el territori que es poguessin millorar els serveis i per això ara entitats com la nova plataforma Vilassarenca temen que això suposi allargar 6 anys més les prestacions actuals. Recordem, d'altra banda, que la Generalitat ha optat recentment per invertir els pròxims temps 21 milions d'euros a les línies interurbanes de bus, inversió condicionada, però, per l'aprovació dels pressupostos i que no s'ha detallat a quines accions concretes es destinarà. La plaça Salvador Moragues, sota la nova pèrgola fotovoltaica que aviat estarà acabada, serà l'escenari aquest any de l'acte de lliurament dels ajuts Pepa Maca, els ajuts que concedeix com Maresme de suport a projectes de l'economia social i solidària a la nostra comarca. En concret, es donen dos ajuts de 2.000 euros cadascun a projectes d'autoocupació i treball, és a dir, iniciatives de l'ES orientades principalment a generar activitat econòmica i llocs de treball o autoocupació i projectes de consum col·lectiu, és a dir, iniciatives orientades a satisfer necessitats de comunitats sense que la creació d'ocupació sigui la seva finalitat principal, cooperatives de consum o energètiques, per exemple. El termini per a la presentació de candidatures finalitzava inicialment el 20 d'abril, però s'ha ampliat i s'admeten fins dilluns 4 de maig.
7: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant de temps que, de moment, estarà marcat per la tranquil·litat al llarg de bona part del dia d'avui, tot i que hem començat la jornada amb núvols molt abundants i amb algunes precipitacions cap a l'àrea del Maresme Nord. Esperem que els núvols es trenquin una mica cap a aquest migdia, a primeres hores de la tarda, i que, per tant, donin pas a un ambient una mica més assolellat, sense fer net del tot. De fet, a última hora de la tarda es tornarà a incrementar la nuvolositat i durant la propera nit, sobretot cap a primeres hores de la nit, tindrem precipitacions en forma de xàfecs que podran presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que en general no seran abundants, tot i que puntualment doncs, sí que es podrien recollir entre 10 i 15 litres per metre quadrat. Pel que fa als vents, en general de Garbí, del sud-oest, estones moderat aquest matí cap a l'àrea del Maresme Nord, mentre que aquesta tarda el vent bufarà fluix a tota la costa maresmenca. La situació marítima una mica alterada, avui amb maror pràcticament generalitzada. Les temperatures poden baixar una mica, però en general amb uns valors molt semblants als d'ahir, amb ambient agradable. De cara a demà s'espera més estones amb sol durant bona part del dia, tot i que la jornada començarà amb força núvols, les clarianes guanyaran protagonisme ràpidament i, com avui, a última hora de la jornada, la nit de demà a demà passat, tornaríem a tenir noves precipitacions que podran afectar la nostra comarca de forma més irregular que aquesta pròxima nit, però novament podrà ploure aquí al Maresme, amb unes temperatures que demà, amb més estones amb sol, evidentment pujaran les màximes, ambient suau, al migdia, una mica càlid fins i tot, mentre que els vents demà bufaran més fluixos del sector sud, amb una situació marítima que estarà o que continuarà dominada per la maror a marees de mar de fons. De cara a demà passat, dimecres, temps tranquil, temps assolellat i unes temperatures que, sobretot a les hores centrals del dia, doncs, podran pujar una miqueta més. Els vents bufaran febles, novament, de component entre el sud i el sud-est i la situació marítima més tranquil·la, dominada pel marejol a tota la costa de la comarca.
5: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
8: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
10: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
11: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
8: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
5: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Des del passat 16 d'abril i fins al 30 de juny està obert el termini per presentar sol·licituds per acollir-se al procés de regularització de les persones estrangeres residents a l'estat espanyol. Aquesta acció ha obligat a activar tot un seguit de dinàmiques a l'administració municipal i que ha fet també doncs, que s'hagi de donar resposta a un gran gruix de sol·licitants. I ara, després d'uns dies que ja hagi començat aquest procés extraordinari, volem veure com està anant. Per això hem convidat el vicedegà del Col·legi d'Advocats de Mataró i president també de la Comissió d'Estrangeria de la ICAMAT, l'advocat David Querol. Com estàs? Benvingut.
12: Moltes gràcies, Manel. Encantat d'estar amb tots vosaltres i poder donar llum a aquesta situació d'aquest procés extraordinari, com bé.
6: Doncs mira, parlant d'aquesta llum que ens deies i començant per al principi, en què consisteix aquesta regularització i, el més important, qui s'hi pot acollir?
12: Doncs, com bé has dit, persones que estiguin residents abans del 1 de gener del 2026. Per la qual cosa, n'hi ha molta gent que ha vingut després d'aquesta data amb el tema de les fake news, de dir, bueno, n'hi ha papers a Espanya i d'aquesta situació, aquesta gent no entrarà dintre d'aquesta situació. Quin problema hi haurà? Molts d'ells presentaran els documents, però la situació és que no els hi donaran i llavors són persones que ja estan aquí, que estan treballant de manera irregular i que els processos migratoris anteriors, recordem que l'últim reglament d'estrangeria es va fer fa un any, hem vist que l'administració va molt lenta i estaven trigant, per exemple, a Barcelona 8 mesos per obtenir aquesta autorització i en aquell moment pogués començar a treballar. Per la qual cosa, el que han volgut és fer un procediment de dir, no amnistia, però sí que sigui el més aviat possible per poder es començar a treballar de manera legal i tindre drets.
6: Parlava justament d'aquests drets, però sobretot també i important, perquè després de fer aquest tràmit, al cap de poc temps, ara ens ho explicaràs tu, poden entrar en el món laboral.
12: Una de les novetats és que al final, en l'àmbit administratiu, quan tu presentes una petició, fins que no tens una resolució, no pots començar. Aquí ho han fet al revés. Han dit, escolteu, es comenceu, i quan hi ha un inici de procediment, en aquell moment se li dona un número de NIE, número d'identificació d'estrangers, que és el que permet en el que és el sistema migratori poder existir dintre de la seguretat social. Què vol dir això? Que, lògicament, se li pot donar d'alta i es comença a treballar. Això no vol dir que aquesta autorització, quan vingui resolta, sigui favorable. I aquí un dels problemes que tenim és que pot ser que sigui denegatòria i si passa aquesta situació serà retroactiu amb el tema del temps que havia treballat i hi haurien problemes perquè les cotitzacions se li traurien. Quin problema n'hi ha? Clar, tindrem moltes peticions, n'hi ha una estimació d'unes 800.000. Dades que et dic, Manel, és que actualment portem escaig una setmana i n'hi han presentades a la vora d'unes 150.000. Sí que és veritat que des del Ministeri han dit és que bueno, aquest procés és fins al 30 de juny, però s'anirà regularitzant mica en mica en el tema de l'administració. El problema que tenim és que no han donat consignes a moltes de les administracions, ja ara direm per què, amb aquesta situació de poder donar resposta en aquest procés extraordinari.
6: Ara en parlarem, però, David, amb les dues coses que ens has dit de moment, és a dir, que hi ha gent que farà el tràmit però no s'hi pot acollir perquè no porta el temps suficient, doncs estan a l'estat espanyol, i segon, que hi ha gent que potser fa aquest tràmit, començarà a treballar i després, quan es resolgui, tampoc hi podrà ser. Amb només això ja estem veient que potser podem caure, i de fet en alertaves fa uns dies, en un col·lapse de l'administració. És a dir, pot ser que arribin moltíssimes sol·licituds que perquè se'ls doni sortida a totes elles veurem el temps que triga i també la resolució d'aquestes.
12: Clar, de fet, és més, recordem que al final tens que saber quina administració és el que resol aquests expedients. I aquests expedients, precisament, no són les oficines d'estrangeria, que serien les competents, sinó és la UTEX, que és una oficina que està a Galícia i que n'hi ha 49 funcionaris per poder fer aquest procediment. És veritat que han fet una encomienda de gestió a una empresa privada per donar funcionaris per a aquesta situació, però la meva pregunta és si no estan formats. I, a més, és que la gent es pensa que solament és presentar uns documents. No, no, és el valor jurídic del que dona aquest document i diu.
13: Clar.
12: I aquí és, el tema és que, si fem per volum, jo crec que encara trigarem com un any acabant de resoldre expedients d'aquesta regularització extraordinària.
13: Ara ens parlaves de l'últim estament, que és aquesta oficina, doncs, que veurà doncs, la legalitat o la sortida legal que tenen tots aquests expedients, però anant a l'esglaó més baix, o al primer esglaó, les administracions municipals, els ajuntaments, parlàvem d'aquesta setmana que porta ja funcionant, han caigut en col·lapse o de moment s'està sostenent això, el nostre entorn, Premià, Maresme?
12: Bueno, hem vist, per exemple, que a Barcelona n'hi havia cues quilomètriques i sí que a l'Ajuntament, a l'alcalde, han posat algun tipus de suport en aquest aspecte. El tema és, la pregunta és que la gent va als ajuntaments val, per fer un tràmit que diu de regularització, però és veritat que els ajuntaments han sigut informats de quins documents necessita, perquè parlem de l'informe de vulnerabilitat, parlem del passaport, i en aquest aspecte és veritat que els ajuntaments estaven pensant que tindrien que fer molt de tema d'empadronaments i aquesta situació. L'informe de vulnerabilitat que van treure un dia abans d'aquesta signatura del Real Decret no reclamava. Llavors tampoc n'hi havia consignes i el tema és el següent. Els conceptes de vulnerabilitat que donen, per exemple, de no haver trobat feina, de no tindre mitjans econòmics, els serveis socials en el seu àmbit del dia a dia no poden certificar si no faig un seguiment de veritable d'aquesta persona. Col·lapse. Sí que n'hi ha, i no dic que no, però n'hi ha que dir, i és el que estan donant de missatge, que no solament els serveis socials dels ajuntaments són els competents per emetre aquests informes. De fet, van fer una llista al Ministeri d'entitats col·laboradores que eren solament per presentar i les han donat les competències per poder fer aquest certificat, que en principi el que n'hi ha de missatge per part del govern és simplement visar, posar un segell d'una manifestació que diu. Però clar, no han donat aquestes consignes als ajuntaments i ells ho volen fer bé de la vulnerabilitat i n'hi ha aquestes circumstàncies. Que també et diré que no certificaran moltes dels punts que no entran dintre del que donen a nivell local de competència en la vulnerabilitat.
13: D'acord.
12: I és el que estem veient. Jo crec que això regularitzarà en el moment que la ciutadania coneixi els estrangers que poden anar per altres vies. De fet, a data d'ahir han signat un conveni, per exemple, a Càritas, que poden fer aquests informes.
13: Per tant, David, perquè la gent a casa ens entengui, que ho estàs explicant molt bé, quin és el paper d'aquests ajuntaments i d'aquestes entitats col·laboradores? Quina és la documentació que les persones que es volen acollir a aquest decret o aquesta regularització necessiten de les administracions locals i també d'aquestes entitats col·laboradores?
12: Bé, les entitats col·laboradores els han donat la competència de presentar el que és l'expedient, d'acord? I fins i tot, en principi, els ajuntaments. El que necessiten d'aquestes entitats és allò, el criteri jurídic de dir, escolta, estranger irregular? No, informe vulnerable. Llavors, han fet un formulari i aquest informe de vulnerabilitat és un dels requisits d'un dels supòsits que n'hi ha per acollir-se a aquesta regularització. Aquelles persones que tenen una oferta de treball, no fa falta informe. Aquelles persones que estan en protecció internacional o ha intentat demanar asil alguna vegada, no tenen aquest informe de vulnerabilitat. Els ajuntaments, el rol que fan és que són convidats a aquest procediment i d'alguna manera cada vegada tindran que informar-se de com fer-ho. Però tornem el mateix. Ells el que tenen la competència és l'empadronament, saber si aquella persona està enregistrada, i recordem que l'empadronament no és requisit per a aquest procediment d'estrangeria. Per la qual cosa ja tenim un problema.
13: Clar.
12: Pot ser que una persona de Mataró vingui aquí a Premià i pugui demanar un informe i haurien de fer-ho. Quin problema n'hi ha? Els serveis socials diu, si no està enregistrat o empadronat, jo no li faig. aquí n'hi ha una discrepància i no sé quines instruccions els hi hauran donat, però mireu que la falta d'informació o de criteris pot ser un col·lapse amb aquest aspecte.
13: D'acord. Ara hi ha moltíssima gent, de fet, a Premià de Mar s'estima que entre 1.000 i 1.500 persones podrien acollir-se a aquest pla de regularització. Hem parlat de les administracions, de la part pública, però de les persones sol·licitants. Quins són els passos que han de seguir de principi a fi per acollir-se a aquesta regularització?
12: Molt clarament és haver vingut abans del 1 de gener del 26, per lo qual amb el passaport acreditat d'alguna manera, o fins i tot amb un empadronament històric de verificar que estaven aquí en aquesta data anterior. A més, penseu que les proves que demanen per demostrar si he estat abans del 1 de gener poden ser públiques o privades, una mera factura del MediaMark o qualsevol història, o un enregistrament a el que és subministrament elèctric o d'aigua, això provocaria que tinguéssim aquesta situació d'haver vingut abans de l'1 de gener, però de manera continuada, 5 mesos des de que faig la presentació de la sol·licitud. Què vol dir? Que si jo hasta el 30 de juny és la data fine d'aquest procés, des de quan ho presento, una prova de 5 mesos d'haver estat allà. La meva recomanació a l'empadronament que passa, que és el document públic més important per poder demostrar aquella situació. Ja. Una factura potser no té les garanties suficients, però aquestes factures i aquests documents tenen que ser nominatius. Llavors, aquesta situació i el certificat d'antecedents penals dels països d'origen, que això ho tenen que demanar perquè l'administració espanyola no ho pot verificar. Lògicament, per poder ser vàlid, té que estar legalitzat o apostillat, depenent el que reclami aquell país en base a el que seria vàlid aquí a Espanya. Penals, proves de 5 mesos, haver arribat abans del 1 de gener del 26 i una d'aquests supòsits, l'informe de vulnerabilitat, el contracte o oferta de treball, perquè, què vull dir? No és necessari de que darrere d'aquella situació n'hi hagi efectivament que l'empleador tingui mitjans econòmics o no, perquè el que diu la norma és l'intent de treballar per un altre. I això queda molt ampli en aquestes circumstàncies. I, per últim, una altra opció és intentar fer un compromís de que es faré d'autònom.
13: D'acord.
12: Llavors, aquesta situació entra dintre d'una arbitrarietat amb aquesta circumstància. Recordem que l'autorització que se li dona és d'un any per poder treballar per compte en línia, per compte pròpia, i sense limitació de professió i, a més, de territori. Puc anar amb una autorització demanada a Catalunya, anar a treballar a Sevilla, on sigui.
13: Molt bé. De fet, amb tot això que ens has explicat, amb aquests plaços que a poc van corrent i que fa que molta gent també doncs, potser s'angoixi pensant que no arribaran doncs, a presentar aquesta documentació, esteu alertant els professionals de que estan apareixent estafes específiques relacionades justament amb aquest procés.
12: Efectivament, jo vaig viure l'última fa 21 anys, he viscut 5 regularitzacions, l'última fa 21 anys. I un dels problemes que n'hi havia és que, per exemple, la mateixa comunitat d'estrangers feien estafes perquè d'alguna manera el certificat de penals pagaven, i a més penseu una cosa, amb els límits del temps per resoldre aquests expedients, l'administració espanyola no tindrà elements per poder verificar que aquell document és bo o no, perquè tinc que resoldre perquè m'ho dona la llei de procediment administratiu. Unes altres estafes que poden haver-hi, i ja estem veient, doncs, per exemple, demanar cita per anar a Correus pagant 50 o 60 euros quan tu no tens que pagar per anar a Correus.
13: D'acord.
12: O, per exemple, a Girona s'han detectat contractes d'empleadors, val, que cobren per fer-te una oferta 1.000 euros.

0: I que és veritat que l'administració ha deixat en mans de la ciutadania aquest procediment administratiu. Perquè, previsiblement, és ràpid. Però ja tenim problemes. Per exemple, a Correus ha sortit una notícia de que els funcionaris de Correus no han presentat el certificat de penal. I han presentat mil expedients que provocarà que d'alguna manera siguin requerits o siguin denegats.
1: D'acord.
0: Perquè al final no són professionals d'aquest tràmit concret.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Sí. Doncs amb tot això veurem com passa. De mentre, és veritat que hi ha entitats com aquí Premià de Mar, Premià Acull, que està cercant voluntaris per fer aquest acompanyament i donar també informació als sol·licitants d'aquesta mesura, que suposo que enmig de tot aquest caos o de tota aquesta voràgine també s'agraeix, no?, que hi hagi gent que també presti el seu temps de manera beneficiosa, doncs, aquests sol·licitants.
0: N'hi ha que dir una última cosa, és que aquestes entitats tenen l'obligació, tal com ha dit el Ministeri, d'emetre aquest informe de vulnerabilitat, malgrat sigui enviat per un advocat. Perquè pot ser que la persona tingui la confiança perquè porta 2 o 3 anys analitzant si han tingut algun tipus de problema, per la situació no han pogut regularitzar-te. Doncs ells poden fer aquest informe perquè moltes entitats també poden presentar l'expedient. Però el que vull dir és que també tenen l'obligació d'emetre aquest document i anar al seu professional de confiança per poder fer aquest procediment que, recordem, és d'un any i l'important en un any no caigui en irregularitat sobrevinguda. Uh-huh. L'important és renovar perquè serien 4 anys més i aquí sí que d'alguna manera ja assimila, s'acull a una regularització efectiva, que és el que volem tots.
1: Doncs David Querol, vicedegà del Col·legi d'Advocats de Mataró, gràcies per acompanyar-nos avui, també per donar-nos una mica de lluny també sobre aquest tema. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Manel, i gràcies per agafar aquesta informació.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: Bon dia. Avui no puc atendre-us en directe, però no volia deixar passar l'oportunitat de participar en aquest espai d'opinió, encara que sigui amb aquest àudio. Vull aprofitar aquests minuts per parlar-vos de tres temes. Deixaré per final parlar-vos de Sant Jordi i de la tercera edició del FICUS. I començaré, i m'extendré una mica més, d'un tema que afecta directament la vida de moltíssima gent: l'habitatge i el lloguer. Al darrer ple municipal, des d'En Comú Podem, vam presentar una moció de suport a un reial decret llei que s'havia de votar al Congrés dels Diputats. Aquesta norma plantejava, entre altres qüestions, prorrogar determinats contractes de lloguer i limitar les actualitzacions anuals de renda. Al ple de Premià de Mar va passar una cosa que d'entrada semblava positiva. Tots els grups municipals hi van votar a favor, excepte el Partit Popular. La realitat és que ens va sobtar que Junts votés a favor. I ho dic sincerament, em va semblar una bona notícia, perquè quan parlem d'habitatge hauríem de ser capaços de posar-nos d'acord en una cosa molt bàsica. La gent ha de poder viure dignament sense dedicar mitja vida a pagar un lloguer o una hipoteca. Però una cosa és el que es vota en un ple municipal i una altra cosa és el que voten els partits quan arriba el moment decisiu al Congrés o al Parlament. I aquí és on la fotografia ja no va ser tan amable. Aquest real decret va caure al Congrés amb els vots en contra del Partit Popular, de Vox i de Junts. És a dir, allò que Premià Junts havia votat favorablement, al Congrés, el seu mateix espai polític, ho va tombar. I no és un fet aïllat, no. Fa poc temps, Junts també es va situar en contra de la pròrroga de la moratòria d'antidesnonaments per a persones vulnerables. I el 2024 també va votar en contra de la regulació de lloguers de temporada i dels lloguers d'habitacions. Per això crec que és necessari fer una reflexió serena, però clara. Quan votem en unes eleccions municipals, votem persones concretes i projectes locals, però també votem espais polítics. I aquests espais polítics tenen una traducció al Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats. I en matèria d'habitatge això és especialment important, perquè moltes decisions que poden canviar realment les coses no es prenen només a l'Ajuntament, es prenen al Parlament i al Congrés. Per això nosaltres defensem el mateix a tot arreu, al ple de Premià, al Parlament i al Congrés. No diem una cosa aquí i una altra allà. I dit això, en matèria d'habitatge, a Premià de Mar tenim ara mateix dos temes sobre la taula especialment importants. El primer és el cens de pisos buits. L'equip de govern va afirmar que el cens de pisos buits de Premià de Mar estaria preparat durant el primer trimestre del 2026. Doncs bé, des d'En Comú Podem estem esperant

notícies. I sobretot volem saber una cosa molt important. Quin ús polític se li vol donar aquest cens? No volem un cens per guardar-lo en un calaix. Volem saber quants pisos buits hi ha, on són, de qui són i quines mesures pensa impulsar l'Ajuntament per mobilitzar aquests habitatges. Nosaltres ho tenim clar. Aquest cens ha de servir per intentar mobilitzar el parc d'habitatges buits privats, combinant incentius i exigència. Això que sovint en diem una política de pal i pastanaga. El segon tema és el reglament del sorteig dels pisos de l'antiga fàbrica de pijames. L'equip de govern ens va compartir a la resta de grups municipals un primer esborrany del reglament i la nostra posició respecte a aquella proposta inicial va ser clara. No podem acabar subvencionant amb diners públics uns preus de lloguer de mercat. Estem a l'espera de rebre la proposta final de l'equip de govern i esperem que no ens arribi pocs dies abans del ple amb el missatge de que ja no hi ha temps per fer cap modificació. Segon tema. També voldria fer una valoració de Sant Jordi a Premià de Mar. Crec que, en general, n'hem de fer una valoració molt positiva. La plaça de l'Ajuntament i els carrers del voltant van tornar a ser un punt de trobada important, amb llibres, roses, entitats, comerç local, activitats familiars i molta presència cultural. Sant Jordi és d'aquelles diades que fan poble, que omplen els carrers i que ens recorden la importància de la cultura i de la vida comunitària. Nosaltres, com cada any, i la veritat és que ja comença a ser una tradició, també hi vam participar amb la nostra parada, regalant planter de tomaqueres a totes aquelles persones que es comprometessin a plantar-les i cuidar-les. I la veritat és que va ser molt bonic i molt divertit. Ens va agradar especialment veure famílies que venien expressament a buscar la seva tomaquera i també la gent que s'acostava per explicar-nos quants tomàquets els havia donat la planta de l'any anterior. Són aquestes coses petites, però també que també expliquen una manera de fer política de proximitat, de contacte amb la gent i una mirada amable cap a la sostenibilitat i la cura. I finalment, el tercer tema. Creiem que una altra notícia interessant és que el FICUS, la Fira de Cultura de la Sostenibilitat, es farà enguany sota la nova pèrgola fotovoltaica del Museu de l'Estampació. Creiem que és bona notícia per diversos motius. Us destaquem 3. En primer lloc, perquè des del nostre grup sempre hem defensat que les activitats festives i culturals del municipi s'han de descentralitzar i han d'arribar als diferents barris de Premià de Mar. En segon lloc, perquè a partir del mes de juny sembla molt encertat programar activitats en espais amb ombra. Cada vegada tenim estius més calorosos i, per tant, és important que els actes públics també tinguin en compte el confort i la salut de la gent. I en tercer lloc, perquè no se'ns escapa que fer el FICUS sota una gran instal·lació fotovoltaica té tot el sentit. És una fira que parla de sostenibilitat, de transició ecològica i de nous hàbits. I, per tant, és coherent que es faci un espai que vol simbolitzar precisament aquesta aposta. Que tingueu totes i tots un bon inici de setmana. Una abraçada.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La setmana vinent es faran tres jornades de portes obertes a l'Escola Bressol Municipal als Gafarrons, que serviran també per presentar la futura segona Bressol als Corriols. El nou centre encara no es podrà ensenyar a les famílies que hi vagin perquè encara l'estan construint, però com ha remarcat l'Ajuntament en una publicació, sí que se'n podrà explicar el projecte educatiu perquè, de fet, serà compartit. També serà compartida la llista de preinscripcions, com va avançar fa uns dies l'alcalde. Els dos centres s'oferiran com si fos un de sol. Les primeres famílies que entrin ho faran als Gafarrons i les següents ho faran als Corriols. Les obres de transformació de l'edifici del Vora Mar continuen, però les últimes setmanes, segons ens indiquen fonts municipals, l'empresa que se n'ocupa ha patit un contratemps financer i els treballs han quedat parcialment aturats, motiu pel qual ha hagut de sol·licitar una ampliació de terminis. Si la previsió deia inicialment que l'actuació estaria enllestida a finals d'abril, ara s'estima que ho estarà a finals de maig o principis de juny. Segons ens expliquen, ara mateix l'edifici ja compta amb la nova caixa d'escala i amb la instal·lació d'ascensor i també s'hi ha fet la nova distribució d'espais per mitjà d'envans. També es considera pràcticament acabada la instal·lació elèctrica i d'aigua. Encara falta, però, el paviment i els revestiments i els aparells de climatització. A l'exterior també falta fer les façanes, la nova pèrgola i el paviment. Com diem, la setmana vinent, els dies 27, 28, 29 i 30 d'abril es faran portes obertes als Gafarrons. Cada tarda es faran dos grups que visitaran el centre entre un quart de 6 i les 6 i entre un quart de 7 i les 7 i cal inscripció prèvia.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La sessió de control que s'ha celebrat aquests dies al Parlament de Catalunya va dedicar una estona a la mobilitat i als transports públics del Maresme. El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, en el marc del treball específic que s'està duent a terme respecte d'aquest tema, interpel·lava el govern per exposar-li tot un seguit de problemàtiques estructurals, van subratllar i exigir actuacions amb urgència, i els va respondre la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va assegurar que l'executiu ja té fa temps un full de ruta i que va assenyalar com un exemple d'aquest esforç el conveni signat en Madrid l'any passat, que suposarà la inversió de 384 milions d'euros en infraestructures. Escoltem la diputada republicana Lluïsa Llop i després Paneque.
2: Estem intentant garantir els drets de mobilitat d'una comarca que s'acosta al 500.000 de persones amb infraestructures pensades per a una altra realitat demogràfica, territorial i social. I aquest és el primer missatge que avui li volem traslladar, consellera. El sistema no aguanta. Ordeno aquesta interpel·lació en quatre grans eixos. Començarem per la fragilitat de l'R1 i el debat sobre el seu futur. Parlarem després de la insuficiència del transport per carretera, la desigualtat territorial que pateixen els municipis d'interior i, finalment, la manca d'una governança real de comarca.
3: És veritat, vostè deia, no és una qüestió conjuntural, és estructural, certament. De fet, aquesta comarca històricament ha estat condicionada per infraestructures, algunes molt primerenques, no? Les primeres a l'Estat que han garantit connectivitat, però que avui, certament, estan integrades en el territori amb uns criteris que no es corresponen doncs a l'any que vivim, o al segle XXI en tot cas, per tant amb criteris obsolets. El govern té definit un full de ruta, un rumb, per resoldre de manera estructural efectivament els inconvenients o les mancances. Ja li apunto alguns elements que hem pogut començar a treballar. Saben vostès, el desembre del 2025 vàrem formalitzar aquest conveni amb el Ministeri, un acord que mobilitza 384 milions d'euros d'aquí al 2032.
1: Destaquem que entre les demandes que formula Esquerra Republicana, que ha detallat en una nota de premsa i ara d'obrir un debat que consideren inajornable sobre el futur del corredor ferroviari del Maresme, Llop va reclamar no només actuacions de manteniment o plans de xoc, sinó l'impuls d'un estudi rigorós actualitzat i programat sobre el model ferroviari futur, incloent-hi l'alternativa del trasllat progressiu de la R1 cap a l'interior.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
1: El grup municipal del Partit Socialista de Catalunya està convençut que les dutxes que estaran operatives aquest estiu a les platges no donaran l'abast, però amb tot es congratula que el govern hagi decidit reactivar-les després que l'any passat deixessin de rajar. La portaveu Luz Cánovas ha insistit, com ja va fer fa un any, que es tracta d'un servei necessari i més si ara ha entrat en funcionament una zona esportiva a la platja de l'Ona i per això considera que una dutxa per cada punt de rentat de peus, que és el que s'habilitarà, serà insuficient. També recorda que quan el PSC va oposar-se l'any passat a aquesta mesura d'estalvi d'aigua, se'ls va titllar d'un munt de coses rares.
2: Necessitem dutxes, el Premià de Mar necessita dutxes, hem crescut amb el tema platges i la dutxa és un servei, és un servei públic que donem als veïns i veïnes de Premià, és una platja que a més ara, el que deia abans, hem ampliat amb el tema esportiu, és un tema higiènic, és un tema de salut, així que una dutxa per rentapeus seran poques, però bueno, si és un pas i l'any que ve podem incrementar una mica més, però evidentment celebrem que es posin dutxes, que era una reclamació nostra, que se'ns va titllar ja també de no sé quantes coses rares quan ho demanàvem, i ara resulta que sí que les posem. Celebrem que per fi es posin aquestes dutxes, que com dic, era una demanda de molts veïns i veïnes de Premià, tant els que fan esports com persones que necessiten treure's l'aigua salada del cos després de banyar-se, i com és un passeig que a més tenim premiants i premianques que les fan servir durant tot l'any, perquè hi ha gent que fa esport tot l'any a la platja i les utilitza, així que les hem de veure com un servei i és un servei que donem al poble i evidentment no les podíem retirar com ho hem fet.
1: Recordem que el govern ha justificat el retorn de l'aigua a les dutxes en el fet que aquest any estiguin els embassaments plens, però també ha advertit que es tornarà a retirar si arriba una nova fase de sequera o si es torna a detectar un malbaratament exagerat.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
5: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual doncs no ho som tant, doncs creiem que el sindicat doncs ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
0: Premià Mèdia. Premià Mèdia. Informació.
1: Una disfunció en els mecanismes de l'ascensor de l'edifici de Cal Escoda de l'Ajuntament al carrer del Nord ha aconsellat suspendre el servei per prevenció i això obliga des de fa aproximadament un mes a buscar solucions alternatives d'accés o d'atenció a la ciutadania que van a la planta menjú de l'edifici. Segons fonts municipals, en un moment donat es va detectar que una peça mal col·locada provocava una fricció incorrecta i, paral·lelament, es va iniciar una reclamació a l'empresa constructora que es considera que no va muntar l'ascensor correctament i es va aprovar també demanar una reparació a l'empresa de manteniment que s'estima que costarà uns 30.000 euros. I mentre no se solucionés el problema, es va optar per raons de seguretat per deixar l'aparell fora de servei. Això ha comportat que des d'aleshores els treballadors municipals hagin d'utilitzar l'escala i també que s'hagin hagi hagut d'oferir als veïns amb mobilitat reduïda que venen a l'OAC a rebre atenció de serveis socials als bucs que hi ha a la planta Menjú o que venen als estudis de Premià Mèdia un accés alternatiu, l'ascensor que hi ha a l'altra banda per l'entrada del carrer Joan Prim, o bé atendre'ls al mateix vestíbul de l'edifici, cosa que, segons el personal de recepció, es produeix diversos cops al dia. L'Ajuntament està ara mateix a l'espera que l'empresa de manteniment informi del temps que podrien trigar a canviar la peça malmesa. Quan se sàpiga, s'adoptarà una decisió respecte a la possibilitat d'habilitar un punt temporal d'atenció als ciutadans més accessible, segurament al centre cívic del carrer de l'Esperança.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Nou tiroteig aquest matí a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap a 6:45 del matí s'ha registrat un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat, a la confluència de la Rambla Catalana amb el carrer de Santiago Apòstol, amb la sortida d'un bar que no té llicència. Després que algú donés l'avís d'haver sentit 5 trets a la via pública, Mossos d'Esquadra hi han desplegat un dispositiu i han identificat diverses persones. No hi ha ferits, però els autors s'haurien refugiat a dins del local. De moment no hi ha detinguts, tampoc s'ha trobat l'arma, tot i que s'han localitzat també restes de bales dins del local. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila, de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Sofia Peris, membre de la flotilla, ha explicat avui a la xarxa que l'objectiu principal ara és reagrupar-se per saber com evoluciona la missió.
2: Aleshores, aquí el que veiem clar és que primer hem d'aconseguir retrobar-nos i a partir d'aquí doncs, avaluar què és el millor tant per la lluita del poble palestí, per la causa inicial de la missió, com per en Saif i en Thiago, per assegurar que totes les companyes, no, que és una missió col·lectiva i per tant que segueix sent així. I en aquest sentit creiem que primer ens hem de retrobar perquè han fet molt bé la seva estratègia, que era desmembrar-nos, no? Però justament el que no els volem donar és aconsegueixin l'objectiu. Ens han desmembrat, doncs com ens reestructurem.
1: En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixen el dijous al Congrés per tal d'explicar els moviments que s'estan fent des del govern. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C-17 a Tona deixa un carril tallat i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també, retencions habituals a la B-10 i la B-20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C-32 a Sant Boi, a la 2 a Cornellà de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts, a la B-23 a Sant Feliu i també a la C-60 a la Roca del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a l'R2 Sud per una incidència en la senyalització a l'estació de Sitges. I a banda, Rodalies recupera entre avui i demà diversos trams també de R15, l'R3 i l'R4. Reobre el recorregut Reus-Móra la Nova de l'R15, també Ripoll-Ribes de Freser de l'R3 i es restableix completament l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. A banda, paral·lelament, avui comença un tall de 2 mesos a l'R13 entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar sense servei en el temps de flors.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
5: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
4: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
7: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola, amics i amigues, als estudis de la xarxa de comunicació local estem ben a punt per iniciar un nou capítol radiofònic del Picalletres, el concurs lingüístic més trempat de la ràdio local. Us trobàvem a faltar, així que ja hi som de nou per gaudir dels bons lletrejos i proves lingüístiques que segur que faran els nostres participants d'avui. A veure si aconsegueixen entrar al nostre Picarrànquing. Els voleu conèixer? Som-hi! Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a l'Espluga de Francolí i cap a Arenys de Mar.
0: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
1: Contactem amb Laia Molné, que ens parla des de l'Espluga FM Ràdio, a l'Espluga de Francolí. Laia, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Doncs bon dia. Mira, si et sembla, deixo que es presentin ells mateixos. Venen de l'Institut Joan Amigó i Callao, aquí a l'Espluga de Francolí, i ells mateixos es presenten.
3: Hola, em dic Arnau Trullols i l'afició que més m'agrada fer és jugar escacs.
4: Hola, jo em dic Ferran i a mi m'agrada el futbol.
5: Hola, em dic Aleix i a mi m'agrada cantar, ballar i jugar a videojocs.
1: Doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants. Que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Arenys, d'Arenys de Mar. Com va, Joan Bosch? Digue'ns qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen.
6: Doncs molt bé, estan aquí ben preparades i tenim aquí tres alumnes de l'Institut dels Tres Turons d'Arenys de Mar i elles mateixes també es presentaran, quan vulgueu, noies.
7: Hola, sóc la Martina i m'encanta la música.
8: Hola, sóc la Jana i m'agrada el futbol.
9: Bon dia, em dic Mariona i m'agrada el voleibol.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
10: Sí, preparada, Tina, a veure com venen de forts i fortes els nostres concursants d'avui. Vinga, concentració, ànims i molta sort.
1: I abans de començar amb les proves, hem de recordar el nostre Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Picarrànquing.
10: En quarta posició tenim l'Institut Escola Sant Hilari de Sant Hilari Sacalm amb 5.000 punts. En tercera posició hi ha el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La segona posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès amb 5.400 punts també. I encapçala el Picarrànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
1: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per a fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Comencem les proves lletrejant, com sabeu, amb un primer nivell on les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut Joan Amigó i Callau. Preparat, Arnau?
3: Sí.
1: Temps. Unitat.
3: U-N-I-T.
10: Has dubtat també, Walter.
1: Ferran, baixar.
4: B-A-I-X-A-R.
1: Tàctica.
4: T-A amb accent C-T-I-C-A.
1: Xarop.
4: X-A-R-O-P.
1: Doctora.
4: D-O-C-T-O-R-A.
1: Impur.
4: I-M-P-U-R.
1: Grisós.
4: G-R-I-S-O amb accent tancat S.
1: Esguard.
4: E-S-G-U-A-R-D.
1: Ajudant.
4: A-J-U-D-A-N-T.
1: Nois, en aquest cas heu fet bé 8 paraules que sumen un total de 800 punts al vostre marcador. Bona arrencada. És el torn ara de l'Institut Els Tres Turons. Preparada, Martina?
7: Sí.
1: Temps. Rampa.
7: R-A-M-P-A.
1: Existir.
7: E-X-T.
10: I bona i.
1: Jana. Xèrif.
7: X-E-R.
10: La E porta accent obert.
1: Mariona. Claret.
9: C-L-A-R-E-T.
1: Brodat.
9: B-R-O-D-T.
10: T'has deixat la A?
1: Noies, heu fet un total de 2 paraules correctament que sumen 200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Comencem amb l'Institut Joan Amigó i Callau. Les vostres paraules són les següents. Tuberia, porqueria, loteria.
3: Tuberia.
10: Correcte. En català, el conducte tubular destinat al transport de fluids i, eventualment, de matèries granulars i pulverulentes, se li diu canonada i no tuberia.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador, torna ara per a l'Institut Els Tres Turons. Les vostres paraules són les següents. Partició, domesticació, aclaració.
9: Aclaració.
10: Correcte, també. En català, l'acció d'aclarir o l'explicació que aclareix alguna cosa, que la fa més entenedora, es diu aclariment i no aclaració.
1: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda conté paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Joan Amigó i Callau. Ferran, és el teu torn. Temps. Imperial.
4: I-M-P-E-R-I-A-L.
1: Forçament.
4: F-O-R-C trencada. A-M-E-N-T.
1: Referència.
4: R-E-F-E amb accent obert.
10: No porta accent, no. Aquesta E.
1: Aleix. Rossinyol.
11: R-O-S-I-N-Y-O-L.
1: Campionat.
11: C-A-M-P-I-O-N-A-T.
1: Delinquir.
11: D-E-L-I-N-Q-U-I-R.
1: Volcànica.
11: B-O-L-C.
10: És ve baixa.
1: Ai. Arnau, manipulat.
3: M-A-N-I-P-U-L-A-T.
1: Conduïda.
3: C-O-N-D-U. I amb dièresi, D-A.
1: Rebequeria. Nois, en aquesta ocasió heu fet bé un total de 7 paraules que sumen 1.400 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Els Tres Turons. Preparada, Jana?
7: Sí.
1: Temps. Monitora.
7: M-O-N-I-T-O-R-A.
1: Esperançat.
7: E-S-P-E. R-A-N-C trencada A-T.
1: Expedició.
7: E-X-P-E-D-I-C-I-O amb accent tancat.
1: Comissari.
7: C-O-M-I-S-S-A-R-I.
1: Irlandesa.
7: I-R-L-A-N-D-E-S-A. I-N-J-E-C-T-A-N-D-E-S-A.
1: Injectar.
7: I-N-J-E.
1: Noies, en aquesta ocasió heu fet 5 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. I és el moment ara de saber com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
10: Les puntuacions a hores d'ara són les següents. L'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí ha aconseguit 2.400 punts. I l'Institut Els Tres Turons d'Arenys de Mar n'ha aconseguit 1.400.
1: Doncs aquest és el marcador a hores d'ara, però no us encanteu perquè encara queden moltes proves i podeu aconseguir un bon grapat de punts. El picalletres no perd ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap al grup Sexeni, creat l'any 2019 a Lleida. Actualment el grup el conformen 6 músics: Andrés Sánchez, Xavi Pons, Albert Melcion, Pep Saula, Ricard Perpinyà i Marc Monclús. La música de Sexeni es caracteritza per tenir una essència pop que agafa influències de la música urbana i de la música festiva catalana, sempre amb un to humorístic, de sàtira i ironia en les seves lletres. Avui escoltarem El Club de la Sisena Hora. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar amb veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? I després només un haurà de contestar. Escoltem ara mateix El Club de la Sisena Hora, de Sexeni.

0: Després d'aquest ritme tan ballable, passem a les preguntes. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un robot. Som-hi!
1: Ho has sentit?
0: Institut Joan Amigó i Callau, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és... Què li passa a la protagonista de la cançó quan està cansada?
2: Se li fan els ulls petits.
3: Correctíssim, escoltem-ho.
4: Sé que estàs cansada, els ulls se't fan petits.
0: Molt bé, heu encertat aquesta pregunta, per tant, 200 punts que sumeu. Ara és el torn de l'Institut Els Tres Turons. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és... Què passa a les 6?
5: Són el club de les 6.
3: No exactament, rebot.
2: S'obre el club de la sisena hora.
3: Ara sí, escoltem-ho.
4: Fresca a les 6, ens obre el club.
0: Doncs en aquest cas sumeu aquests 200 punts per aquest rebot i moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més llargues i tenen més dificultat. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molt si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Joan Amigó i Callau. Aleix, és el teu torn. Temps. Meticulosos.
2: Meticulosos.
3: Una sola S.
0: Arnau. Entranyable.
6: Entre.
3: És una A, no una E.
0: Ferran. Col·leccioners.
7: C-O-L amb dièresi.
3: L geminada.
0: Nois, en aquest cas no heu tingut sort, no heu fet cap encert, però no us preocupeu perquè encara queda una altra prova a veure si aconseguiu sumar algun puntet més en el vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Els Tres Turons. Preparada, Mariona?
5: Sí.
0: Temps. Imaginativa.
5: I-M-G.
3: T'has deixat la A?
0: Martina. Despreniment.
5: D-E-S-P. R-E-N-I-M-E-N-T.
0: Cal·ligràfic.
5: C-A-L geminada. I-G-R-A-F.
3: Aquesta segona A porta accent.
0: Jana. Trobadoresc.
5: T-R-O-B-A. D-O-R-E-S-C.
0: Desplaçament.
5: D-E-S-P-L.
0: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: L'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí ha aconseguit fins ara 2.800 punts. I l'Institut Els Tres Turons d'Arenys de Mar n'ha aconseguit 2.000.
0: Doncs així estan els marcadors a hores d'ara i ens endinsem en la darrera prova del picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip, que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, Espluga FM Ràdio, Ràdio Arenys. Escollim els dos representants que faran el lletreig. Laia Molner, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
6: Doncs mira, en el nostre cas ho farà l'Arnau.
0: L'Arnau, perfecte. Joan Bosch, vinga amb tu. Qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
8: Doncs en el cas de l'Institut Tercers Turons serà la Jana.
0: La Jana, perfecte. Ja tenim els dos representants. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig, perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Arenys. Joan Bosch, fins ara.
8: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut Joan Amigó i Callao. Estàs preparat, Arnau?
9: Sí.
0: Som-hi, doncs. Quan dos subjectes o dos aparells interaccionen, estableixen una interrelació, és a dir, una acció mútua. Així, els humans, en el nostre dia a dia, estem en constant interrelació o interacció amb la resta d'humans i éssers vius amb els quals convivim. Doncs bé, la megaparaula d'avui és una forma verbal de tercera persona del plural. La megaparaula d'avui és... interaccionessin.
9: Interaccionessin.
3: Endavant, quan vulguis.
9: I-N-T-E-R-A-S-S-I-O-N-E-S-S-I-N.
3: Molt bé.
0: Molt bé, Arnau, has lletrejat correctament la mega paraula. Ara falta saber com ho farà l'altre equip. És el torn de l'Institut Els Tres Turons, per tant, desconnectem de l'Espluga FM Ràdio. Fins després, Laia Molner. Institut Els Tres Turons, sou a punt? Estàs preparada, Jana?
5: Sí.
0: Doncs som-hi. La relació mútua entre les persones o els grups que formen una comunitat o una societat es diu interrelació, interacció. Els éssers humans ens defineix precisament això, la capacitat que tenim per a relacionar-nos amb altres humans. Doncs bé, la mega paraula d'avui és una forma verbal de tercera persona del plural. La mega paraula d'avui és... interaccionessin.
5: Interaccionessin.
3: Quan vulguis.
5: I-N-T-E-R-E-C... Sí.
3: Abans de les dues Cs has dit E i és una...
0: Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i concursants. Ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula, l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Laia Molner, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Joan Amigó i Callao?
6: Doncs mira, aquí hem anat tot o res i ho hem apostat tot.
0: I Joan Bosch, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Els Tres Turons?
8: Doncs aquí ha anat forts, però no tant. Aquí hem apostat 1.500.
0: 1.500 també és una aposta valenta, per tant ho celebrem. I ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Joan Amigó i Callao ha lletrejat la mega paraula... correctament! I l'Institut Els Tres Turons ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
3: Les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'Institut Joan Amigó i Callao de l'Espluga de Francolí ha aconseguit finalment 5.600 punts. I l'Institut Els Tres Turons d'Arenys de Mar n'ha aconseguit finalment 500.
0: Doncs ja tenim guanyador del programa d'avui, l'Institut Joan Amigó i Callao. Anem a parlar amb ells. Com esteu, nois?
6: Bé.
9: Bé.
6: Aquí eufòrics. Estan eufòrics.
0: Clar, contents, no?, d'aconseguir aquesta puntuació.
9: Sí. Sí, sí.
0: Us havíeu preparat molt o què, al concurs?
5: Sí.
9: Sí.
0: I quina prova creieu que ha estat la més complicada? A veure...
9: la tercera.
7: Sí, perquè...
0: La de lletreig, eh? M'esteu dient?
7: Sí.
0: Per què? Per què?
7: perquè, no sé, com eren paraules així més llargues i...
0: Ah, clar, costen més, per això donen més puntuació. Bé, doncs, en tot cas, felicitar-vos, nois, perquè heu fet un gran programa i per això heu pogut aconseguir aquests punts. Felicitats.
2: Moltes gràcies.
0: I no em vull deixar tampoc de parlar amb l'Institut dels Tres Turons, noies. Com esteu?
5: Bé,
0: malgrat haver perdut, us dic que heu fet una boníssima participació, sí, que felicitats.

0: 1.400 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. En segona posició hi ha l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí, participant d'aquest programa d'avui, amb 5.600 punts, enhorabona. I encapçala el Pica Rànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell, amb 7.400 punts.
1: Molt bé, nois. Institut Joan Amigó i Callau, he de venir amb vosaltres una altra vegada per felicitar-vos per aquesta segona posició del Pica Rànquing. Contents, no?
2: Sí.
1: Doncs ànims, a veure si ho podeu mantenir amb la resta de programes que queden i ens veiem a les semifinals i, per què no, a la final. Doncs aquest és el Pica Rànquing, al final del Pica Lletres d'avui, i no, només em queda acomiadar-me tant dels locutors de les ràdios com dels concursants. Laia Molné, Joan Bosch i tots els concursants participants avui, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
2: A vosaltres.
1: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Pica Lletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una forma divertida. Moltes gràcies a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Arenys per la vostra feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants. I, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Rànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Adeu a tothom!
4: Premià Mèdia. Informació.
5: Dijous 16 es presenta a Premià de Mar en una trobada a la seu de la CNT la nova xarxa pel dret de l'habitatge del Maresme, una entitat que va començar a caminar el novembre passat a Arenys de Mar i que ja ha anat celebrant actes de presentació a altres localitats. Des d'aquest col·lectiu, en Fèlix ens explica que el propòsit principal és la d'oferir orientació i recursos a persones que tinguin dubtes o problemes amb el lloguer del seu habitatge per, d'aquesta manera, mitigar els efectes de l'actual crisi habitacional. També ens ha dit, però, que actes com el que es fa aquest dia es fan amb l'ànim de sumar col·laboracions entre la ciutadania.
6: Poder donar resposta a aquells dubtes, a aquelles qüestions que, o problemes que pugui tenir qualsevol persona de Premià o dels voltants que s'hi vulgui acostar sobre l'habitatge. És a dir, persones que tinguin dubtes i que siguin llogateres i que tinguin qualsevol dubte sobre el lloguer, o persones que estan jugant alguna habitació, posar sobre la taula quins són aquests dubtes, poder resoldre alguns si és que estem en disposició de fer-ho. També seran molt benvingudes qualsevol persona que tingui ganes de portar el seu gra de sorra en el nostre col·lectiu, amb ganes de poder-se incorporar. Un dels objectius que tenim com a col·lectiu és fer sessions formatives, justament per estendre entre la població quins són els drets que totes les persones tenim.
5: Preguntat pel fet que a la comarca ja existeixin altres entitats, començant pels sindicats d'habitatge del Baix Maresme o de Mataró, treballant des de la societat civil amb propòsits pràcticament homologables, Fèlix ha dit que com més col·lectius hi hagi lluitant per aquesta causa, més força tindrà la ciutadania, i també ha fet notar que la seva és una entitat totalment alineada amb els plantejaments de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, a la qual pertanyen els sindicats d'habitatge maresmencs.
6: Com més col·lectius hi hagi, és molt millor. De fet, segurament l'ideal seria que existissin col·lectius autònoms independents en cada municipi, perquè amb la crisi que tenim actualment, doncs és com poc explicable que no hi hagi un moviment encara més evident, no, de la població, per posar sobre la taula, no, o per obligar que els poders polítics, en definitiva, posin solucions als problemes de les persones pel que fa a l'habitatge. Aleshores, el fet de coincidir en la comarca amb altres sindicats d'habitatge, nosaltres ho veiem com una tasca complementària i necessària també, perquè tenim el mateix objectiu, que és treballar justament pels drets de les persones. I en definitiva, doncs, pensem que a vegades sempre treballarem molt millor i aconseguirem els objectius, sempre des de l'autonomia de cada col·lectiu.
5: L'acte, que es planteja com una assemblea oberta, es fa, com diem, el dijous al local de la CNT de Premià de Mar, al carrer Pilar, número 50, a les 6 de la tarda.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: A Premià Mèdia obrim secció, atenció, amb la policia local, policia de proximitat, perquè ens donin consells, perquè ens facin advertències i sobretot també perquè ens expliquin el que està passant a Premià de Mar i de quina manera podem ajudar també a tota la ciutadania. Avui parlarem de gent gran i ho farem amb en Toni García. Què tal, Toni? Benvingut a la ràdio.
2: Bon dia, Marc.
1: Ens fa il·lusió tenir aquesta secció amb la policia local, que al final és la nostra policia de proximitat i és qui coneix realment el que passa al carrer, amb la qual cosa veniu a la ràdio i ens expliqueu tot allò que sigui interessant per conèixer de cara a la ciutadania.
2: La veritat és que superencantat d'estar aquí amb vosaltres. Ja feia temps que això igual havia d'haver succeït i, bueno, encantats de poder ajudar la gent gran en aquest tema.
1: Doncs avui parlem justament de gent gran, no?, que evidentment també és una part de la societat més vulnerable, que amb el pas dels anys també et vas adonant que els teus doncs reflexos, la teva confiança, no?, el teu viure en societat va canviant, no?, va evolucionant i també hem d'anar amb compte a vegades.
2: Correcte. La gent gran és la persona més vulnerable que tenim, tant per físic i psicològic en alguns casos i mobilitat reduïdes. Evidentment, en aquest país, pues, ens estem trobant de que les persones que cometen els furts van de cara a lo més fàcil, i lo més fàcil per poder treballar ells és, pues, atacar la gent gran.
1: Doncs avui consells i advertències de cara a la gent gran, que també té la ràdio com a referència, com a mitjà de comunicació. Avui els donarem consells. Per exemple, aquests dies són dies importants a l'hora de cobrar la pensió. Toni,
2: correcte,
1: és com el primer tip, el primer consell que donem a l'hora d'anar al caixer del banc i treure el que es cobra de pensió, no?
2: Correcte. Nosaltres diem sempre que la gent gran sempre, perquè ens trobem que hi ha gent que treu tota la pensió amb efectiu i hi ha gent gran que no, que va traient, doncs, cada dia va al banc i treu una quantitat de diners. Demanem que sempre vagin acompanyats d'una persona, un familiar, si han de treure quantitats grans de diners. Per què? Perquè normalment el tipus de delictes o furts ens trobem que fan això. Estan al costat, al voltant, observant, a veure quina persona treu més diners. I llavors s'aprofiten d'això.
1: Hem de dir, evidentment, també, que la gent que se'n vol aprofitar té molta capacitat, no? És a dir, tenen molta capacitat d'anàlisi, ràpidament clitxen, no?
2: Sí.
1: Aquella persona gran que tu imagines qui m'estarà seguint a mi o qui estarà pendent de mi, doncs potser més gent de la que ens pensem, no?
2: Clar,
1: malauradament, no?
2: Sí, al final nosaltres tenim confiança i ens pensem que al voltant tot és gent, que tot és bona i és al contrari. Aquesta gent es dedica a això, estan superpreparats i no paren, vull dir, van traient sistemes nous i al final nosaltres sempre diem que la gent gran el que ha de tenir és molta desconfiança amb el seu voltant. Si li pregunten coses, hi ha gent més jove que li poden preguntar, ningú va una persona gran a preguntar-li que res, ni a veure si hi ha un comerç, no. És perquè l'estan estudiant i és la manera més fiable per ells de treballar.
1: Doncs a l'hora de cobrar la pensió, els consells que ens dona la policia local és que no traiem una gran quantitat de diners, que anem acompanyats.
2: Correcte.
1: I també hi ha una última que m'agrada molt quan fèiem la prèvia, Toni, que m'has dit el número PIN. Hi ha un truc també per recordar
2: sí,
1: sempre el número PIN i que, en aquest cas, la gent gran, o qualsevol altra persona que vulgui, pugui tenir sempre mal el número PIN sense haver de tenir el numeret allà guardat que algú el pugui veure, no?
2: Sí, Marc, jo sempre els dic, que faig xerrades a nivell de tot Catalunya, de que una manera molt simple i per en recordar-se és, els que tenen telèfon mòbil, és agafar el número d'un mòbil d'una persona que ja no estigui entre nosaltres, perquè és on sempre ens en recordarem, i les quatre últimes xifres, o les primeres, els dígits, posar els del número de compte o de la targeta. Per què? Perquè ningú sabrà quina és la persona que tu trobes a faltar. I és una manera de sempre portar-ho, apagar-lo, i ningú pot accedir-hi.
1: Molt bé. Doncs pel que fa al cobrament de la pensió, aquests serien els consells que ens dona avui la policia local, però també hi ha més coses pel que fa a la gent gran. Ens deies, Toni, que malauradament també molts d'ells a vegades estan sols a casa, no?, i
2: correcte,
1: truquen al timbre, no?
2: Correcte. Això és molt sovint. Nosaltres sempre diem que si truquen al timbre no obrir mai la porta, sempre mirar per la mirilla o posar el sistema de seguretat de cadenat i poder entrar, obrir la porta i mirar a veure qui és. Si són personal, per exemple, d'empreses privades que venen a veure la llum, o normalment sempre posen un cartell en els edificis o en les comunitats dient que tal dia passarem a fer la lectura de la llum, del gas, llavors ja ho tenim això solventat, qui vingui en allà. Si obrim la porta per malauradament i ens entra algú, pues no deixar-los passar. Si ens diuen que volen passar per mirar la lectura, que s'identifiquin, i si no ho tenim clar, és la nostra casa, i si no volem que passi, per molt que ens digui, no el deixem entrar, i si no, trucar a la policia o a Mossos d'Esquadra ràpidament.
1: El missatge, al final, una vegada més, és desconfiança, no? Que a vegades
2: Correcte.
1: Confien molt en la raça humana, i evidentment també hem de tenir un missatge de d'optimisme, no?, i de positivisme, però depèn de quines situacions més val desconfiar.
2: Sí, sempre ens ajudarà a... com a persones, millor la desconfiança, perquè és el que ens dona la garantia de no caure amb les... Bueno, ells sempre van molt ràpid, em van fent preguntes i et fan un lío, i al final la gent gran hi cau. I et pregunten, estàs sola ara? Sí, sí, estic... I sempre donen molta informació. No, els meus fills han anat a treballar, ara estic sola, ja està. Li has donat un ítem a la persona que està allà, que si vol entrar una miqueta amb força... pot entrar. Intenten no fer-ho perquè, clar, el tipus de delicte canvia. Però ells són molt hàbils i al final... I sempre el que diem, ningú et cobrarà amb efectiu. Si deixem entrar algú i ja fa una lectura, mai et dirà, m'ha de pagar 150 euros per... No, no paguem mai res a ningú. Això hi ha un rebut i ho passen per la caixa o pels bancs i ja ho fan directament. Nosaltres, això sí que quedi molt clar, que no hem de pagar mai res a ningú.
1: Uh-huh. Doncs intentar no obrir la porta, sobretot si estem sols a casa. Si és una companyia que nosaltres tinguem contractada, segurament ens avisin abans, no?
2: També,
1: o amb la qual cosa veiem també algun paper a la porteria o a la porta com a avís, i sobretot no fer pagaments en efectiu, perquè això ja no es fa.
2: No.
1: Directament ja t'ho treuen del rebut del banc.
2: Correcte, no es fa això.
1: Mm-hmm. Molt bé. Més coses també, Toni, que em deies. Per la gent gran que té mòbil, també últimament s'estan posant molt de moda les estafes a través del telèfon mòbil, a través de missatges. Hi ha diferents enllaços i si cliques i poses les teves dades personals, malament.
2: Correcte. Ens estem trobant amb trucades telefòniques que la gent gran comença a donar molta felicitat, a facilitar moltes dades, com DNIs, alguns donen inclús números de cartilla. No hem de fer res d'això. Les nostres dades ja les tenen, les empreses que tinguen contratades ja les tenen. No hem de facilitar res per telèfon. Això quan ens truquen i parlem amb un operador al costat, que després et diuen, bueno, ara et trucarà un número i has de despenjar. Automàticament ja poden accedir-hi. I amb el tema de SMS o WhatsApps, ens fiquen uns enllaços, com pot ser DGT, es trobem molt, però després, quan és al punt, és un número o un nom molt raro. Si cliquem, estem donant també un accés perquè ens puguin entrar en el nostre telèfon mòbil i cobrant-se, pues, si poden accedir als bancs o això, un pagament. O nosaltres cliquem dient que sí, perquè ens enganyen, dient que tenim una multa, i al final li cliquem i ens l'anulen. Uh-huh. Llavors, els bancs, això sí que ho hem de dir, no es fan responsables, perquè aquí no hi ha hagut cap tipus de força ni res. Nosaltres li hem donat tot l'accés, que és clicant nosaltres. Per tant, els bancs no paguen les assegurances ni res.
1: Avui parlem de gent gran que està menys acostumada, o en la seva majoria està menys acostumada als telèfons mòbils, als missatges, a navegar per internet fins i tot i a clicar enllaços, i potser per això donen més i faciliten més les seves dades, però també és veritat que cada vegada està més complicat, eh? Reps un missatge directament del teu banc,
2: Correcte.
1: Que és una estafa. És,
2: sí.
1: Ja fins i tot, si ets jove, hi ha dies que penses... És que podria caure jo, que no ha de caure el meu avi, no?
2: Sí, sí, sí, això és correcte. Per això sempre, inclús als bancs, jo tinc constància, perquè ens ho diuen, de que ells envien correus electrònics i tot directament, de que no acceptin res, que no cliquin res, que es facin passar pel banc, res. Ells es posen en contacte directament amb els seus assessors dels bancs, per tant ja els estan donant una fiabilitat que no han de clicar res.
1: Molt bé. Avui tenim a la policia local amb nosaltres, a Premià Mèdia, amb el Toni García, repassant consells i advertències per la gent gran. Dèiem, Toni, la policia de proximitat. Vosaltres trepitgeu molt de carrer i a la via pública també és important donar algun consell a la gent gran per a aquella gent, per exemple, que se t'acosta, sobretot també missatges de doncs, no portar el bolso obert, no? O o allò que dèiem, que no se t'apropi ningú que tu no coneguis, perquè si s'apropen gaire, desconfia.
2: Sí, bueno, això són els típics, els furs dels que els diuen els teletubbies, la taca, la siembra... Llavors, què passa? Van buscant persones que van amb cadenats d'or, rellotges de, bueno, bastant cars, i és molt fàcil. Ells s'apropen, van dues persones, sobretot van noies, i quan identifiquen a la persona, s'apropen, li comencen a dir que la coneixen, que si no se'n recorden d'ella, que fa molt de temps que vivien aquí, comencen a agafar les mans, clar... La gent gran, normalment, tot aquest carinyo que reben per algú ho donen superpositiu. Jo dic que quan vagi a fer algú això i no saben qui és, que li diguin no et conec i no t'apropis i ja està, no passa res, més val quedar-se vermell un cop, aunque després sigui veritat, que no. I si continuen, que fiquin un crit ben fort on estiguin, si estan enmig de la Gran Via en aquest cas, que cridin socorro, policia, que algú dels vianants que anyeixin per allà, o inclús nosaltres, si estem a prop, ens podem apropar i identificar aquestes persones. Però sempre tornem al mateix, desconfiança de qualsevol persona que se'ns apropi amb aquest interès o aquesta acció de volguent-se fer recordar que ens coneixen, et toquen el cabell, llavors et treuen la cadena... Van molt ràpid, o sigui, són professionals.
1: És el
2: estan
1: que dèiem,
2: acostumat a això.
1: D'aquesta habilitat, no? A mi em sembla mentida que en tan poc temps puguin sostreure't una cadena o un anell o el rellotge, però sí, realment passa.
2: Sí, sí, és que és superfà... Ells es dediquen a això, vull dir, ells s'entrenen. I cada vegada és molt més fàcil. És que en un minut t'han desplomat tot el que portis i no t'adones.
1: Ens parlaves de furs com l'atac als teletubbies o la sembra. Ens ho podies explicar ràpidament,
2: sí, Toni? Sí, el de sembra s'estem donant amb el tema de molts supermercats del voltant, que vas amb el cotxe, estaciones, i quan has recollit tota la compra, que l'estàs introduint en el cotxe, va una persona, tira unes monedes pel terra i et diu que se li han caigut unes monedes. Clar, tu penses, ostres, clar, n'hi ha 2 o 3 euros, surts del cotxe, ai, gràcies, les agafes, i per l'altre costat, per la porta de l'acompanyant, la obre una altra persona que t'agafa el bolso, el portàtil, el que portis en aquell moment, tu vas tan tranquil·la perquè el teu cap està pensant en aquelles monedes i quan et fiques dins del cotxe, aquella persona que t'ha dit això ja no està davant i l'altra ni l'has vist. Agafen un cotxe i marxen del lloc.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: I això està passant quan poses, per exemple, la compra al cotxe,
2: sí,
1: no?
2: Correcte.
1: En un moment que tu estàs fent una altra cosa i de cop i volta la teva atenció se'n va cap a aquelles monedes,
2: sí,
1: no? I no te n'adones.
2: Al final és l'atenció, et distreuen i el nostre cap, perquè és així, va pensant en allò. I ja no te'n recordes del que portaves en el cotxe, si t'has deixat el moneder... Llavors també hi ha moltes persones que fan lo del típic de l'escombraria, que baixen amb l'escombraria, igual la porten en el cotxe a dins, la treuen, surten i hi ha alguna persona esperant en el contenidor i et diu que no pot obrir-lo, està una estoneta allà fent una miqueta de força, com dient que no va, tu l'ajudes i mentrestant també una altra persona t'obre la porta al darrere i et treu tot el que portis dins del vehicle. Això és més ja gent... Amb gent gran no acostuma a passar. És més gent que va cap a la feina, a primera hora, que van una miqueta també dormits.
1: Adormits.
2: Ningú pensa que quan vagis a deixar l'escombraria en els contenidors n'hi hagi algú esperant perquè et prengui tot això, però sí que passa, eh?
1: Uh-huh. I, evidentment, s'ha de denunciar a la policia.
2: Correcte, sempre s'ha de denunciar. Per què? Perquè, si no, estadísticament no sabem què passen aquestes coses en el municipi. Quan es denuncia, sempre diu la gent, va, si no val per res. Bueno, no val per res perquè... pensem que no es trobarà. Però sí que val per una estadística, perquè si en algun punt del poble s'estan fent aquest tipus de furs, ja sabem que ja 8 vegades ha passat això. Bueno, doncs es pot incrementar més la vigilància perquè ja sona. Si no es denuncia, sempre la gent et diu, oh, si aquí ha passat... Doncs nosaltres no tenim constància. És per això, el tema de denúncies és per tenir una estadística també de la zona de que hi hagin els delictes i poder treballar-ho i tenir més vigilància.
1: No tant per recuperar l'ordinador, que potser sí, no?
2: Potser sí,
1: depèn,
2: evidentment.
1: No,
2: es recuperen bastants, eh, uh-huh, també. Passa que no és el moment. Si no l'agafes infraganti, és complicat, però sí que es recuperen bastants subjectes.
1: Clar. El proper dia també parlarem de furs, Toni, però abans d'acabar, els teletubbies, que m'ha cridat l'atenció. Què són el fur dels teletubbies?
2: Bueno, els teletubbies és, com diu, sortia la sèrie aquesta de TV3, que era que sempre anaven movent-se, doncs et fan una abraçada, que normalment són noies, ah, com estàs, no sé què, vinga, no sé què, i et treuen la cadena d'or molt fàcil, perquè com que t'agafen per darrere del coll, tenen una habilitat sorprenent per treure't el... bueno, per treure't la cadena. I llavors t'agafen les mans i et treuen a l'anell. I no te'n dones ni compte. Perquè tornem a lo mateix. La nostra ment o el nostre cap està pensant qui és aquesta persona que m'està abraçant. Si no la conec de res, però clar, no notem que ens estan traient les coses. Perquè nosaltres estem pensant en una altra cosa. Per això, el millor és no t'apropis. Si no conec, no et dono aquest espai perquè puguis tirar-te a sobre i desconfiar. Tornem al mateix.
1: Molt bé, doncs avui hem fet aquesta primera secció amb la policia local. Agraïm al Toni García que hagi vingut a la ràdio a explicar-nos-ho, a més, amb aquesta manera que ell comunica, també, tan pròxima, justament. Avui hem parlat de la gent gran, en propers capítols, els propers mesos, anirem parlant també d'altres qüestions, no, Toni? De seguretat vial, sí, de joventut, del que faci falta, no?
2: Hi ha molts temes per tocar i perquè la gent, bueno, aprengui i vegi com funciona tot.
1: Doncs un plaer, Toni. Anirem també coneixent altra gent de la plantilla de la policia local que passi per aquí i ens expliqui diferents qüestions amb aquests consells i advertències. Que vagi molt bé. Fins a propera, Toni.
2: Moltes gràcies, Marc. Bon dia.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La plaça Salvador Moragues, sota la nova pèrgola fotovoltaica que aviat estarà acabada, serà l'escenari aquest any de l'acte de lliurament dels ajuts Pepa Maca, els ajuts que concedeix com Maresme de suport a projectes de l'economia social i solidària a la nostra comarca. En concret, es donen dos ajuts de 2.000 euros cadascun a projectes d'autoocupació i treball, és a dir, iniciatives de l'ES orientades principalment a generar activitat econòmica i llocs de treball o autoocupació i projectes de consum col·lectiu, és a dir, iniciatives orientades a satisfer necessitats de comunitats sense que la creació d'ocupació sigui la seva finalitat principal, cooperatives de consum o energètiques, per exemple. El termini per a la presentació de candidatures finalitzava inicialment el 20 d'abril, però s'ha ampliat i s'admeten fins dilluns 4 de maig.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Més de la meitat dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea, segons una enquesta de l'Oficina de l'Eurocambra a Barcelona i el Centre d'Estudis d'Opinió presentada aquest matí. Preguntats per esmentar-ne alguna, el 54% no en diu cap, mentre que el Parlament Europeu és la que es menciona més sovint. D'altra banda, el 58% dels ciutadans es considera europeista, un volum 3 punts superior ara fa 2 anys. Només un de cada 10 ciutadans creu que la seva veu compta molt o bastant dins de la Unió Europea. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i ha acusat Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà el dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent des del govern. I nou tiroteig aquest matí a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap a 6:45 del matí s'ha registrat un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat a la confluència de la Rambla Catalana amb el carrer de Santiago Apòstol a la sortida d'un bar que no té llicència. Després que algú donés l'avís d'haver sentit 5 trets a la via pública, Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu i han identificat diverses persones. No hi ha ferits, però els autors s'haurien refugiat dins del local. De moment no hi ha detinguts, tampoc s'ha trobat l'arma, tot i que sí que s'han localitzat les bales, dins del local. Els Mossos han obert ara una investigació per tal d'esclarir aquests fets. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes de temps de flors. N'ha parlat avui a la xarxa Gregorio Soto, portaveu de Girona Més Neta, que ha assegurat que el seguiment és del 100%.
2: El seguiment avui està siguent del 100%. Ningú ha vingut a treballar, només els que estan obligats per servei mínims, i ja ho veieu, tenim a tot el torn del matí, menys els que estan treballant per serveis mínims aquí. Semblava que arribàvem a consensos fins que ha canviat una mica el paradigma. Des de fa setmanes sentim que som una empresa externa, que l'Ajuntament no pot participar a les negociacions, i de sobte ens trobem que ens demanen que s'aixequi una vaga deixant punts fonamentals del conveni en mans d'una decisió de l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions, no podem parar les negociacions fins que l'Ajuntament digui alguna cosa. O som privats o som funcionaris públics.
1: A les 5 de la tarda hi ha prevista una nova reunió amb el Departament de Treball i també el Comitè d'Empresa. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant? Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Tony Modulation.
4: Una persona de lo más particular.
5: Recuerda hablar lo menos posible.
6: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
7: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
8: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola, família, us donem un dia més la benvinguda al Picalletres, el concurs lingüístic de la ràdio local que ens manté el cervell ben actiu i entrenat. Als estudis de la xarxa de comunicació local estem preparats per presentar-vos els concursants d'avui. Els coneixem ara mateix. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Sant Hilari Sacalm i cap al Vendrell. Contactem amb Laura Llunell, que ens parla des de Ràdio Sant Hilari. Laura, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Bon dia. Aquí tenim en Nil, l'Isaac i en Jordi, que participen en nom de l'Institut Escola Sant Hilari.
3: Hola, em dic Nil.
4: Hola, jo sóc l'Isaac.
5: Bon dia, jo sóc en Jordi.
1: Doncs us saludem afectuosament i que tingueu moltíssima sort. Anem ara cap a Ràdio al Vendrell. Com va Víctor Merencio? Digue'ns qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen.
6: Doncs bé, a mi m'acompanya el Martí, la Carla i l'Abril i ells són estudiants de l'Institut Mediterrània del Vendrell.
7: Hola, sóc el Martí.
8: Hola, bon dia, sóc la Carla.
9: Bon dia, sóc l'Abril.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
10: Sí, Tina, ben preparada i sobretot concentrada. No sóc cap intel·ligència artificial i no em puc permetre badar gaire, així que la concentració és molt important. Benvinguts i benvingudes, concursants. Quan vulgueu, comencem.
1: Estic segura que els concursants demostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. Però abans de començar amb les proves, hem de recordar el nostre pica-rànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El pica-rànquing.
10: En quarta posició tenim l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut de Palamós amb 3.600 punts. En segona posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. I en primera posició tenim també amb 5.400 punts l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès.
1: Doncs aquest és el pica-rànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Iniciem el camí a poc, amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut Escola Sant Hilari. Preparat, Nil?
3: Sí.
1: Temps. Excusa.
3: E, C...
10: Hi va una X.
1: Isaac. Decidit.
3: D, E, C, I... D-I-T.
1: Colibrí.
3: C-O-L-I-B-R-I amb accent tancat.
1: Tracte.
3: T-R-A-C-T-E.
1: Passes.
3: P-A-S-S-E-S.
1: Devota.
3: D-E-B-O.
10: És bé baixa.
1: Jordi. Romana.
5: R O M A N A.
1: Acostar.
5: A C O S T A R.
1: Bretó.
5: B R A T.
10: És una E.
1: Nois, en aquesta ocasió heu fet bé 6 paraules que sumen un total de 600 punts al vostre marcador. Bona arrencada. És el torn ara de l'Institut Mediterrània. Preparant, Martí?
7: Sí.
1: Doncs temps. Mascota.
7: M-A-S-C-O-T-A.
1: Pausat.
7: P-A-U-S-A-T.
1: Túnel.
7: T-U amb accent tancat, N-E-L.
1: Feiner.
7: F-E-I-N-E-R.
1: Russes.
7: R-U-S-S-E-R. E-S.
1: Regular.
7: R-E-G-U-L-A-R.
1: Temença.
7: T-E-M-E-N-C-A.
1: Sufragi.
7: S-O-F-R-A-G.
10: És una O.
1: Carla. Inclòs.
9: I-N-C-L-O amb accent tancat, S.
10: L'accent és obert.
1: Abril. Eructe.
9: E-R-U-C-T-E.
1: Benzina.
9: B-N-Z-I.
10: T'has deixat la E.
1: Doncs en aquest cas heu fet bé 8 paraules que sumen un total de 800 punts al vostre marcador. Felicitats, bona arrencada també. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Vinga, comencem amb l'Institut Escola Sant Hilari. Les vostres paraules són... rama, manta, xàndal.
5: Rama.
10: Incorrecte, rebot.
1: Institut Mediterrani, al vostre torn.
9: Xàndal.
10: Ara sí, correcte. En català, el conjunt de jersei i pantalons llargs, amples i còmodes, normalment ajustats de punys i de turmells, adequat per fer esport, se li diu xandall i no xandall.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador i us torna a tocar torn per a l'Institut Mediterrània. Les vostres paraules en infinitiu són les següents. Maquinar, adiestrar, marcar.
9: Adiestrar.
10: Molt bé, correcte. En català, del fet d'educar o domar un animal, o també del fet de comunicar a algú destresa en alguna activitat, en diem ensinistrar, i no pas adiestrar.
1: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i són una mica més difícils que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Vinga, comencem amb l'Institut Escola Sant Hilari. És el torn de l'Isaac. Estàs preparat?
4: Sí.
1: Temps. Casualment.
4: C-A-S-U-A-L-M-E-N-T.
1: Lentitud.
4: L-E-N-T-I-D-U.
10: És una T, no una D.
1: Jordi, al·lusions.
5: A-L-U-C.
10: L geminada.
1: Nil, inscriure.
4: I-N-S-C-R-I-U-R-E.
1: Rapinyaire.
4: R-A-P-I-N-Y-A-I. R-E.
1: Mediadora.
4: M-E-D-I-A-D-O-R-A.
1: Autògraf.
4: A-U-T-O, accent obert, G-R-A-F.
1: Rondalla.
4: R-O-N-A.
1: Doncs, nois, heu fet un total de 5 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. Felicitats! És el torn ara de l'Institut Mediterrània. Preparada, Carla?
9: Sí, preparada.
1: Temps. Barbaritat.
9: B-A-R-B-A-R-I-T-A-T.
1: Astutament.
9: A-S-T-U-T-A-M-N-T.
1: Il·luminada.
9: I-L-G-M-I-N-A-D-A.
1: Emprendre.
9: E-M-P-R-E-N-D-R-E.
1: Infusions.
9: I-N-F-U-S-I-O-N-S.
1: Serenata.
9: S-R-E-N-A-T-A.
1: Brutícia.
9: B-R-U-T-I amb accent tancat, C-I-A.
1: Armariet.
9: A-R-M-A-R-I-E-T.
1: Futurista.
9: F-U-T-U-R-I-S-T-A.
1: Carruatge.
9: C-A-R-R.
10: T'has embolicat.
1: Abril, atracció.
9: A-T-R-A-C-C-I-O amb accent tancat.
1: Doncs en aquest cas n'heu fet un bon grapat d'encerts, fins a un total de 10 que sumen 2.000 punts al vostre marcador. Moltíssimes felicitats. És el moment ara de saber com van els marcadors. Jurat, t'escoltem.
10: En aquests moments, l'IE Sant Hilari de Sant Hilari Sacalm té acumulats un total de 1.600 punts i l'Institut Mediterrània del Vendrell en té un total de 3.200.
1: Doncs l'Institut Mediterrània que agafa avantatge, però no us espisteu perquè encara queden moltes proves i es poden acumular molts més punts. El picalletres no perd ritme. Següent prova. En la prova musical d'avui ens n'anem cap a Oliva, al País Valencià, lloc de naixement de Maria Bartomeu i Sòria, coneguda artísticament com La Maria. La seva música combina tradició i electrònica i dona com a resultat unes composicions úniques i captivadores. En l'edició dels Premis Ovidi Montlló del 2023 es va imposar en les categories d'artista revelació, millors arranjaments i millor cançó per Montbatlatori. Avui escoltarem el tema Gall Roig, Gall Negre. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Gall Roig, Gall Negre, de La Maria.

0: Quina personalitat té la música de la Maria, oi? Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Escola Sant Hilari, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, com era el gall negre?
2: Fort.
3: Incorrecte, rebot.
0: Institut Mediterrània. Segons la cançó, com era el gall negre?
4: Negre.
3: Incorrecte, el gall negre era gran. Escoltem-ho.
0: Institut Mediterrània. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, com era el gall roig?
4: Petit.
3: Incorrecte, rebot.
2: Cantallaire.
3: Tampoc és correcte, ho sentim. Era valent. Escoltem-ho.
0: Doncs en aquesta ocasió tampoc heu aconseguit aquests 200 punts. Moment ara de tornar a lletrejar. La prova reina del pic a lletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. Comencem amb l'Institut Escola Sant Hilari. Jordi, el teu torn. Temps. Versemblant.
2: Bea. R.
3: Es ve baixa.
0: Nil. Exercitació.
2: E-X-E-R-C-I-T-A-C-I-O, màxim tancat.
0: Ministerial.
2: M-I-N-I-S-T-E-R-I-A-L.
0: Construïssim.
2: C-O-N-S-T-R-U-I amb dièresi.
3: No porta dièresi, és accent.
0: Isaac, funcionament.
2: F-U-N-C-I-O-N-A-M-E-N-T.
0: Commemoratiu.
2: C-O-M.
0: Doncs en aquest nivell heu fet bé un total de 3 paraules que sumen 900 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Mediterrània. Preparada, Abril?
4: Sí.
0: Temps. Intractable.
4: I-N-T-R-A-C-T-A-B-L-E.
0: Pressupòsit.
4: P-R-E-S-S-U-P-O-S.
3: La O porta accent obert.
0: Martí, corresponsal.
5: C-O-R-R-E-S-P-O-N-S-A-L.
0: Desplaçaríeu.
5: D-E-S-P-L-A-C-A-R-I-E-U.
3: La I porta accent.
0: Carla, curiosament.
6: C-U-R-I-O-S-A-M-A-N-T.
0: Negociacions.
6: N-E-G-O-C-I-A-C-I-O-N-S.
0: Descongelant.
6: D-E-S-C-O-N.
3: T'has embolicat a l'inici.
0: Doncs en aquest cas heu fet bé un total de 4 paraules que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: En aquests moments les puntuacions són les següents. L'Institut Escola Sant Hilari de Sant Hilari Sacalm té un total de 2.500 punts i l'Institut Mediterrània del Vendrell en té un total de 4.400.
0: Molt bé, doncs així queden els marcadors a la recta final i anem a l'última prova de lletreig del Picalletres, una prova en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Laura Llunell, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui?
5: En Nil.
0: En Nil. I Víctor Merencio, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula?
7: El Martí.
0: Perfecte. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Per tant, desconnectem primer de Ràdio El Vendrell. Víctor Merencio, fins ara mateix.
7: Fins ara mateix.
0: Comença la prova a l'Institut Escola Sant Hilari. Estàs preparant, Nil?
2: Sí.
0: Som-hi, doncs. En geometria, quan una recta o un pla formen amb una altra recta o un altre pla angles rectes, es diu que són perpendiculars. Com a exercici matemàtic, a classe podem traçar una perpendicular. També a la vida diària, per exemple, podem dir que un carrer és perpendicular a un altre. Doncs bé, la megaparaula d'avui és la qualitat d'aquest adjectiu. La megaparaula d'avui és... perpendicularitat.
2: Perpendicularitat.
3: Correcte, endavant.
2: PERPENDICULARITAT.
0: Molt bé, Nil.
3: Bravo, Nil.
0: Felicitats, has llegit molt ràpid i amb molta convicció.
2: Gràcies.
0: Després veurem com ho fa l'altre equip, d'acord? Però de moment desconnectem de Ràdio Sant Hilari. Fins ara, Laura Llunell.
5: Fins ara.
0: Institut Mediterrània, sou a punt? Estàs preparat, Martí?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui ens endinsem en les matemàtiques, on la geometria s'encarrega d'estudiar les perpendiculars, és a dir, els angles rectes que una recta o un pla formen amb una altra recta o un altre pla. Aplicat a la vida diària, per exemple, podem dir que un carrer és perpendicular a un altre. Doncs bé, la megaparaula d'avui és la qualitat d'aquest adjectiu. La megaparaula d'avui és... perpendicularitat.
8: Perpendicularitat.
3: Molt bé, endavant.
8: PERPENDICULARITAT.
0: Molt bé, molt bé, Martí.
3: Fantàstic.
0: Molt bé, eh? Molt bé, molt ràpid i moltíssima seguretat. Connectem de nou, per tant, amb les dues ràdios. Laura Llunell, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Escola Sant Hilari?
5: 2.500.
0: 2.500 punts apostats. I Víctor Merencio, quants punts ha apostat el teu equip?
7: 3.000.
0: 3.000 punts. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Escola Sant Hilari ha lletrejat la mega paraula... correctament! I l'Institut Mediterrània ha lletrejat la mega paraula... correctament, també! Hem de dir que ho heu fet molt bé, els dos equips, molt segurs i amb molta seguretat. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
3: Molt bé, doncs, les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'Institut Escola Sant Hilari de Sant Hilari Sacalm ha aconseguit finalment 5.000 punts. I l'Institut Mediterrània del Vendrell n'ha aconseguit 7.400.
0: Fantàstic, els dos equips heu aconseguit una gran quantitat de punts, que em sembla que això després es traduirà en una bona notícia. Però bé, primer de tot anem a parlar amb el centre guanyador del programa d'avui, que és l'Institut Mediterrani, amb aquests 7.400 punts. Parlem amb ells. Com esteu, nois?
9: Molt bé.
10: Sí, bastant bé.
0: Sí, no? Contents? Heu fet una molt bona participació.
7: Hi ha unes bones rialles aquí al Vendrell.
0: Home, tu diràs. Escolteu, quina prova us ha semblat més complicada? A veure.
10: La de la cançó.
9: Sí.
0: La de la cançó. sí. Jo sempre dic que jo és la que trobo més complicada, perquè si no et coneixes la lletra és una mica complicat. Però bé, us ho heu passat bé? Us havíeu preparat molt?
4: Sí, sí, molt bé.
6: Sí, ja ens havíem preparat.
0: Molt bé, doncs me n'alegro moltíssim. No em vull oblidar també de parlar amb l'Institut Escola Sant Hilari, perquè també heu fet una boníssima participació. Com esteu?
2: Bé.
0: Sí? En el vostre cas us havíeu preparat molt o què?
2: Bastant, sí. Bastant.
0: I el que dic, malgrat la derrota, ho heu fet estupendament bé, 5.000 puntassos, que no ho fa qualsevol, eh? Doncs res, espero que us ho hagueu passat molt bé. I ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si han aconseguit una plaça els concursants d'avui.
1: El Picarrànquing.
3: Tenim bones notícies, Tina. En quarta posició entra el Picarrànquing l'Institut Escola Sant Hilari de Sant Hilari Sacalm amb 5.000 punts. En tercera posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La segona posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès amb 5.400 punts també. I encapçala el Picarrànquing, entra en el Picarrànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell, participant d'aquest programa d'avui amb 7.400 punts. Enhorabona!
0: Doncs en aquest cas entreu tots dos en aquest Picarrànquing. Vaig primer a parlar amb l'Institut de Sant Hilari Sacalm. Molt bé, no? Quarts?
2: Sí, sí.
8: Sí, no ens esperàvem.
0: Però és el que us he dit, aquests 5.000 punts us serveixen per mantenir-vos en aquest Picarrànquing de moment, a veure si ho manteniu durant els propers programes. Moltíssimes felicitats.
2: Gràcies.
9: Gràcies.
0: I ara vaig a parlar amb els encapçaladors d'aquest Picarrànquing, l'Institut Mediterrània. Moltíssimes felicitats.
9: Moltes gràcies.
10: Moltes gràcies.
9: Moltes gràcies.
0: 7.400 puntassos, eh? Això és una puntuació difícil de superar. Us ho esperàveu
9: sí.
0: O no?
9: Ha valgut la pena haver practicat tant.
0: Clar, i l'aposta valenta que heu fet també us ha servit, per arribar fins aquí.

0: que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-vos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una forma divertida. Escoles, no oblideu seguir el Picarrànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat. A reveure.
1: Picalletres. Juguem amb la llengua.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Els serveis tècnics de l'Ajuntament ja treballen en el peritatge de l'edifici de la cooperativa amb vistes a formalitzar una oferta formal de compra al Ministeri de Treball. Segons ha explicat l'alcalde, s'intentarà enllestir aquesta taxació tan ràpid com sigui possible a fi que l'adquisició de l'immoble per part de l'Ajuntament es faci dins d'aquest mandat. Rafa Navarro ha dit a Premià Mèdia que l'emissari del Ministeri que va visitar la finca amb l'Ajuntament va parlar d'un període d'entre 3 i 6 mesos entre l'oferta i la formalització de la compra-venda, un termini que Navarro posa en qüestió però que amb tot el que porta a pensar en una operació prou ràpida.
2: Estem fent un peritatge de l'edifici per poder tenir una taxació i poder fer aquesta oferta formal al Ministeri per l'adquisició de l'edifici. Jo li vaig preguntar a l'oficial major quan trigava això. I, home, un cop rebem l'oferta, i això són paraules seves, que les posem entre cometes, un cop rebem l'oferta, entre 3 i 6 mesos es pot tenir tot tancat, la qual cosa jo ja signaria a sang. Després, les coses de Palacio van despacio, i a Madrid encara més, i amb un ministeri encara més. Però a mi m'agradaria molt poder tenir aquesta taxació el més aviat possible, poder tancar un dia de reunió amb aquest oficial major, si cal, doncs agafar l'AVE, si funciona, i anar a Madrid per poder doncs, consolidar aquesta reunió i oficialitzar aquesta reunió. I sí que ens agradaria poder tancar aquest tema en el que ens queda de mandat.
1: A l'espera que es concreti l'oferta i que Madrid l'accepti, el que no hauria de preocupar gens, segons Navarro, és la despesa que suposarà per Premià de Mar. Diu que no som un municipi multimilionari, però sí prou solvent com per poder assumir la compra sense problemes.
2: Pels diners no ens preocupem. No és que siguem multimilionaris, però, insisteixo, aquest Ajuntament, jo crec que els veïns i veïnes han de saber que està ben gestionat, que no pateix de tensions econòmiques, i, per tant, si nosaltres hem de posar sobre la taula els diners necessaris per comprar la cooperativa, els tenim. Per molt que hi hagin partits polítics que diuen que si tal, que si ases, si bèsties, si no hi ha diners i tal, i són. Per tant, com qualsevol economia familiar, sabem que si això ens arriba, ho podrem assumir sense cap problema.
1: Respecte de les obres de consolidació de l'edifici, Navarro va confirmar és que la intenció és encarregar-les per mitjà d'un contracte menor, de manera que es podrien fer de forma molt immediata, però també va dir que, segons els tècnics, l'immoble no pateix cap risc d'esfondrament i no demana, per tant, cap actuació d'urgència.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: De què ens vols parlar avui?
2: Doncs mira, avui parlarem de botànica, de plantes i plantetes.
1: Som-hi. I alguna planta en concret?
2: Sí, de les roselles i els seus cosins germans, podríem dir.
1: La rosella és aquella que fas gall, gallina, pollet?
2: Sí, és aquesta. Però, atenció, l'oro, com deia aquell, perquè tenim rosella, ruella, rovella, gallaret, piripipi, quiriquiqui, caracaquec, puput, badabadoc, caputxí, babol, galls, gallarets, abba, bol, i així fins a 100 noms més populars que té aquesta planta.
1: 100 noms té aquesta planta?
2: 100 noms.
1: Ara m'has deixat una mica parada, eh?
2: Sí, sí, té registrat 100 denominacions, en català, evidentment, els països catalans, d'aquesta planta tan, bueno, tan característica, no? Tan típica, tan clàssica, i segurament que degut a la flor que té, crida molt l'atenció, i per això hi ha molta etnobotànica, que se'n diu, etimologia popular relacionada amb aquesta planta.
1: De fet, ara la primavera es veu molt sovint als camps, La rosella creix a tot arreu.
2: Creix a tot arreu. És una herba i això també suposa certs problemes i una mica d'amor-odi entre podríem dir, les persones, la pagesia, etc. Perquè, clar, com bé tu has dit, molts camps i marges surt, no?, catifes vermelles de la flor d'aquesta planta, i això a mig camí de l'apreci popular i l'odi agrícola, podríem dir. Per tant, és una planta, podríem dir, anual, d'aquelles que creix un any, es mor i es reprodueix i es mor. És de la família de les papaveràcies i té de nom científic Papaver roeas.
1: O sigui, tenim 100 i pico noms per denominar-la, però el seu científic és Papaver roeas, eh?
2: Això els científics ens aprenem els noms en llatí, perquè normalment tenen un nom. És veritat que potser cada certs anys els van canviant, perquè és allò de qui no té feina, el gat pentina, i els taxònoms van canviant el nom. Per exemple, el romaní era Rosmarinus officinalis i ara és Salvia rosmarinus.
1: I això? Perquè
2: l'han canviat. Perquè fan anàlisis genètics i cosetes i veuen que no està en aquest gènere, sinó que està en el gènere sàlvia, i qui no té feina, el botànic pentina.
1: Va. Som-hi, tornem a les roselles.
2: Sí, tornem a les roselles i ens posem en termes botànics. La rosella pertany a l'ordre de les ranunculàcies i a la família de les papaveràcies, una família que agrupa més de 1.000 espècies i 43 gèneres arreu del món. Té una distribució cosmopolita, podríem dir, això traduït pels de l'ESO, és que habita arreu, a tots els continents, pràcticament a tots els continents del món mundial.
1: O sigui, no la podem trobar només de tots els marges, sinó que tots els marges de tot arreu.
2: De tot arreu. I aquesta família va ser descrita per primer cop l'any 1789 a l'obra clàssic de clàssics, Genera Plantanum, del botànic francès Antoine Laurent de Jussieu. Espero no haver matat cap gatet francès anomenant el nom d'aquesta persona. Espero haver-ho dit bé. Va, un dels trets més particulars d'aquesta família és la presència del làtex. És a dir, quan trenques una branca, una fulla, etc., pot aparèixer un làtex blanc, grogós, que és molt ric en alcaloides. Una substància, que després ja en parlarem, que és tòxica.
1: Per tant, les roselles tenen substància tòxica, hem d'anar al tanto,
2: Ah, exacte, hem d'anar al tanto, perquè tenen substància tòxica, i algunes ja veurem que molt tòxiques. Molt tòxiques. A casa nostra destaquem els gèneres Papaver, Glaucium, Chelidonium, Ipecum i Fumaria, com a principals, dels que són les principals espècies dintre d'aquesta gran família de les papaveràcies. En general, es tracten totes d'elles d'espècies adventícies o arbenses, és a dir, una categoria que engloba totes aquelles plantes que creixen vora de camps i camins i poden envair zones de cultiu.
1: Allò que dèiem al principi, que els agricultors estan una mica enfadats amb la rosella.
2: Exacte, d'aquí ve el nom aquest arbense o adventícia. Són plantes anuals o bianuals, és a dir, en cicle d'un o dos anys a tot estirar, i que tenen una estratègia clau: produir moltes llavors per conquerir nous espais. Si tu has obert una capsuleta, se'n diu càpsula, de l'evolució de l'ovari quan és madur i conté les llavors, no, de les roselles, veurem que en surten moltes llavors de color negre, molt petites, que fins i tot hi ha algú que les utilitza medicinalment o les utilitza per posar damunt d'algunes amanides i aquestes històries que es fan ara, no? Això és una estratègia de la planta per conquerir molts espais.
1: Clar, per poder ser tot arreu has de tenir moltes llavors.
2: Exacte, has de tenir moltes llavors. La flor presenta dos o tres sèpals i dos o tres pètals, podríem dir. I ara que ja hem vist una miqueta la característica general d'aquesta família de les papaveràcies, anem a repassar quatre de les espècies que podem trobar aquí en el nostre territori, és a dir, la rosella i aquests cosins germans.
1: Doncs som-hi.
2: Comencem per la rosella, que ja hem dit que tenia el nom Papaver roeas. Roeas fa referència al vermell, de la flor. És una planta anual, ruderal, a les vores dels camins, de flors vermelles, habituals en camps cultivats. És una planta herbàcia i, com hem dit abans, es troba gairebé present arreu del món. A Àsia, Amèrica del Nord, Europa i Àfrica.
1: Pràcticament a tot arreu, menys a l'Antàrtida.
2: Menys a l'Antàrtida, que la pobreta amb el fred no podria sortir, però distribuït amb climes temperats d'arreu del món. Destaca la seva flor vermella, que té una part interna negra. Els pètals són caducs, o sigui que cauen ràpidament, i molt fràgils, són una mica com un paper de fumar, d'aquest paper finet, paper matxé, no? I, per tant, és una flor força efímera, dura molt poquet, dura molt poquet. Ara, el vermell és espectacular, el tint d'aquell de vermell dels camps que ens deixa és molt cridaner. Degut a la presència aquesta dels alcaloides, d'aquestes substàncies, la rosella té propietats medicinals, concretament sedant i relaxant, antitussígena i expectorant, presència de la codeïna, que és un dels alcaloides que té. Quan tenim tos, ens recepten pastilles de codeïna, que és antitussigen. Doncs la rosella en té. Té funció analgèsica i també nutricional. Per allò que hem dit abans, que les llavors sempre s'utilitzen
1: per amanir una mica les amanides.
2: Per amanir una amanida, exacte. Inclús algun postre. A la cuina d'ara, que es posen aquestes coses, d'això se'n fa servir molt.
1: Per tant, té moltes propietats, aquesta rosella.
2: Sí, té moltes propietats. Ara, hem d'anar al tanto, com sempre, amb la dosi. Si conté productes tòxics, si conté aquests tipus d'alcaloides, doncs hem d'anar al tanto.
1: Doncs ara hem vist la rosella, anem a una altra.
2: Anem a una altra. Aquesta ja veuràs que és una miqueta més complicadeta. No és tan amable, És el cascall. El Papaver somniferum. El nom ja ens ho diu moltes coses,
1: Sí,
2: Això... Adormidera.
1: Sí, exacte.
2: Adormidera.
1: Aquesta sí que és tòxica.
2: És tòxica de veritat. I fins i tot... Bueno, ara parlem de toxicitat i després us direm una curiositat. El cascall, a diferència de la rosella, és una planta anual pròpia de l'est d'Europa i de l'Àsia. De l'Europa oriental i de l'Àsia. Floreix al maig, amb unes flors molt vistoses, des del violeta, el rosa, blanc, vermell o porpra. Unes flors grosses, més que la rosella fins i tot, i molt d'allò. Presenta unes fulles, una tija i un calze més engruixit, d'un color verd, però tirant més a blanquinós, d'un verd una mica més apagat. La rosella, les fulles de la rosella, també són d'un color verd una mica més intens, també són més tovetes, com tota la planta, més delicada, no? El calze és més engruixit, el calze de la flor, i d'aquest en surt un làtex abundant de color blanc. Normalment a la càpsula, que és la càpsula on hi ha les llavors, el que hem parlat abans mateix amb la rosella, és on hi ha més contingut de làtex i on, fent un petit tall, se n'extreu aquest làtex per emprar-lo com a opiaci. L'opiaci ja sabem que és el grup aquest de substàncies, o bé en medicina o bé en droga, no?, que s'utilitzen. D'aquí se'n deriva, per exemple, la morfina, la codeïna o la heroïna.
1: Ah, carai, per tant, si et vols col·locar un cascall també va bé.
2: Sí, però et pots passar molt. Et pots passar molt. El que passa que en petites, fins i tot les llavors, en nens, en mainada, antigament, s'havia fet servir per fer-los dormir.
1: Ah, carai,
2: per fer dormir la mainada.
1: Somníferum,
2: Somníferum, i que també se'n diu dormidera o adormidera. Se'n deriva d'això. I és una planta que, sobretot a l'Europa de l'Est, és cultivada precisament pel seu ús per la droga. Uh-huh. Veient les informacions, per exemple, de la guerra en aquests països, en aquestes contrades, quan veiem a la guerra a l'Afganistan, el principal comerç de l'Afganistan és el cultiu d'opi, uh-huh. el cultiu de cascall. Sí. Per tant, aquí estava unes coses de les estratègies també amb les guerres i referents en aquesta planta.
1: Uh-huh. Però com deies, hem d'anar en compte,
2: sí.
1: Perquè sempre amb les dosis.
2: I havia estat plantada, o jo l'havia vist plantada així per decoració o por ahí, a molts horts. Era un clàssic tenir algunes plantes de cascall al teu hort. Jo al poble ho havia vist.
1: Uh-huh.
2: I l'últim, això no ho diu a ningú, l'últim cascall que vaig veure... en un escocell d'un arbre en un pàrquing municipal. No Ui. Sé qui l'hauria plantat.
1: Potser va venir amb el vent.
2: Potser va venir amb el vent. Potser va. La resposta està en el vent.
1: Exacte, ho deixarem aquí. Anem a veure'n un altre.
2: Un altre. El germà d'aquest, el cosí germà del Papaver somniferum, però un que viu arran de mar.
1: Uh-huh.
2: Cascall marí, Glaucium flavum.
1: Mm? Uh-huh.
2: Aquest és el germà, podríem dir, una mica raro de tota la família.
1: Ah, carai, què li passa?
2: Sí, és l'aneguet negre, en aquest cas aneguet groc. No creix ni als camps ni als marges, sinó a la duna litoral, enmig de la sorra.
1: Ah, carai.
2: Ja hem parlat, no?, d'aquest hàbitat, que és una mica força més complicat, perquè reté poc l'aigua i ha d'estar adaptat a la salinitat.
1: Clar.
2: Per tant, les fulles i la tija són més engruixides per acumular, no làtex en aquest cas, sinó per acumular aigua per aquest hàbitat, no? Per aquestes condicions.
1: Per poder-se alimentar.
2: Per poder-se alimentar. Tenen un color glauc, molt maco, i una flor groga molt maca. Qui l'hagi vist, una flor groga, també floreix cap al maig, podríem dir, finals d'abril, maig, fins i tot al juny. I, al igual que totes les altres espècies dunars, es tracta d'una espècie protegida.
1: Mm-hmm. Clar, per aquesta inestabilitat que tenen aquests
2: Exacte,
1: espais.
2: Exacte, i és un hàbitat d'interès. És un hàbitat protegit a nivell europeu per la normativa Marc, per tant, és un hàbitat on la flora que hi creix no es pot tocar de cap de les maneres. Mm-hmm. Per tant, una espècie protegida.
1: Per tant, no l'arrenqueu, és
2: clar? No l'arrenquem. Ni per flors, eh? Les roselles, en principi, és allò que l'arranques, però com la flor també és tan efímera, no en pots fer rams, tampoc, perquè caduca al cap de 3 segons, vull dir, no arrenqueu les plantes. Va.
1: I l'última?
2: L'última. La herba berruguera.
1: Ah, carai.
2: Que li donen majús. És un altre dels gèneres que hem dit abans. Aquesta també és un pèl estranya, perquè és una planta perenne, a diferència de les altres, I és l'única espècie del gènere a Catalunya. Mm-hmm. És un gènere gairebé monoespecífic, que en podríem dir. Passem de terra baixa a contrades interiors i de mitja muntanya, és a dir, contrades humides. Mm-hmm. És una herba ruderal, és a dir, que li agraden les vores dels camins i ambients molt nitrogenats. Forma del part del conjunt de flora que abans a les vores del camí passaven els cavalls, els burros, el bestiar i tot això, i s'hi pixaven i s'hi cagaven. Per tant, aportaven una part de nitrogen molt important. I hi ha totes unes plantes que estan adaptades o que els hi va bé tota aquesta quantitat de nitrogen provenint de la orina, dels nitrats, tan important. I per tant, són plantes ruderals que aprofiten aquests sòls rics en nitrogen per créixer. Però aquí tenim també una planta tòxica.
1: Carai, aquesta també,
2: Tota ella.
1: Aquesta tota, o sigui, aquesta no la podem ni tocar.
2: Fins i tot el contacte, fins al punt que et pot provocar certes dermatitis.
1: Mm-hmm.
2: Vale? És com aquella planta que vèiem al Pirineu, o que hem dit alguna vegada, de la tora blava, que era tòxica inclús al contacte, que també pertany a la família de les ranunculàcies, en aquest cas, i amb el caloides a saco. Doncs, en aquest cas, igual. Té unes flors petites, de color groc, i un làtex també de color groc.
1: Mm-hmm.
2: Què passa? Que aquest làtex, aquests alcaloides que porta, són tan potents, en podríem dir, que actuen com a anticel·lulars, o sigui, provoquen la mort de les cèl·lules. Ara tu em diries, on dius, si provoca la mort de les cèl·lules, podria ser utilitzat com anticancerigen, etc. És massa potent.
1: És fins i tot massa potent,
2: És fins i tot massa potent. Però s'havia utilitzat tradicionalment quan tu tenies una berruga, que una berruga és un creixement benigna, però és un creixement anòmal, no? Et sucaves, et tallaves la tija, t'untaves la berruga i te la cremava.
1: Ah, carai.
2: Per això se'n diu herba berruguera.
1: Clar, d'aquí el nom.
2: D'aquí el nom.
1: Uh-huh. Però aquesta és una mica com els museus, eh? Mira'm i no em toquis.
2: Ah, exacte, mirar i no tocar. Al camp, generalment, quan aneu a mirar les coses, s'ha de saber el que mires i el que toques i el que et menges.
1: Uh-huh. Molt important, sí.
2: És molt important, perquè tu et pots trobar una planta que et pot donar un mal tanto. Ah, això no és de res, van al camp, allò típic, posar-te una tigeta
1: una tija, sí, a la boca.
2: Ojo, al loro el que et posis, perquè alguna vegada et pot sortir malament la jugada, perquè, evidentment, i n'hi ha moltes plantes que són tòxiques.
1: Uh-huh. I avui n'hem descobert una, la rosella.
2: La rosella.
1: Doncs...
2: I el cascall.
1: I el cascall, sí,
2: bueno,
1: sobretot.
2: La rosella d'aquests cosins germans que hem parlat avui.
1: Doncs, Sergi, moltes gràcies per presentar-nos avui la rosella i tots els seus familiars aquí al Guaita que tenim.
2: Parents perillosos, atenció per aquesta família.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi, i ens retrobem un altre dia al Guaita que tenim.
2: Fins la propera.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Premià de Dalt no té intenció de fer cap canvi pel que fa a les places d'aparcament al barri de la Floresta i Can Vilà. El consistori veí ha publicat un comunicat en resposta a les declaracions recents de l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, que reiterava la petició que aquesta zona de Premià de Dalt admeti l'aparcament lliure de veïns de Premià de Mar. En el seu comunicat, Premià de Dalt recorda que en aquest barri ja existeixen places lliures i que les places de residents que hi ha són per garantir que tots els veïns del barri tinguin lloc per aparcar, ja que abans d'això el flux constant de cotxes provinents de Premià de Mar els creava moltes dificultats. La publicació conté declaracions de l'alcalde Josep Triadó que expressa la seva solidaritat amb Premià de Mar i el seu ànim cooperatiu i que recorda no només que a la Floresta ja existeixen 140 places lliures que poden utilitzar els veïns del Tercer Maresme, sinó també l'acord assolit recentment per l'aparcament al barri Cotet, però que al mateix temps descarta de manera clara, diu el text, eliminar cap de les places per a residents. Finalment, hi ha la línia del que havia dit prèviament l'Associació de Veïns de la Floresta, Triadó també afirma que el problema de Premià de Mar és que ha anat eliminant places sense oferir alternatives i això, diu, no pot recaure sobre Premià de Dalt.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Aprovat el pla de xoc de la Generalitat en les línies de bus interurbanes que s'havia anunciat ja fa mesos i que suposarà una inversió total de 21 milions i mig d'euros durant aquest 2026. Es tracta del segon pla de xoc en aquest àmbit que impulsa aquest govern, que ja va injectar en aquestes línies 17 milions d'euros l'any 2025. En aquesta ocasió, les millores són sobretot en resposta al transvasament d'usuaris que ha suposat la crisi de Rodalies i busquen, en la majoria dels casos, oferir més places, ja sigui augmentant la capacitat dels cotxes o augmentant les freqüències. El pla en qüestió ha estat presentat aquest migdia en un acte públic a Granollers per la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Aquest cap de setmana, Comuns del Maresme emetia un comunicat on es felicitava del pla, que recorden que prové dels acords de pressupostos del PSC amb el grup parlamentari de Comuns. El comunicat indica que entre les mesures que s'hi contemplen hi apareixen reforços a les línies 803, 804 i 805, les que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona, i que també hi apareix la nova línia que connectarà la comarca amb l'Hospital de Can Ruti. Rafa Navarro ha insistit en una entrevista a Badalona Comunicació que l'estat de la línia ferroviària al Maresme i l'amenaça que pateix per la seva proximitat al mar obliguen les administracions a posar fil a l'agulla amb urgència per plantejar solucions a curt i llarg termini. Segons el president del Consell Comarcal i alcalde de Premià de Mar, fins ara la preocupació que s'expressa i els plans que s'apunten des de la classe política després d'un temporal solen durar, diu, 3 setmanes, i això no és seriós, segons Navarro. L'alcalde proposa concretament la creació de 2 comissions.
2: És que no som seriosos. Com a Consell Comarcal demanem 2 comissions efectives, no fer volar coloms. Una estratègica que comenci a posar sobre la taula a llarg termini o a mig termini el trasllat o el soterrament, però per altra banda hi hauria d'haver una comissió efectiva on no només hi hagi Generalitat de Catalunya, hi hagi operador, hi hagi ajuntaments, hi hagi Consell Comarcal del Maresme per poder prendre decisions sobre el terreny actual.
1: Pel que fa a les solucions de futur per la via del tren i com ja havia fet en ocasions anteriors, Rafa Navarro s'inclinava en aquesta entrevista pel soterrament, perquè considera que el trasllat a l'interior suposaria, de fet, desplaçar la cicatriu a una altra banda. L'Ajuntament encara treballa en el cens de pisos buits que la regidoria d'habitatge va anunciar pel primer trimestre d'aquest any. Segons ens diuen fonts municipals, es confia que aquest mes de juny se'n podrà donar informació als membres de la taula d'habitatge. No hem tingut detalls sobre la feina concreta que s'està fent ni sobre el punt exacte en què es troba aquesta feina. D'ençà que va transcendir que s'esperaven resultats per a principis d'any, han estat diversos els grups polítics de l'oposició que ho han reclamat. Aquest matí ho tornava a fer Premià en Comú Podem. Escoltem amb el regidor Enric Pons.
3: Estem esperant notícies i sobretot volem saber una cosa molt important. Quin ús polític se li vol donar aquest cens? No volem un cens per guardar-lo en un calaix. Volem saber quines mesures pensa impulsar l'Ajuntament per mobilitzar aquests habitatges.
1: Pons també ha fet referència als pisos de la fàbrica de pijames i ha reiterat el seu rebuig a la fórmula de subvenció del lloguer que ha acordat l'Ajuntament amb la promotora. La implantació del nou Pla de Justícia de Pau i Proximitat ja s'està deixant notar al jutjat de Premià de Mar, que, segons ens ha dit el jutge Miquel Plovins, està mediant en uns 7 o 8 casos cada mes i amb un índex d'èxit d'un 50%. El nou pla va ser impulsat l'any 2025 pel Departament de Justícia i ha suposat revisar la funció dels jutjats de pau i, entre altres coses, els ha atorgat oficialment capacitat de mediació en processos de conciliació, casos que li trasllada el jutjat de primera instància. Escoltem Plovins, que diu que la majoria dels casos tenen a veure amb disputes veïnals i també amb una situació molt particular relacionada amb l'habitatge i amb el nucli antic de Premià de Mar.
4: Gent que, per desgràcia, aquí a Premià això ens passa molt, gent gran, sobretot del casc antic, que tenen cases de poble. Llavors, aquesta gent que té unes pensions molt baixes lloguen el pis per una habitació. Tot això es fa il·legalment. No es fan els contractes com s'han de fer. Mai llavors es troben que aquella persona que se'ls ha ficat dintre casa no la poden treure.
1: Val a dir que la transformació dels jutjats de pau a Catalunya ha coincidit amb la retirada, a causa d'un oblit del Congrés dels Diputats, de la seva potestat per celebrar casaments, una activitat que Plovins ens ha admès que troba molt a faltar. Setmana d'Endofesta, premiada del Manel Ferrer.
5: L'Ulisses per Endofest celebrarà la seva cinquena edició aquest dissabte al Parc de Can Barbum a Premià de Dalt, amb un cartell encapçalat per als pets i una clara vocació solidària, visibilitzar l'endometriosi i recaptar fons per la seva investigació. El festival combinarà música en directe, xerrades i activitats per tots els públics en una jornada que s'ha consolidat com una de les cites culturals destacades del Maresme. Amb el pas dels anys, l'Ulisses per Endofest ha evolucionat més enllà d'un festival musical. La proposta integra també espais de divulgació, gastronomia i mercat amb l'objectiu de crear una experiència completa que uneixi cultura i consciència social. En aquesta edició, a més dels pets, també passaran per l'escenari artistes com Marion Harper, Carla Kira o Rigi Perxics en una programació pensada per a públics diversos. Anna Besols, creadora del festival, destaca la importància de continuar donant visibilitat a l'endometriosi.
6: El que em motiva a fer això és bàsicament aquest altaveu. Crec que és primordial i molt important fer-ho.
5: Les entrades ja estan a la venda per 25 euros i es poden adquirir a través del web oficial del festival. En l'anterior edició es van recaptar més de 40.000 euros a favor de l'Hospital Clínic de Barcelona.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
7: El primer equip de waterpolo tanca la Lliga amb una victòria contra el Granollers i amb la permanència, un any més, a Primera Nacional. Els premianencs han aconseguit l'objectiu de salvació després d'imposar-se al Granollers per 16 gols a 13 i sumar 3 punts més al grup D, després d'un partit on els de Xavi Julià van portar la batuta des de l'inici. Un gol per sobre el descans i una bona gestió de la segona meitat per fer-se amb la victòria. Una derrota que, a més, condemna els granollerins al descens. Punt i final, per tant, a un any irregular i difícil on els premianencs han hagut de treballar de valent en la recta final.
1: Tanquem amb el temps. Cel variable i possibilitat d'algun ruixat tot el dia. Temperatures entre els 15 graus de mínima i els 19 de màxima. Demà farà més sol, però la temperatura pot baixar lleugerament.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
8: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
9: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
8: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
10: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: 9 moviments de l'Ajuntament per guanyar opcions d'aparcament. L'alcalde Rafa Navarro ha anunciat a xarxes socials que els últims dies s'ha adoptat un retoc al mercat ambulant de la Riera per tal que deixi d'ocupar la part més alta d'aquest carrer i que, per tant, no comporti la supressió de places que tradicionalment provoca en aquest tram. La fórmula, diu l'alcalde, ha estat comprimir l'estesa de parades per la part de baix. També diu que els esforços per trobar solucions són a quatre mans amb l'Associació de Veïns del Barri.
2: Estem treballant colze a colze amb l'Associació de Veïns Maresme-Tarter per intentar pal·liar el dèficit d'aparcament que ningú se l'escapa ja en aquesta zona des de temps immemorials. Una de les coses que hem fet ja és comprimir el mercat municipal a la part baixa de la Riera per permetre que en aquest fragment que veieu es pugui aparcar tant dimecres a la nit com dijous i, a més, permet doncs, una millor circulació el dia de mercat, el dia de dijous. I, a més, pintarem aquesta zona de vermell per aparcament preferent per a dilatants, per a veïns i veïnes de Premià de Mar.
1: Segons indicava Navarro, el tram de Riera que queda alliberat del mercat ambulant és el que va del carrer Maresme fins camí del mig. D'altra banda, i com ja va anunciar quan es va formalitzar l'acord amb Premià de Dalt per intercanviar viatges al bus urbà per aparcaments al barri Cotet, Navarro també parlava de negociacions perquè els veïns de Premià de Mar puguin aparcar lliurement a Can Vilar a l'altra banda del camí del mig i ja dins del terme veí. Actualment les places són només per a residents i per tant reservades a Premià de Dalt malgrat estar a pocs metres de Premià de Mar, pràcticament dins la trama urbana de Premià de Mar, i ser un sector poc densificat. Navarro deia en el seu vídeo que això és injust i apel·lava a la consciència dels veïns d'aquest barri i aquest matí el regidor d'Urbanisme i responsable d'Urbanisme, Antoni Subirà, també ens deia que l'esforç que s'està fent és sobretot pedagògic.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui venim a l'Institut Escola Santana perquè un grup de quart d'ESO treballa en un nanosatèl·lit. Com és construir un nanosatèl·lit? Quines hipòtesis tenen entre mans? Doncs no us ho perdeu perquè de seguida ells mateixos ens ho expliquen.
2: És un projecte que consisteix en un llançament d'un satèl·lit a 1.000 metres per poder estudiar com afecta la radiació, per exemple, la ceba, que representa la pell humana, després el llevat del pa, que seria com uns bacteris, i després ja l'espirulina, que ens ajudarà a treure ja conclusions més en un futur.
3: Nosaltres hem fet aquest nanosatèl·lit, és el projecte, es diu CANSAT. El que busquem és assolir les missions, la primària i la secundària, assolir-les als 1.000 metres, que és l'alçada a la que llançaran el nanosatèl·lit.
4: La nostra missió primària consta de una carcassa feta amb PLA impresa en 3D. Després tenim un paracaigudes, el qual fa que quan el satèl·lit arriba a terra no es trenqui. I la placa que utilitzem és una SP32 de SteamMakers, la qual l'hem programat i l'hem ficat diferents sensors, els quals ens ajuden a saber les dades que hi ha quan estem a dalt de tot.
5: La missió secundària, a diferència de la primària està establerta ja per lo que és el concurs. La secundària és completament lliure i és la part important, realment, la que farà que et classifiquis o no, perquè és on posa l'esforç real, on els elements que hem dit abans, la ceba, l'espirulina i el llevat, és de la missió secundària, perquè això és el nostre propi projecte, la nostra pròpia hipòtesi, on veurem si realment la radiació a les altes capes d'atmosfera afecten o no els éssers vius. Ara que no hi ha massa temps d'exposició, és entre 3-4 minuts, serà suficient per treure almenys una conclusió acceptable del que és la missió secundària.
2: Sí, pot ser difícil, però clar, si estàs amb els teus companys i cadascú t'ajuda, doncs si tothom posa de la seva part, doncs es treu fàcil.
6: Fem quart de tecnologia i també fem l'assignatura de programació. I per sort tenim el mateix grup d'alumnes que fan les dues assignatures. És un grup reduït de 7 persones que són molt treballadors. Hi ha diferents diversitats, però els agrada treballar. Llavors, el projecte de CANSAT fa molt de temps que jo em volia presentar, però moltes vegades quan he tingut a l'aula 30 alumnes era impossible perquè de vegades és difícil fer la part de programació, la part de maquetes, la part d'hipòtesis, és com un projecte global. CANSAT, en realitat, es llançarà aquest dia 24. Hi ha 18 escoles que estaran llançant a l'aeròdrom de Lleida. Sí, el nostre no, però aquest dissabte a les 18 escoles que han estat seleccionades a l'aeròdrom de Lleida es fa el llançament. Nosaltres intentarem, a veure si tinc un grup tan bo com aquest, per l'any vinent poder-nos presentar. La veritat és que no sé si mai més tindré un grup com aquest on es pot treballar, i la veritat és que nosaltres anàvem a guanyar. O sigui, hi ha vocacions en l'alumnat, un vol fer màrqueting, un altre potser vol fer física, un altre vol fer informàtica, altres persones encara no ho han decidit, però sí que moltes d'aquestes vocacions s'enfocaran a l'espai. La hipòtesi nostra és intentar que les naus espacials puguin protegir la radiació als astronautes. Llavors, nosaltres creiem que en plantes que absorbeixen radiació per la fotosíntesi, com l'espirulina, bueno, es pot apropar una mica als viatges espacials.
7: Cadascú de nosaltres ara mateix estem treballant en diverses maquetes d'energia, com per exemple jo ara mateix estic treballant en plaques solares, saps? Com 20 plaques solares, així quan ho fico a sota del sol fa energia i ho puc produir molta energia, saps?
8: En els projectes hem fet maquetes per representar diferents tipus d'energia i hem treballat l'energia solar, hidràulica, eòlica i experimental. I Hem utilitzat materials senzills per simular com es produeix l'energia i així facilitar, explicar i visualitzar les diferents fonts d'energia.
9: Un dels primers projectes que vam fer va ser l'habitatge mínim. Amb quatre mòduls havíem de crear un habitatge que tingués el menjador, la cuina i el lavabo. Vam fer els plànols tant de l'aigua com del gas i de l'estructura. Començàvem va ser difícil perquè no teníem ni idea de com es feia un plànol i tot això, però la professora ens va explicar com s'havia de fer i vam aconseguir fer el plànol de l'aigua, del gas i de l'estructura.
10: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Aquest dissabte coincideixen dues convocatòries al nucli antic a la plaça Nova i a la plaça de l'Ajuntament de dos nous col·lectius premianencs consagrats a les plantes i als arbres. D'una banda, a la plaça Nova, a 11:45, es troba el col·lectiu Cens de Flora de Premià de Mar, una nova entitat que, pel que ens expliquen, té com a propòsit principal la protecció de la flora local i la renaturalització del municipi, i per això han començat des d'aquest gener a fer un cens de l'arbrat i un recull de fotografies, tasca que s'acompanya quan s'escau de denúncies i instàncies als organismes competents quan consideren que s'han talat injustificadament algun exemplar. En aquest sentit, denuncien que al llarg dels últims mesos s'han eliminat a Premià de Mar fins a 46 arbres i que en molts casos la tala no estava justificada. Aquest dissabte volen posar en comú la feina que s'està fent i captar noves adhesions per continuar treballant. Una estona abans haurà començat a la plaça de l'Ajuntament la segona esqueixada popular. L'organitzen els esqueixats de Premià de Mar, que, pel que diuen a xarxes socials, és una jornada d'intercanvi d'esqueixos i plantes i que s'allargarà tot el dia i que contindrà també un vermut musical al migdia, un dinar popular i un concert de rumba a la tarda. No hem aconseguit de moment més informació sobre aquesta entitat.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
5: Cultura Viva marxa cap a Coi de Jou i ho fa per conèixer una miqueta més els seus gegants. De la mà de la Mari Carme, ella és la presidenta del grup de gegants de Coi de Jou. Hola, Maria del Carme, què tal?
6: Molt bé.
5: Doncs nosaltres ens posem en contacte per conèixer una miqueta més els gegants de Coi de Jou. Explica'ns els orígens, la seva història, el seu nom.
6: Bueno, doncs els primers gegants que vam tenir eren el Fumat i la Fumada. El Fumat té una alçada de 3,90 m i pesa 60 quilos. La Fumada 3,80 i també fa 60 quilos. La data del seu bateig era l'1 d'agost del 1993. Els padrins d'aquests gegants van ser els gegants de l'Argentera, que són molt vellets, tenen molts anys. I aquests gegants els van construir els joves del poble. I ja hi havia grallers que s'havien format a finals dels anys 80. Llavors, quan ja estaven ells tot bé i tot això, va ser quan van fer els gegants aquests. Llavors, molt més tard, vam adoptar uns gegants de Reus, d'una escola, que és la iaia i l'Oriola. La iaia té un pes de 20 quilos i una estatura de 1,80 m. L'Oriola, els padrins de l'Oriola, són el bitxet i la japonesa de Reus. I el pes és de 40 quilos. La seva estatura és de 2,20 m. Van ser adoptats per la colla gegantera de Colldijou a l'any 2001, dins de les jornades culturals. I llavors en tenim un, que potser l'has vist aquí a l'Hospitalet, perquè sempre venim, que es diu l'Espantall,
5: sí,
6: que mulla tothom, aquell. Tira molta aigua i aquest també el van construir els jovens. I el d'això, el van batejar. Els van beneir l'any 2002. I aquest any, doncs, n'hem estrenat uns altres, que són els fumats dels grossos, són la cara dels grossos, però han fets en petit, que tenen una alçada de 2,80 i pesen 23 quilos. I van fer la presentació d'aquests gegants pel Sant Jordi, per això d'aquest any.
5: I
6: no sé, què em vols preguntar més?
5: Com va sorgir l'idea de fer, doncs, en versió més petits?
6: Sí, són iguals, però sí, en versió petita, sí.
5: I com va sorgir la idea de fer-los?
6: Doncs pues, molt senzill. Verem, les colles hi ha un moment que són molta gent i joventut. Llavors, tot això s'acaba, vull dir, que anem uns que ja som una mica grans i el pes és molt, molt pesat de portar, sí, i tot això, i van dir, bueno, va, han acabat amb subvencions i tot això, doncs vam poder fer aquests gegantons més petits.
5: Molt bé.
6: Però, bueno, tenim un total de 6.
5: Bueno, Déu-n'hi-do, No ens podem queixar, sí. Déu-n'hi-do, Molt bé.
6: Amb l'Espantall, 7.
5: Sí.
6: Amb l'Espantall. Doncs, bueno, tot això, i si pots preguntar...
5: Amb l'Espantall, que és el que tenim, com comentaves, és el que tenim més vist, perquè ve aquí a l'Hospitalet,
6: sí,
5: i és el que més gràcia doncs, pots fer, sobretot a la canalla,
6: sí,
5: no?
6: Sí, exacte. Sí.
5: Perquè sempre va mullant, no és més interactiu.
6: Sí.

0: amb tot aquest... Jo he estat 20 anys cap de colla i amb el meu temps de cap de colla han portat 3 samarretes. Vull dir, tampoc se n'han portat més, eh? Vull dir, abans també hi havia la blanca, quan vaig començar a ser cap de colla caminava amb la samarreta blanca, després una de lila, i ara anem amb les blaves, que aviat també es canviaran perquè no fan dia que les portem, que ja fa temps, també.
1: Mm-hmm. Ha canviat molt el tema geganter durant aquests anys?
0: Ai, jo ja n'he vist de tots els colors. Amb 20 anys de cap de colla t'explicaria, bueno, quantitat de coses, però sí, sí que canvien les coses, sí. Mm-hmm. Sí, molt, moltíssim.
1: Maria del Carme, moltíssim. Què és el que t'aporta formar part de la colla gegantera?
0: Com vols dir? Que... Què em porta a formar part?
1: Sí, què t'aporta? Perquè... Sí.
0: A mi no m'aporta res, m'aporta feina, m'ha portat feina, ara no en tinc tanta, però bueno, molta feina porta, perquè haurem organitzat trobades, fer la trobada del poble, un poble tan petit i vindre 15 colles, i tot això, vull dir, molta feina porta. Sí. Però bueno, tot el que es fa a gust no és pesat.
1: Clar, i no sé si has arribat a portar algun gegant.
0: Sí, jo he arribat a portar un gegant.
1: Sí.
0: Sí. Sí. I el porto.
1: I el portes. I què se sent quan estàs dins i veus doncs, la cara dels més petits, en aquest cas, que són els que més il·lusió li fan, bueno, no, els gegants?
0: Els nostres, per exemple, els que portem... Els nens se fixen més amb les pantalles, amb els altres doncs, veuen gegants, i com que se'n veuen a les trobades, se'n veuen tants, tampoc fan massa cas. Però quan veuen les pantalles, sí, perquè tots corren al darrere i tots l'encampen. Tu no l'has vist mai aquí?
1: I tant que l'he vist. Clar que sí que l'he vist. Ja. Però clar, la visió de tu dins del gegant, quan veus que és quin
0: Home,
1: sentiment
0: a mi,
1: tens.
0: A mi el primer que miro és que m'estan mirant els peus com porto els gegants. Perquè veuen una dona dins. Si també m'adeus, potser m'has vist. Bueno, jo soc molt amiga de tots, els d'Hospitalet. Segur. Perquè ja era cap de colla quan ho era el d'això, el Teo Castillo, acabat amb la d'això, amb la colla Poblet. Som molt amigues, en tots, amb el Catalino, en tots, tu els coneixes a tots, com jo.
1: I tant.
0: Molt bé. Jo, el primer que, això sí que ho noto, allà en bas, el primer que et miren veuen que els que portes calcer de dona, no cal dir-ho. Jo veia amb les meves sabates que porto quan veia amb els gegants, i és notes que et miren els peus. I veiem, ara amb els més petits, encara amb els més petits, amb l'Oriola mateix, que pesa 40 quilos, que l'han portat fins ara, també, doncs d'això, no tant, però quan he portat la fumada el de 60 quilos, aquell miren amb expectació allò, hosti, miren, hosti. Que miren els peus, el primer que miren.
1: És una dona, no? Dius, ostres, és una dona, no?
0: Sí. Sí, sí.
1: Es noten aquestes diferències quan dels gegants, també?
0: Sí, sí. Perquè, veurem, hi ha dones, n'hi ha, portant gegants, n'hi ha. Però gegants grans, no massa. Jo tampoc n'he vist, De portar un aferrat una dona amb un gegant de 60 anys, de 60 quilos. No sabeu en massa.
1: És que són molts quilos, doncs... Déu-n'hi-do,
0: Sí, bueno, però no és el mateix aixecar-los de plom que portar-los als espatlles,
1: Clar,
0: no és el mateix.
1: Es reparteix el pes d'una altra manera, no?
0: Exacte que sí. Sí.
1: Molt bé.
0: I doncs, bueno,
1: m'imagino que ha de ser tot un orgull, no?, portar, doncs, en aquest cas, una geganta amb 60 quilos i sent una dona, dius, pues mira, sí que puc i m'ho passo bé, no?
0: Sí, i m'ho passo bé. És que no la porto perquè m'ho passo bé.
1: Molt bé.
0: M'ho passo bé. Igual bé m'ho passo ara amb els gegantons petits que amb l'Oriola, vull dir. Jo l'únic que no he portat és l'espantall, perquè l'espantall una dona és difícil de portar, perquè m'ha agafat amb uns ferros aquí, no? Tots tenim el pit i no
1: vas
0: bé, no aniries bé. No, aquest no l'he agafat mai. Que tampoc aquest no és que pesi. Pesa, però tampoc deu pesar uns 25 quilos aproximadament, el més que pesa.
1: Maria del Carme, la gent que s'estigui ara mateix escoltant, sobretot les nenes, les noies, i diguin, mira, doncs també podem portar gegants, no? Què li diries? Què li diries a la gent que està adoptant?
0: Jo dic a les d'aquí dalt que s'animin, però, a veure, costa molt. La gent que som de gegants, som de tota la vida d'abans ja, que amb els gegants van gent més gent gran que jove. Més gent d'abans.
1: Sí.
0: Mira, tens, per exemple, el Catalino, l'any passat fa... Maria Carmen, jo ja no sé, enguany pugen el dissabte, tenim trobada. I, clar, ell té 81, 82 anys. Ho coneixes, no, el Catalino?
1: Sí.

0: Sí,
1: sí. I doncs té 81, 82 anys. I me va dir, jo ja no ho sé, eh? Jo dic, sí, home, sí, Catalino, home, encara sí, encara sí, Déu fa. Diu, home, diu, oh, si t'haguessin de carregar tu, diu, potser sí que encara els agafaria allò que és de broma, no?
0: Sí.
1: Però gent jove, no. Perquè, mireu, una altra història. Els gegants de l'Espluga de Francolí són preciosos i anaven amb un de gent i així. I s'ha quedat amb un sol, amb una persona sol. Aquest dia va sortir a la tele i em va agafar una llàstima perquè tenen uns gegants que són preciosos. Els coneixes, aquests gegants?
0: L'Espluga de Francolí. I només i s'ha quedat un només?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Clar,
1: i eren gent, eh?
0: Sí, perquè...
1: Vull dir, no hi ha continuïtat. La gent jove no... Jo veig que quan dius jo mateix, no n'hi ha continuïtat. No continuen. Quan se van fundar els gegants, hi havia un munt de joventut i tot, però ara no.
0: Perdó l'interès.
1: L'ús de tota la vida, i amb algun jovenet també, hi ha un nen, per exemple, que és molt maco, que té, deu tindre 15 anys, no sé si té més, o 16, com a molt, i ho fa amb una fe, i ho porta amb una fe, i tot, però no s'implica la gent, no.
0: Doncs,
1: la gent no...
0: Des d'aquí el que volem és això, que s'impliqui la gent i que la gent que s'estigui escoltant de l'altre costat, doncs que s'animi a formar part de la colla gegantera i que tant si ets dona, com si ets home, com si ets gran, com si ets petit, no? Que
1: sí,
0: que tothom té un lloc als gegants.
1: Sí.
0: Quines actuacions més destacades heu tingut?
1: Les més destacades a Mallorca, a Calataiut, a Ullastrell, vull dir, hem tombat. La més maca va ser... A veure, sense rebutjar Calataiut, ojo, vam ser molt ben atesos, molt ben portats i molt tot. Però a Mallorca, portats en bandeja, eh? Vam 2 dies a Mallorca, però sense deixar tocar els peus a terra, allò amb unes atencions, molt bé. Vam estar superbé. També vam pujar a la Mola, amb els gegants, a la muntanya.
0: Molt bé.
1: Tu coneixes la Mola?
0: Sí. Pues, també, Déu-n'hi-do.
1: Que també que jo tinc fotos de dalt que vam fer dalt a la Mola, i vull dir, doncs vam pujar a la Mola, i bueno, envoltat per la província, no cal dir-ho, envoltat, i veurem a Ciutat Gegantera, vam anar a Vic, hem anat a diverses, perquè quan va ser Mora vam anar a Mora, hem anat a diversos llocs, però a part de Calataiut i Mallorca, així de punts lluny, tampoc no hem anat més. Hem envoltat la província i tot això, però només.
0: I la festa major, quan és la festa major de Cuida Joc, que també segurament doncs, que sortireu?
1: El dia 10 d'agost. Se fan una setmana de festa, comencen el dia 9 i hasta el 14.
0: Molt bé.
1: Una setmana de festa, però veurem els gegants la setmana abans que és la trobada.
0: Mari Carme, moltíssimes gràcies. Veieu doncs, en aquesta festa per la cercavila per els gegants de Cuida Joc, així que moltes gràcies, ens veiem aquí a l'Hospitalet.
1: Sí, ens veurem aquí baix. Vinga, doncs.
0: Gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
7: A Premià Mèdia obrim les portes del Centre Cultural L'Amistat. Ja sabeu que cada mes tenen secció i ells l'aprofiten per explicar-nos d'una banda tot el que faran aquests propers dies, setmanes, aquest mes, i també, evidentment, per fer un sorteig, que cada vegada està més en boca de tothom. La gent ja coneix que el Centre Cultural L'Amistat fa sortejos, hem sortejat de tot, hem sortejat llibres per Sant Jordi, hem sortejat àpats, i avui també sortejarem amb l'Àngels Blasco i amb la Maria Teresa Salamó, que ens visiten. Què tal, com esteu? Benvingudes a la ràdio.
8: Hola, bon dia.
9: Bon dia.
7: Molt bon dia a totes dues. Un centre controlat a l'amistat que no deixa de fer activitats. Atenció, perquè aquest mes de maig, Àngels, teniu una visita d'allò més esperada, que a més ja hem comentat, que vindrà el Peyu el dia 16.
9: El dia 16 de maig vindrà el Peyu i a partir d'avui les entrades estan a la venda per a tothom.
7: Uh-huh.
9: Es poden treure per Codeticket o bé a secretaria, el nostre horari, que són dilluns i dimecres de 10 a 1 i dijous a la tarda de 4 a 7. esperem que vinguin. Els socis ja han tingut l'oportunitat de treure les entrades i tenim aproximadament un 50% venudes.
7: És a dir, que mig aforament ja el tenim garantit, eh? Pels socis i sòcies que s'han avançat i han pogut comprar aquestes entrades. Molt bé, fantàstic, el 16 de maig. Déu-n'hi-do, no és fàcil ni tenir el Peyu i poder-lo gaudir prop de casa, no? Vull dir que posem-ho en valor, també, no?
9: Jo crec que sí, perquè penso que passarem una estona divertida. El Peyu ja, la majoria de la gent ja el coneix, i nosaltres, doncs, això que tu dius, que hem tingut l'oportunitat de que vingui aquí i estem contents.
7: Que bo. Maria Teresa, i jo deia també a l'entrada, aquest sorteig que cada vegada es coneix més, perquè ja en portem un parell i avui en sumem un altre, i clar, evidentment, això també el boca a boca, no? El boca a orella va fent que se sàpiga, sí, que la ràdio sortegen des del Centre Cultural de l'Amistat.
10: I tant, tens raó, però ara aviam si contesten.
7: A veure com va, no?, el sorteig d'avui. Què sortegem avui, Àngels?
9: Avui sortegem 4 vals de 20 euros perquè a qui li toqui, al soci que li toqui, pugui gastar-los al punt gràfic. Gràfic de la Lió, em sembla.
7: Sí, sí, al punt gràfic, molt bé.
9: Mira, són cosetes, però que és el que fem pels socis.
7: Molt bé. Esteu a punt per fer aquest sorteig?
9: Sí, estem a punt.
7: Vinga. Doncs vinga, va, anem a fer el sorteig, que sempre fem a través d'una aplicació aleatòria, perquè aquí no hi ha ningú que surti beneficiat o beneficiada d'entrada. És un sorteig pur, net i de banda notari, que en aquest cas som nosaltres, Premià Mèdia. Així que si comencem pel sorteig de l'amistat, aquí em surten els números, els 4 números. Doncs mira, ja els tenim. El número 25. Àngels, número 25.
9: Sí, el número 25 és en Jordi Parera, que és número de soci 951.
7: Molt bé, Jordi Parera, el primer afortunat. I sabeu també que ens intentem posar en contacte amb ells i amb elles per poder parlar. Segon número, Àngels, el 182.
9: El 182, que correspon al número de soci 2216 i correspon a Maria Vidal.
7: La Maria Vidal, la segona guanyadora. És a dir, que tenim el Jordi Parera, a la Maria Vidal, i l'aplicació de mòbil també em diu el 411. Àngels.
9: El 411, Albert Garcerán, amb el número de soci 2984.
7: Molt bé, doncs de seguida hem trucat també a l'Albert i acabarem amb el darrer número de la darrera afortunada, aquí el tinc, el 157.
9: Que pertany a la Glòria Vicenç, amb el número de soci 2105.
7: 2105. Molt bé. Doncs la Glòria Vicenç també, afortunada. Intentem trucar a algunes d'aquestes persones, a veure si es posen en contacte amb nosaltres. I mentrestant, el que dèiem, més enllà del Peyu també, de totes les activitats que anem comentant, evidentment, del Centre Cultural l'Amistat, tothom en coneix també, Maria Teresa, els cursos, no? Totes les activitats que s'hi fan, que estan en marxa, pràcticament apurant el curs, no? A final de curs.
10: Apurant el curs, sí, sí. Ara, a final de juny ja s'acabaran tots. I, bueno, tothom molt content, Àngels?
7: Si haguéssim de fer un balanç, què em diríeu? Com ha anat? La gent està contenta, satisfeta? Sí. Què és el que té més èxit?
10: Història.
7: Història?
9: Història i gospel.
7: I gospel, sí, no? Clar. Va, escombrant cap a casa. Ja sé. Molt bé, molt bé. Per què diríeu que triomfen?
10: No sé, les dues hores que fa el d'història,
9: Sí,
10: les classes...
9: Sí, és un...
10: La Laura Sant Climent també.
9: Sí, és un professor que ho fa molt bé i té moltes persones que estan interessades. Jo no hi he anat, personalment no hi he anat a aquesta classe, però la gent surt molt contenta.
7: I hi ha interès per la història,
9: sí,
7: no?
9: Sí, sí, sí, ho fan molt bé. Sí, sí. I els professors, en general, tots els que tenim, jo crec que les persones que van, els socis que van, estan contents.
7: Que bo. Parlen de la història així en general? O no sé si alguna època concreta? O depèn també del que... Van tocant temes,
10: sí.
7: Eh?
10: Sí, sí.
7: Molt bé, fantàstic. Ho dic també per explicar-ho aquí a la ràdio, per si algú està interessat, interessada, a partir del curs vinent, no?, que s'hi pugui apuntar.
9: Sí, em sembla que n'hi ha dues classes, perquè, sí, bueno, és que hi havia molts socis que volien anar i s'han hagut de fer en dos horaris. Normalment sempre fem un horari per classe durant la setmana, però en aquest cas n'hi ha dues classes.
7: Molt bé, fantàstic.
9: La pintura també va força bé. Bueno, en realitat és que tots, no tenim cap queixa de ningú.
10: Tinc un amic que es va posar a apuntar en el tast de vins i està encantat.
7: També,
10: I de veritat que havia força gent
7: Que bo. Sí. Del gospel també esteu preparant el concert del 10 de juliol, no? De la Festa Major.
9: Sí, home, el 10 de juliol ja... Bueno, això és una cosa ja de l'Ajuntament, de les festes. Uh-huh. Bueno, de l'Ajuntament no, que és nostre, però que ho promou l'Ajuntament. I contents de fer-ho. Ara tenim uns quants de gospel que han anat a Madrid aquest cap de setmana.
7: Era aquest cap de setmana, allò, que ens vas explicar,
9: sí, sí,
7: que
9: sí, sí,
7: hi havia com una agrupació.
9: I ha sigut espectacular, perquè estava tot el Metropolità en ple.
7: Que bo.
9: I aquestes han enviat, les meves companyes han enviat uns vídeos, és que em posava la pell de gallina. Que
7: meravellosos, eh?
9: Sí, sí, sí.
10: I com s'hi van apuntar?
9: Home, perquè el nostre professor ens ho ha dit i que sí, ens va convidar que anéssim. Uh-huh. I allà s'ha ajuntat gent de Nova York, de Chicago, de... Molt bé.
7: Déu-n'hi-do, una trobada, sí, internacional.
9: Sí, sí,
7: no?
9: Sí, sí, sí, ha estat molt bé.
7: Amb el gospel també de l'amistat. Fantàstic. Noies, no hem tingut sort. Ningú no ens ha contestat al telèfon, la qual cosa, doncs bé, denota que la gent fa moltes coses. Sí. Perquè, i mira que tenim... No, o sigui, tot eren mòbils, menys un fix que teníem. Tot eren mòbils, però la gent sembla que està per altres coses a aquesta hora del matí. Així que ja us posareu vosaltres en contacte amb ells, amb els guanyadors i guanyadores. Recordem-los, el Jordi Parera, la Maria Vidal, l'Albert Garceran i la Glòria Vicenç, que han sigut avui els afortunats i afortunades d'aquest val pel punt gràfic La Lió.
9: Molt bé. Així bueno, que res. El de La Lió, no sé ja com es diu exactament, però és, sí, està sí, La Lió.
7: Sí, sí, i tant, i tant. Aquí a la 11 de setembre.
9: Sí. Sí,
7: 11 de setembre, punt gràfic. Fantàstic. Doncs un plaer poder parlar una setmana més i un mes més amb el Centre Cultural L'Amistat, que ens recorden també que tenen aquestes entrades pel Peyu disponibles, tot i que ja tenen la meitat ja venudes pels socis i sòcies, que han sigut més ràpids, que tenien també aquesta possibilitat de comprar-ho abans.
9: Perquè els socis tenen la possibilitat de fer-ho abans.
7: Clar.
9: Però convidem a tothom que vingui, que encara en queda el 50% i d'aforament i que volem omplir la sala.
10: Que no s'ho perdin.
7: Molt bé. Maria Teresa, esteu contents també amb aquest inici nou de junta, també, de noves activitats, de cada vegada més visibilitat?
10: Tenim moltes ganes de treballar. Ui, Àngels, estem treballant molt, fem moltes coses.
9: Sí, sí.
10: I estem animats.
7: Molt bé. Doncs ben animades. Així tanquem aquesta secció del Centre Cultural L'Amistat. Gràcies per venir a la ràdio i fins al proper mes.
9: Gràcies a vosaltres.
10: Moltes gràcies a tu.
9: Adéu, bon dia.
4: Antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La regidora de Serveis Socials, Cesca Domènech, que fa poc lamentava que la Generalitat hagi suprimit el canal que permetia demanar la dependència des dels ajuntaments, ha parlat del nou pla cura de la Generalitat anunciat pel govern diumenge passat i publicat al DOC. El pla cura, acrònim dels termes cura, urgència, resposta i agilitat, es presenta com una revisió del model actual de concessió de les prestacions per dependència per mitjà d'una modificació en els circuits i amb l'ajuda de la nova Agència Integral Social i Sanitària, que integra els centres d'atenció primària i els serveis socials municipals, busca agilitar la tramitació d'una sol·licitud que s'ha multiplicat per dos els últims 10 anys, en gran mesura pel progressiu envelliment de la població. Domènech va participar en una trobada a Barcelona de les àrees bàsiques de serveis socials de la demarcació amb la cúpula de drets socials, en la qual es van donar les primeres explicacions del nou pla, que esgrimeix com a argument principal la reducció de 13 a 2 mesos del temps d'obtenció de la dependència després de la sol·licitud. Segons la regidora premianenca, una retallada que la Generalitat creu que s'aconseguirà establint una única via per la sol·licitud telemàtica i directa cap a drets socials, sense passar pels ajuntaments. Això, per però, diu Domènech, s'oblida de la bretxa digital, especialment en col·lectius grans i vulnerables, i resta opcions d'acompanyament i seguiment als serveis socials municipals. És per això que la regidora, que celebra les intencions de la Generalitat, tot i que també afirma que encara falta saber moltes coses, assegura que l'Ajuntament continuarà oferint tot el suport que estigui a les seves mans, malgrat que oficialment la sol·licitud ja no es pugui fer des de la finestreta municipal.
2: Com ja hem explicat nosaltres recentment, l'espera de la de llei de la dependència pot arribar a durar uns 13 a 14 mesos actualment i, per tant, per part nostra, l'anunci del Pla Cura per part del president Illa ens sembla d'entrada una bona notícia, tot i que estarem pendents de veure quins són els detalls que encara no se'ns han pogut explicar. En qualsevol cas, nosaltres intentarem mantenir tot el suport social i l'acompanyament a aquestes persones més vulnerables i ho farem doncs, buscant totes les maneres i els recursos que siguin necessaris.
1: Segons la informació que ha donat de moment la Generalitat, el Pla Cura contempla, entre altres coses, oferir una ajuda econòmica immediata amb una prestació automàtica i provisional per a aquelles persones que tinguin el grau de dependència reconegut però estiguin esperant plaça en una residència o recurs assistencial, unificar tràmits i eliminar la duplicitat burocràtica, reforçar equips de valoració. Es volen destinar 25 milions d'euros per contractar 200 nous professionals, vincular la part social i la sanitària del procés i, com dèiem, avançar en la digitalització per mitjà d'una nova eina dotada de la intel·ligència artificial. La idea de la Generalitat és desplegar gradualment el nou pla fins al desembre del 2027.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El Servei Català de Trànsit impulsa una campanya intensiva des d'avui fins al 10 de maig per reduir la sinistralitat de motoristes, col·lectiu que concentra gairebé la meitat de morts ja a les carreteres aquest 2026. Amb l'augment d'ús de motos pel bon temps, es demana més prudència i consciència del risc. Els Mossos d'Esquadra desplegaran 2.285 agents i faran 715 controls per vigilar casc, documentació i conductes perilloses, també amb patrullatge de país. La vigilància es reforçarà també amb mitjans aeris i accions formatives. L'objectiu és millorar la seguretat viària i reduir accidents després que en la campanya de l'any passat es posessin més de 1.000 denúncies en només una setmana. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a la C31 a Vilanova i la Geltrú deixa la via completament tallada i es dona pas alternatiu. A banda, també retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, i també hi ha carrils tallats, volíem dir, a l'AP7 a Tarragona, en diversos punts per obres. I a banda, Rodalies recupera entre avui i demà diversos trams també de les línies R15, R3 i R14. Reobre el recorregut Reus-Móra-la-Nova de l'R15, també Ripoll-Ribes de Freser de l'R3 i es restableix completament l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Paral·lelament, avui comença també un tall de 2 mesos a l'R13 entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. I, de fet, Foment de Treball ha elevat a 49.543 milions d'euros el dèficit en infraestructures a Catalunya entre el 2009 i el 2025. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha titllat aquesta xifra com alarmant, profundament indignant i absolutament intolerable. A parer seu, aquesta situació s'ha vist agreujada per una nefasta gestió pública que no es corregeix, sinó que cada cop és pitjor. Davant d'això, Sánchez Llibre ha instat al govern i al conjunt de forces parlamentàries a trobar una solució definitiva i també a crear un organisme capaç de vetllar perquè això no torni a succeir. I més de la meitat dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea, segons una enquesta de l'Oficina de l'Eurocambra de Barcelona i el Centre d'Estudis d'Opinió que s'ha presentat aquest matí. Preguntats per esmentar-ne alguna, el 54% no en diu cap, mentre que el Parlament Europeu és la que es menciona més sovint. D'altra banda, el 58% dels ciutadans es considera europeista, un volum 3 punts superior que ara fa 2 anys. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei a les portes del temps de flors. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Aprovat el pla de xoc de la Generalitat en les línies de bus interurbanes que s'havia anunciat ja fa mesos i que suposarà una inversió total de 21 milions i mig d'euros durant aquest 2026. Es tracta del segon pla de xoc en aquest àmbit que impulsa aquest govern, que ja va injectar en aquestes línies 17 milions d'euros l'any 2025. En aquesta ocasió, les millores són sobretot en resposta al transvasament d'usuaris que ha suposat la crisi de Rodalies i busquen, en la majoria dels casos, oferir més places, ja sigui augmentant la capacitat dels cotxes o augmentant les freqüències. El pla en qüestió ha estat presentat aquest migdia en un acte públic a Granollers per la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Aquest cap de setmana, Comuns del Maresme emetia un comunicat on es felicitava del pla, que recorden que prové dels acords de pressupostos del PSC amb el grup parlamentari de Comuns. El comunicat indica que entre les mesures que s'hi contemplen hi apareixen reforços a les línies 803, 804 i 805, les que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona, i que també hi apareix la nova línia que connectarà la comarca amb l'Hospital de Can Ruti. Rafa Navarro ha insistit en una entrevista a Badalona Comunicació que l'estat de la línia ferroviària al Maresme i l'amenaça que pateix per la seva proximitat al mar obliguen les administracions a posar fil a l'agulla amb urgència per plantejar solucions a curt i llarg termini. Segons el president del Consell Comarcal i alcalde de Premià de Mar, fins ara la preocupació que s'expressa i els plans que s'apunten des de la classe política després d'un temporal solen durar, diu, 3 setmanes, i això no és seriós, segons Navarro. L'alcalde proposa concretament la creació de dues comissions.
5: És que no som seriosos. Com a Consell Comarcal demanem dues comissions efectives, no fer volar coloms. Una estratègica que comenci a posar sobre la taula a llarg termini o a mig termini el trasllat o el soterrament, però per altra banda hi hauria d'haver una comissió efectiva on no només hi hagi Generalitat de Catalunya, hi hagi operador, hi hagi ajuntaments, hi hagi Consell Comarcal del Maresme per poder prendre decisions sobre el terreny actual.
4: Pel que fa a les solucions de futur per la via del tren i com ja havia fet en ocasions anteriors, Rafa Navarro s'inclinava en aquesta entrevista pel soterrament perquè considera que el trasllat a l'interior suposaria, de fet, desplaçar la cicatriu a una altra banda.
6: El primer equip de waterpolo tanca la Lliga amb una victòria contra el Granollers i amb la permanència, un any més, a Primera Nacional. Els premianencs han aconseguit l'objectiu de salvació després d'imposar-se al Granollers per 16-13 i sumar 3 punts més al grup D, després d'un partit on els de Xavi Julià van portar la batuta des de l'inici.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
8: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
9: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
10: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
11: Un dietista de torracollons, no? Val,
10: molt sí, una mica, sí, dit
9: escolta'm,
10: així.
9: No sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
10: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
9: I tapa uns tàpers de 10.
10: És veritat.
9: I Dani?
11: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
9: Doncs mira, és bona idea,
10: Dani, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
8: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
12: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
0: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40

0: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: Bon dia. Avui no puc atendre-us en directe, però no volia deixar passar l'oportunitat de participar en aquest espai d'opinió, encara que sigui amb aquest àudio. Vull aprofitar aquests minuts per parlar-vos de tres temes. Deixaré per final parlar-vos de Sant Jordi i de la tercera edició del FICUS. I començaré, i m'extendré una mica més, d'un tema que afecta directament la vida de moltíssima gent: l'habitatge i el lloguer. Al darrer ple municipal, des d'En Comú Podem, vam presentar una moció de suport a un reial decret llei que s'havia de votar al Congrés dels Diputats. Aquesta norma plantejava, entre altres qüestions, prorrogar determinats contractes de lloguer i limitar les actualitzacions anuals de renda. Al ple de Premià de Mar va passar una cosa que d'entrada semblava positiva. Tots els grups municipals hi van votar a favor, excepte el Partit Popular. La realitat és que ens va sobtar que Junts votés a favor. I ho dic sincerament, em va semblar una bona notícia, perquè quan parlem d'habitatge hauríem de ser capaços de posar-nos d'acord en una cosa molt bàsica. La gent ha de poder viure dignament sense dedicar mitja vida a pagar un lloguer o una hipoteca. Però una cosa és el que es vota en un ple municipal i una altra cosa és el que voten els partits quan arriba el moment decisiu al Congrés o al Parlament. I aquí és on la fotografia ja no va ser tan amable. Aquest real decret va caure al Congrés amb els vots en contra del Partit Popular, de Vox i de Junts. És a dir, allò que Premià Junts havia votat favorablement, al Congrés, el seu mateix espai polític, ho va tombar. I no és un fet aïllat, no. Fa poc temps, Junts també es va situar en contra de la pròrroga de la moratòria d'antidesnonaments per a persones vulnerables. I el 2024 també va votar en contra de la regulació de lloguers de temporada i dels lloguers d'habitacions. Per això crec que és necessari fer una reflexió serena, però clara. Quan votem en unes eleccions municipals, votem persones concretes i projectes locals, però també votem espais polítics. I aquests espais polítics tenen una traducció al Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats. I en matèria d'habitatge això és especialment important, perquè moltes decisions que poden canviar realment les coses no es prenen només a l'Ajuntament, es prenen al Parlament i al Congrés. Per això nosaltres defensem el mateix a tot arreu, al ple de Premià, al Parlament i al Congrés. No diem una cosa aquí i una altra allà. I dit això, en matèria d'habitatge, a Premià de Mar tenim ara mateix dos temes sobre la taula especialment importants. El primer és el cens de pisos buits. L'equip de govern va afirmar que el cens de pisos buits de Premià de Mar estaria preparat durant el primer trimestre del 2026. Doncs bé, des d'En Comú Podem estem esperant notícies i sobretot volem saber una cosa molt important: quin ús polític se li vol donar a aquest cens? No volem un cens per guardar-lo en un calaix. Volem saber quants pisos buits hi ha, on són, de qui són i quines mesures pensa impulsar l'Ajuntament per mobilitzar aquests habitatges. Nosaltres ho tenim clar. Aquest cens ha de servir per intentar mobilitzar el parc d'habitatges buits privats, combinant incentius i exigència. Això que sovint en diem una política de pal i pastanaga. El segon tema és el reglament del sorteig dels pisos de l'antiga fàbrica de pijames. L'equip de govern ens va compartir a la resta de grups municipals un primer esborrany del reglament i la nostra posició respecte a aquella proposta inicial va ser clara. No podem acabar subvencionant amb diners públics uns preus de lloguer de mercat. Estem a l'espera de rebre la proposta final de l'equip de govern i esperem que no ens arribi pocs dies abans del ple amb el missatge de que ja no hi ha temps per fer cap modificació. Segon tema. També voldria fer una valoració de Sant Jordi a Premià de Mar. Crec que, en general, n'hem de fer una valoració molt positiva. La plaça de l'Ajuntament i els carrers del voltant van tornar a ser un punt de trobada important, amb llibres, roses, entitats, comerç local, activitats familiars i molta presència cultural. Sant Jordi és d'aquelles diades que fan poble, que omplen els carrers i que ens recorden la importància de la cultura i de la vida comunitària. Nosaltres, com cada any, i la veritat és que ja comença a ser una tradició, també hi vam participar amb la nostra parada, regalant planter de tomaqueres a totes aquelles persones que es comprometessin a plantar-les i cuidar-les. I la veritat és que va ser molt bonic i molt divertit. Ens va agradar especialment veure famílies que venien expressament a buscar la seva tomaquera i també la gent que s'acostava per explicar-nos quants tomàquets els havia donat la planta de l'any anterior. Són aquestes coses petites, però també que també expliquen una manera de fer política de proximitat, de contacte amb la gent i una mirada amable cap a la sostenibilitat i la cura. I finalment, el tercer tema. Creiem que una altra notícia interessant és que el FICUS, la Fira de Cultura de la Sostenibilitat, es farà enguany sota la nova pèrgola fotovoltaica del Museu de l'Estampació. Creiem que és bona notícia per diversos motius. Us destaquem tres. En primer lloc, perquè des del nostre grup sempre hem defensat que les activitats festives i culturals del municipi s'han de descentralitzar i han d'arribar als diferents barris de Premià de Mar. En segon lloc, perquè a partir del mes de juny sembla molt encertat programar activitats en espais amb ombra. Cada vegada tenim estius més calorosos i, per tant, és important que els actes públics també tinguin en compte el confort i la salut de la gent. I en tercer lloc, perquè no se'ns escapa que fer el ficus sota una gran instal·lació fotovoltaica té tot el sentit. És una fira que parla de sostenibilitat, de transició ecològica i de nous hàbits. I, per tant, és coherent que es faci un espai que vol simbolitzar precisament aquesta aposta. Que tingueu totes i tots un bon inici de setmana. Una abraçada.

0: Bon dia i bon dilluns, 4 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

allarga aquesta consecució del títol, que serà probablement el clàssic en què el Barça només necessita un empat contra el Madrid per guanyar aquesta 29a Lliga, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Molt futbol, com dèiem, però també bàsquet, hoquei, patins, patinatge i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça jugarà la seva 7a final de la Champions femenina, la 6a consecutiva.
1: Doncs sí, perquè les blaugranes van guanyar ahir 4-2 al Bayern de Múnich en un Spotify Camp Nou ple amb gols de Salma Parayuelo, Eva Peijor, pitxissi de l'equip, i Alexia Putellas, que va fer un doble per convertir-se en la segona màxima golejadora de la història del club. Només per darrere de Leo Messi, el Barça s'enfrontarà el 23 de maig a Oslo, a Noruega, a l'Olímpic de Lió, entrenat per l'ex blaugrana Jonathan Giraldez, que dissabte va remuntar la semi contra el vigent campió de la Champions, l'Arsenal.
0: En categoria masculina, el Madrid guanya Cornellà al Prat i ajorna, per tant, el títol de Lliga per al Barça.
1: Doncs sí, l'equip de Hansi Flick, que dissabte va guanyar Osasuna 1-2, en té prou amb un empat diumenge vinent al Clàssic del Camp Nou per proclamar-se campió. De la seva banda, l'Espanyol allarga la mala ratxa 17 partits consecutius sense guanyar i es queda 5 punts del descens, a falta del partit d'avui del Sevilla, que tanca la jornada rebent la Reial Societat.
0: El Sevilla, que és l'equip que marca el descens i serà el proper rival, de fet, de l'Espanyol, precisament dissabte vinent.
1: El Girona també està immers en aquesta lluita per la permanència, amb 4 punts més que el Sevilla. Això sí, els gironins, com deien, els sevillans tenen avui aquest partit pendent. Un Girona que va encaixar divendres a Montilivi la tercera derrota consecutiva, 0-1 contra un Mallorca que precisament també lluita per la permanència. Rival directe.
0: Exacte, i el Girona que tancarà la jornada la setmana vinent, dilluns, contra el Rayo Vallecano. A la primera federació femenina, el Barça ve es proclama campió, però la M Lleida i l'Europa baixen tots dos a segona federació.
1: El filial blaugrana repeteix el títol honorífic guanyant l'any passat, tot i que no pot pujar a Lliga F per la presència del primer equip. La M baixa a segona federació femenina 13 temporades després per culpa de la derrota a València i els triomfs de Casereño i el filial Atlètic de Madrid. De retruc, el filial de l'equip lleidatà baixa tercera. L'Europa ja ha descendit setmanes enrere, va guanyar el Betis. Europa i EM jugaran divendres a Vilanova la final de la Copa Catalunya.
0: I qui lluita per pujar aquesta primera federació femenina és l'Ona Sant Adrià, que agafa avantatge.
1: El filial del Badalona Woman va guanyar 1-2 a Saragossa en l'anada de les semifinals del playoff d'ascens a primera federació femenina. Les de Miqui Uller defensarà el gol de renda la tornada diumenge a les 11 a casa.
0: A la primera federació masculina, el Sabadell cedeix el lideratge.
1: Els arlequinats van salvar un 0-2 per acabar empatant a 2 amb gols a última hora de Bonaldo i Rubén Martínez de penal. Aquest empat combinat amb la victòria del Dense fa que el Sabadell cedeixi la primera plaça a 3 jornades per acabar la Lliga, empatat amb l'equip d'Elda. L'Europa continua en play-off i rebrà diumenge a Can Dragó el Villarreal B en un duel directe per la quarta plaça. I gràcies al triomf als últims minuts contra el Sevilla Atlético, el Nàstic surt del descens. Se situa un punt per sobre diumenge, serà un partit vital perquè precisament visita el camp de l'equip que marca el descens, el Tarassona.
0: Més futbol. Pendents ara del sorteig dels play-offs per pujar a la primera federació, que jugarà al Reus. L'Olot finalment ahir va salvar la categoria.
1: No, sí, anem a pas, Martí, perquè els roig i negres van guanyar 0-1 a Terrassa a l'estadi olímpic ahir, acabant quarts i fan aquest play-off descens. Estem pendents de veure en aquest primer any a segona federació si l'equip de Marc Carrasco és capaç de fer una autèntica gesta. El Barça Atlètic, en canvi, va quedar-se sense play-off amb una derrota al camp del Cuei i ha descendit Torrent 3-1 amb un jugador menys des del minut 15. L'Olot va derrotar el València Mestalla per 2-0 i aconsegueix la salvació a l'última jornada. I anem a donar un cop d'ull, si et sembla, els resultats marcadors d'aquesta jornada, la última: Sant Andreu 0, Barbastre 1, Castelló B 4, Girona B 2, Espanyol B 0, Atlètic Balears 1 i Andratx 3, Atlètic Lleida 0. Així de tant, són l'únic equip català que perd la categoria.
0: Pendents, com dèiem, d'aquest sorteig, encara estan sortint les boles dels primers contra, dels segons contra els cinquens classificats, en aquest cas dels play-offs per pujar a primera federació. El Reus Redis, que espera rival, pot ser l'Ourense, l'Ogroñés, l'Àguiles o el Conquense. I ja per acabar de repassar els resultats en futbol, a la tercera federació masculina, el play-off i el descens encara queden oberts per a l'última jornada.
1: El Badalona i el Cornellà jugaran la segona plaça en els respectius partits de diumenge vinent. Ahir els verds van superar el campió al Manresa per 2-1, remuntant el gol inicial del conjunt baguenc, i els badalonins van guanyar 3-2 l'Ospi en un autèntic partidàs. Els riberencs, el Vilanova i la Fundació Grama es jugaran dues places de play-off, i a la zona baixa tres equips lluitaran per evitar les dues places de descens que encara queden per decidir. D'una banda, el Vic, i de l'altra, Can Vidalet i Cerdanyola, que s'enfronta a l'última jornada. Per tant, una jornada d'autèntic

0: Infart.
1: Final per la permanència entre Can Vidalet i Cerdanyola. En bàsquet, l'Uni Girona passa a semifinals del play-off.
2: Les gironines van imposar el Leganés per 89-63 i superen els quarts de final del play-off pel títol de Lliga Femenina, en un partit que van poder seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Ara l'Uni Girona jugarà les semis contra el València.
1: Amb l'anada dijous, precisament a València. A l'ACB, el Baxi Manresa s'apropa a la salvació amb un triomf èpic, precisament també sobre el València.
2: Els manresans van superar 104-102 el segon classificat de la Lliga ACB, dirigit pel català i extècnic del Manresa, Pedro Martínez. Els de Diego Campos se situen 4 victòries per sobre del descens a 5 jornades del final. El Barça va guanyar el Gran Canària per 91-69 i manté la quarta plaça. Dissabte, el Girona va certificar la permanència amb un triomf sobre el Saragossa, 90-81. Desena derrota en 12 partits del Lleida, 99-91 a Burgos, que els deixa només 2 triomfs de marge sobre el descens. I el partit de la Penya es va suspendre al descans per problemes amb el marcador de l'Olímpic de Badalona. A només 5 dies, recordem-ho, de l'inici de la final a 4 de la Champions.
1: On no hi serà la Penya en aquesta final a 4. En hoquei patins, definits els play-offs pel títol de l'hoquei Lliga masculina.
2: Els quarts de final seran Liceu Lleida, Barcelona, Igualada, Voltregà i Calafell, Reus. El millor de 3 partits a partir del 16 de maig. Ja havien descendit, recordem-ho, Martí, el Caldes, Sant Just i Cerdanyola.
1: I a la categoria femenina, el Vilassana ja pensa en la Champions.
2: Després de tancar la Lliga regular com a primeres classificades i en espera de les semis pel títol davant el Palau, la Lleidatana se centra ja en el primer gran repte de la temporada, la final a 4 de la Champions, que es juga la propera setmana a Coimbra, Portugal. Divendres el Vilassana s'enfrontarà al Fraga buscant una plaça per la gran final de diumenge.
1: I encara no baixem dels patins per amb l'últim apunt. Aquest cap de setmana el Club Patinatge Artístic Olot ha guanyat el seu 18è tensió títol europeu en grups de show grans per continuar fent història.
2: Un europeu del qual també va sortir triomfant un altre club català, l'artístic Skating Cunit, que va guanyar l'or tant en els grups de show petits com en els quartets sènior i júnior. En els grups de show petits, el Tona es va endur la plata.

0: Dilluns 4 de maig, 8 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol, pendents del sorteig del play-off d'ascens a Primera Federació Masculina, en aquest cas amb el Reus Redis, un dels catalans que espera rival en aquesta primera eliminatòria en què, recordem, els roig i negres no tindran el factor camp a favor. Hi ha quatre possibles rivals, com dèiem, ara pendents de les boles que estan traient ara mateix en el sorteig d'aquest grup. Quan surti el rival del Reus, evidentment us l'explicarem aquí a l'enjoc. Abans parlem del Barça, perquè s'ha convertit en el primer equip en arribar a 6 finals de la Champions femenina de manera consecutiva. El conjunt de Pere Romeu, que va superar ahir a l'Spotify Camp Nou en un camp ple, el Bayern de Múnich 4-2, amb més patiniment segurament del que diu el marcador, sobretot en el tram final, i serà per tant el proper 23 de maig a Oslo, a Noruega, la final contra el Lió de Jonathan Giraldez. En el partit d'ahir, Salma Parejo la va obrir a la llauna, en només 3 minuts després va empatar el Bayern, la capitana Alexia Putellas, que es va convertir en la segona màxima golejadora de la història del club, només per darrere del Leo Messi, va tornar a avançar el seu equip, i ja a la segona meitat, primer Eva Payor i després la mateixa Alexia, per completar el seu doblet, van fer ampliar la distància amb el 4-1. Les alemanyes al final van apretar amb el 4-2 de Harder i també el 4-3, que finalment no va pujar al marcador per una falta prèvia a Patrick Guijarro. Escoltem el balanç precisament d'Alexia Putellas.
1: Doncs el que et deia, històric, un moment per sentir orgull, perquè al final jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Perquè ho sentim molt, molt des de dins i bueno, al final és molt orgull el que sents.
0: I ara toca pensar en aquesta final d'Oslo contra el Lió de Giraldez, que coneix molt bé aquest equip, el qual ha guanyat dues Champions, però també coneix molt bé. En parlava el tècnic Pere Romeu.
2: Serà una final apassionant. L'Olympique de Lyon és un grandíssim equip. Ahir van fer un gran partit de tornada contra l'Arsenal. El Jonathan i jo ens coneixem molt. Amb tota la gent que s'han dut allà, també de l'estaf, també ens coneixem molt. Espero que sigui una final super, super emocional, super emotiva i que guanyi el millor.
0: I ahir, per cert, va reaparèixer després de 5 mesos lesionada la vigent pilotador Aitana Bonmatí, que va jugar més de 20 minuts a 23 de maig a Oslo, aquesta final de la Champions entre Barça i Lió. Just una setmana abans es veuran s'enfrontant en una altra final, en aquest cas la de la Copa de la Reina, que es disputarà a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. El pròxim partit, això sí, per al Barça, és aquest mateix dimecres, Lliga F, competició ja guanyada matemàticament amb la visita al Johan Cruyff del CUE i ja pràcticament descendit Llevant. En categoria masculina, nova derrota de l'Espanyol ahir a l'RC Stadium contra el Real Madrid, que llarga com a mínim una setmana la consecució del títol de Lliga del Barça. Ara en parlem. Ahir el conjunt blanc va superar 0-2 el conjunt blanc i blau, que fa 17 partits que no guanya consecutius i no surt, per tant, de la zona complicada. L'Espanyol no va fer un mal partit, però amb dues fuetades de talent, Vinícius va fer els dos gols que van donar la victòria al Madrid. Això ho explicava l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
3: S'escapen diverses. El dia Vallecas, per exemple, també s'escapa. Avui s'escapa perquè penso que la primera part hem fet millor partit que ells, hem tingut més situacions que ells. Inclús hem començat la segona bé, tancant el Madrid els primers minuts. Inclús després del 0-1 hem reaccionat bé perquè hem tingut tres situacions de gol després del 0-1 de Vini, amb l'acció de Ramon Terrats, que xuta l'àrea, que li pega Roberto, que va a porteria, l'acció de Roberto a una centrada també, i l'acció de Ramon Terrats del xut de fora l'àrea, que surt per poc. El 0-2 sí que ens ha fet mal a partir d'aquí, com és normal, però sí que és veritat que penso que si l'equip s'hagués posat per davant, el partit ha sigut radicalment diferent.
0: Queden quatre partits a la situació és complicada, més per la dinàmica cap als números. Això sí, Manolo González confiava en que ell i l'equip eren perfectament capaços de tirar-ho endavant.
3: Bueno, avui, òbviament, estem fotuts després de perdre, això està claríssim. A partir d'aquí, toca entrenar demà, toca preparar la setmana i anirem a competir al màxim nivell a Sevilla. Està claríssim, això no, que no tingui dubte ningú. Anirem a donar tot el que tenim a dins i a partir d'aquí sí que hem de ser forts i competir el partit amb tot el que tenim i al màxim nivell, sabent que serà un partit complicat.
0: Com dèiem, el proper partit contra el Sevilla, partidàs, final per la primera fins de les quatre finals per la permanència. L'Espanyol és 13è amb 39 punts a l'espera del partit que tanca la jornada, precisament del Sevilla contra la Reial Societat, que ja no s'hi juga res. L'equip andalús marca el descens amb 34 punts, a 5, per tant, de l'Espanyol. Manuel González va confirmar avui que estaria molt pendent del partit d'avui.
3: Sí, està clar, veure aquest i altres partits del Sevilla, això està claríssim, però el veuré lògicament perquè és el pròxim rival i de totes maneres sempre intento mirar tots els partits que puc, tant de primera com de segona com de primera ref. Aquest en especial perquè és el rival.
0: Més enllà de l'Oviedo, que té Puyo mitja segona, hi ha 8 equips separats per només 6 punts per les dues altres places de descens, València i Espanyol amb 39, Elx, Mallorca i Girona amb 38, Alavés amb 36 i ja en descens el Sevilla amb 34, i aquest partit pendent d'avui contra la Real Ciutat, i el Llevant amb 33. De fet, l'Espanyol estarà molt pendent del partit d'avui del Sevilla, primer, evidentment, per saber a quants punts es queda del descens, i segon, perquè serà el proper rival, i veurem amb quins ànims, amb quina moral arriba el Sevilla després d'aquesta 34ena jornada. Dissabte 9 de maig, aquesta de les quatre primeres finals, aquesta primera de les quatre finals que queden per al conjunt blanc i blau, a un quart de cinc al Sánchez-Pizjuán. El Girona jugarà, ja sabent el que ha fet a tots els seus rivals, dilluns 11 de maig a les 9 al camp del Rayo Vallecano, i el Barça rebrà diumenge a les 9 al Madrid i tindria prou amb un empat en el Clàssic per guanyar ja matemàticament la Lliga. Després del triomf de l'equip de blanc ahir a Cornellà, no tindrem segur passadís, però podrem tenir festa després del partit del Camp Nou. Més futbol. A la primera federació masculina, el Sabadell finalment va perdre i ha liderat, tot i que va salvar un empat a 2 a la nova Creu Alta contra el Múrcia en un partit que perdia 0-2 al minut 85. Bonaldo amb una gran rematada de cap i Rubén Martínez transformant un penal clar que havia provocat ell mateix, van situar l'empat a 2, que deixa els arraquinats segons, però empatats, això sí, amb el líder, que és l'Eldense, que ahir va superar 3-1 al ja descendit Marbella. Escoltem l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
4: No vull dir tots, però un equip normal en aquestes dues setmanes hagués mort. I nosaltres, és que no el maten, eh? O sigui, aquest grup de jugadors no el maten. I què dir, de l'empenta de la gent, de com hem anat fins al final, com hem cregut, i tranquil·litat. I tranquil·litat, que al principi de temporada dèiem que els empats eren insuficients i els empats ens han fet de líders a la jornada 34.
0: El Sabadell, que és co-líder ara mateix, a segon, això sí, per gol a Beraix, amb els mateixos punts que l'Eldense, l'Europa continua en play-off, cinquè amb 3 punts de marge, i en l'Àstic surt del descens. Després de l'agònica victòria de dissabte contra el Cuel Sevilla B, els grans tenen, això sí, només un punt de marge sobre aquest descens. A la segona federació masculina, més enllà de la celebració de l'ascens ahir a primera del Sant Andreu, que va perdre ahir 0-1 contra un Barbastre que jugava al descens, aquest mateix migdia el Reus ha conegut ja fa una estona, fa uns minuts, el seu rival als play-off d'ascens d'aquesta primera federació. Després de guanyar ahir 0-1 a l'Olímpic de Terrassa, el Reus, que s'enfrontarà a l'Ourense, amb l'anada a casa, a la capital del Baix Camp, la tornada a Galícia. Escoltem el tenent del conjunt roig i negre, Marc Carrasco.
5: Tothom sap que som un equip de proximitat, tothom sap que som un equip amb un gran sentiment de pertinença, que la majoria ha passat per la base, que molts són de la ciutat, que molts dels que vien avui a la grada són amics, familiars, amics dels amics. Per tant, tot el que s'ha generat no només és culpa d'aquests jugadors que són meravellosos, increïbles, no només del club, sinó sobretot del paper que ha tingut la gent de Reus en creure i en confiar en aquest projecte i anar passet a passet per viure matinals com les que hem pogut viure avui.
0: El Reus Redis, que, com dèiem, es jugarà aquest ascens a la primera federació amb aquesta primera eliminatòria contra l'Ourense, segons el sorteig aquest de fa uns minuts. De fet, aquest mateix migdia, amb l'anada amb el factor pista, de fet, en contra, l'anada a Reus, la tornada a Galícia, al camp de l'Ourense. I per part del Terrassa, ja toca pensar en la temporada vinent. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: Punt i final a la temporada del Terrassa Futbol Club, amb una derrota a casa davant el Reus. I atenció, perquè l'equip d'Oriol Alsina ha acabat amb uns números força preocupants. 2 punts dels últims 18. I és que des que el Terrassa va ocupar la cinquena plaça de promoció d'ascens, el conjunt agarenc no ha guanyat. De fet, la fortalesa a casa i també a nivell defensiu han estat les dues coses a millorar de cara a la propera temporada. Tot i així, Oriol Alsina, il·lusionat per aquesta nova temporada 2026-2027, on, recordem, el tècnic d'Arenys ha renovat per dues temporades.
7: No puc dir més il·lusionat com vaig arribar, perquè quan vaig arribar estava molt il·lusionat, però sí que estic ara molt il·lusionat i molt motivat i et rebel·lo contra mi mateix perquè tenim que fer-ho molt millor i tenim que ser ambiciosos. I no puc estar més il·lusionat perquè de 10 estic il·lusionat, 10, però quan vaig arribar també, eh? El que tingués moltes ganes, començaria demà, saps? O sigui, tinc moltes ganes de començar de nou i de fer-ho molt bé.
6: Doncs el Terrassa seguirà amb els entrenaments i el mes de juliol començarà la pretemporada. Durant aquests dies començarem a conèixer noves incorporacions, renovacions i també jugadors que no continuaran.
0: Gràcies, Miqui. El Reus jugarà, com dèiem, al play-off. El Terrassa no. Tampoc no el jugarà el Barça Atlètic, que haurà de tornar a competir l'any vinent a la segona federació després de perdre ahir 3-1 a Torrent i quedar-se sense opció de play-off. L'altre català que jugava coses en aquesta última jornada de fase regular de segona federació era l'Olot, que va aconseguir guanyar 2-0 al València més tallar per segellar la permanència un any més en aquesta categoria, la quarta del futbol estatal. L'Olot que s'estalvia el play-out, que jugarà el Castelló B, que va guanyar ahir 4-2 al filial del Girona, que tanca la primera temporada de la segona federació setè, just per davant del Terrassa. També ahir l'Atlètic Lleida, ja amb el descens consumat, es va acomiadar de la categoria perdent 3-0 a Andratx. I a la tercera federació masculina encara falta una jornada per tancar la lliga regular, i jo, tot i que ja tenim campió, que és el Manresa, recordem, encara s'hauran de definir coses. El Badalona continua segon, després de superar 3-2 a l'Hospi, que és quart, en el partit retransmès de l'Enjoc TV. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
8: Bon dia. El Badalona va trencar la mala dinàmica de resultats amb una victòria per 3-2 contra l'Hospitalet, en el debut de Miquel Azparren a la banqueta escapulada. Aquest triomf li permet al conjunt badaloní tenir molt a prop el segon lloc, quan només manca una jornada per finalitzar la lliga. A la mitja part, un golaç de Juaco i una segona diana de Tom Diawara van certificar un gran primer temps dels de Miquel Azparren, que es van poder alliberar de jornades anteriors. En el segon període va continuar el recital escapulat i el festival de Tom Diawara, que va fer el tercer gol i va signar un doblet. Toni La Rosa va estar a punt de fer el quart i a partir d'aquí l'Hospitalet, que va retallar diferències amb un gol de Buba, va entrar dins del partit. En el 84, Pele posava el 3-2 i donava emoció als darrers minuts. Al final, el Badalona va mantenir el triomf que se li havia resistit tot el mes d'abril. Escoltem el tècnic debutant del Badalona, Miquel Azparren.
9: Muy contento porque aquí había gente que estaba haciendo mucho trabajo, gente que estaba sufriendo ahora en momentos que parecía que no estaba la dinámica tan positiva, sobre todo por los jugadores, por el club, por todo el mundo. Es una liberación, pero sobre todo aquí hay un equipazo, aquí hay unos jugadorazos, tienen un trabajo de base de todo el año espectacular. Pues bueno, hay dinámicas en las que cuesta, por muy bien que estés trabajando, pues muy bien que lo intenten los jugadores, pero bueno, aprovecharnos de todo el trabajo bueno, dar nuestros matices y si la suerte nos ayuda bien y si no, pues trabajaremos para minimizarla.
8: A la darrera jornada el Badalona visitarà el camp del Vic. Els escapulats, per quedar segons, els val el mateix marcador que faci el Cornellà al camp de l'Hospitalet.
0: Gràcies, Ramon. Badalona i Cornellà, que tenen assegurat ja el play-off, les dues altres places se les jugaran entre el Vilanova, l'Hospi i la Fundació Grama, que hauran de guanyar aquestes dues places per jugar, en aquest cas, el play-off. Les places de descens es ocupen ara mateix el Vic, que va sumar un triomf vital a Nou Barris contra la Muntanyesa per situar-se a un punt de la permanència que marca el canvi de led, i el Cerdanyola, que està a dos punts precisament del canvi de led i s'enfronten entre ells en l'última final, en aquest cas per la permanència, canvi de led-Cerdanyola. El Lleida, per cert, ja recordem, va descendir fa unes setmanes. I a la Lliga Elite encara queden per disputar-se dues jornades, amb el Martinenc i el Sant Joan Atlético Moncada amb l'ascens ja a tocar. Els del Guinardó, de fet, van superar per la mínima el filial del Sabadell, que es queda a dos punts al play-off descens i a dos també punts del descens. Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
10: El Sabadell ve a acumular 6 jornades seguides sense guanyar, que l'han fet perdre la situació de privilegi que tenia. De fet, atenció amb la dada, només queden 2 jornades i l'equip de Marc Cabestany és 9è a 2 punts del play-off, que tanca el Castelldefels, però amb només 2 punts també de marge sobre el descens, amb la cooperativa marcant el límit. No li és nou al tècnic aquesta situació a Marc Cabestany en una Lliga Elite tan igualada com aquesta.
11: Tota la temporada estem en aquest dilema. Crec que la primera volta vam mirar més cap avall i la segona més cap amunt. Sembla que ara ens està costant moltíssim treure un més 3, vull dir, no acaba d'arribar. Moments puntuals, crec que la sort tampoc ens està de cara, perquè a Borrell l'hem hagut de canviar ben d'hora. Llavors, no et canvia el pla de partit, perquè al final poses un altre jugador i continues amb la mateixa idea, però Borrell, bueno, jo creia que en aquest partit ens podia donar aquestes cavalcades que té arribar a l'àrea. I, bueno, són aquestes cosetes que et van frenant.
10: En l'últim partit que valorava ara Cabestany, derrota 1-0 al camp del líder, el Martinenc. L'equip del Guinardó va fer valer el seu punt fort, l'estratègia per avançar-se al nou de la represa, d'aquesta forma, a través d'un córner. Dissabte a les 4:05, Sabadell B, Atlètic Sant Just, última jornada a casa Olímpia en Lliga. Serà el retorn a més de l'exentrenador d'aquest Sabadell B, Conrad García, que és 2 punts per sobre ara mateix a la classificació. Després d'aquest duel, només faltarà la visita a Can Rosés per jugar al duel comarcal contra el Rubí.
0: Gràcies, Adri. En bàsquet, l'Espart Girona jugarà a partir de dijous les semifinals pel títol de Lliga femenina. Les gironines van superar ahir en un partit molt sòlid a Leganés, 89-63, un partit que es va poder veure a l'Enjoc TV a Fontajau. Des de Fontajau, escoltem la jugadora de l'Uni, Ainhoa López.
12: Vam aprendre del partit passat que poder ens va faltar aquesta xispa, no?, que ens caracteritza, i sabíem que això no podia passar, que des de l'inici havíem de sortir sòlides, i crec que ho hem demostrat, no?, amb la intensitat que hem sortit, i l'objectiu de mantenir aquest nivell durant tot el partit, tant després de la mitja part, quan ja el resultat era favorable, com a l'inici, no?, que d'això es tracta. Felicitar també al Leganés per la temporada que han fet, per posar-nos les coses difícils en aquell partit, no?, d'anada, i bueno, que felicitats perquè han fet una gran temporada. Ja nosaltres ens centrem-nos en el següent partit, aquest és el camí.
0: Això deia Ainhoa López. El rival de l'Unia Semis serà, com dèiem, el València, que hi va tornar a superar l'Encino de Lugo. A l'altre semis s'enfrontaran el Saragossa i el Perfumeries Avenida. A la CB, bona victòria del Barça ahir per un clar 91-69 contra Gran Canària al Palau, perseguint el top 4 de la classificació. Escoltem el tècnic Xavi Pasqual.
13: El bec unit, el bec amb ganes i amb ganes de lluitar fins al final, i que al final acabar el més a dalt possible. L'equip està posat i amb ganes de competir bé aquesta competició, per tant, més enllà avui, per exemple, amb totes les lesions, l'equip ha donat la cara i ha estat allà tota l'estona, i seguirem fins al final.
0: El Barça és quart, com dèiem, a falta de 5 jornades perquè acabi la fase regular, a una victòria del Lucan Múrcia, que hi va perdre la pista del líder al Madrid, i del València, que continua segon, tot i caure ahir 104-102 en un partidàs al Nou Congost contra el Manresa, que es queda a les portes de segellar ja pragmàticament la permanència a 4 triomfs, amb 4 triomfs de marge. Dissabte, victòria del bàsquet Girona sobre el Saragossa per certificar, ara sí, aquest sí, la permanència, la derrota del Lleida, que encara té dos triomfs de marge sobre el descens a Burgos, mentre que el Joventut Unicaja es va haver de suspendre per problemes tècnics amb el marcador a l'Olímpic de Badalona. La penya continua setena en play-off. I encara en bàsquet, aquest cap de setmana s'ha disputat l'anada de la final de la tercera FEB per pujar a segona, i el grup català, el Mollerussa, es va imposar de 6 a l'anada al Prat. Ràdio Ponent Mollerussa, Carmen Alfonso.
14: El Pujol Mollerussa es va imposar dissabte per 79-73 al CB Prat en un partit intens i amb alternatives. Després d'un inici equilibrat, els del Pla d'Urgell van fer el primer gran cop sobre la taula amb un segon quart molt sòlid que els va portar a marxar al descans amb 11 punts d'avantatge. A la represa, el Prat va reaccionar i va arribar a situar-se a només 4 punts, però el Mollerussa va saber gestionar la pressió i no va deixar escapar el control del marcador en el tram final. Satisfet pel resultat, l'entrenador Marc Díaz posava en valor el treball del seu equip.
15: Sumem una victòria molt important en aquesta eliminatòria. Comencem guanyant a casa de 6 punts, superorgullós del meu equip. No hem perdut mai la cara al partit, hem reaccionat bé als seus parcials, hem seguit molt bé el pla de partit, ajustant el que calia en tot moment, davant un autèntic equipàs que es reposen molt fàcil sempre. I res, el més important és agrair a l'afició infinitament. Ha sigut un espectacle des de la rebuda fins al final del partit. Quan el pavelló està així, és molt difícil guanyar-nos. Tenim un sisè home tota l'estona i res, esperem ser els màxims possibles a la tornada i saber que comença un partit nou, que serà una eliminatòria molt llarga.
14: Amb aquest avantatge, el Mollerussa haurà de defensar la renda dissabte vinent, 9 de maig, en el partit de tornada a la pista del Prat, amb l'objectiu d'aconseguir l'ascens a la segona FEB.
0: So close, I can feel you breathe. Gràcies, Karen, i fins aquí l'enjoc. Ara, demà, evidentment, us explicarem el com queda una tassida el sorteig dels play-offs d'ascens, tant a la Primera Federació, amb el Reus Redis jugant contra l'Ourense, amb l'anada a la capital de Baix Camp, la tornada a Galícia, i com els play-offs de Segona Federació. Ara us explicàvem que encara queda una jornada per acabar la Tercera Federació, en aquest cas, però el guanyador català d'aquests play-offs s'enfrontarà al campió del play-off del grup 1, és a dir, el grup gallec. És a dir, entre Badalona-Cornellà, que ja tenen assegurada la plaça, i els altres dos equips que juguin aquest play-off, el campió d'aquests quatre s'enfrontarà, com dèiem, al campió del grup gallec. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, l'Imantric, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
18: Aprovat el pla de xoc de la Generalitat en les línies de bus interurbanes que s'havia anunciat ja fa mesos i que suposarà una inversió total de 21 milions i mig d'euros durant aquest 2026. Es tracta del segon pla de xoc en aquest àmbit que impulsa aquest govern, que ja va injectar en aquestes línies 17 milions d'euros l'any 2025. En aquesta ocasió, les millores són sobretot en resposta al transvasament d'usuaris que ha suposat la crisi de Rodalies i busquen, en la majoria dels casos, oferir més places ja sigui augmentant la capacitat dels cotxes o augmentant les freqüències. El pla en qüestió ha estat presentat aquest migdia en un acte públic a Granollers per la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Aquest cap de setmana, Comuns del Maresme emetia un comunicat on es felicitava del pla, que recorden que prové dels acords de pressupostos del PSC amb el grup parlamentari de Comuns. El comunicat indica que entre les mesures que s'hi contemplen hi apareixen reforços a les línies 803, 804 i 805, les que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona, i que també hi apareix la nova línia que connectarà la comarca amb l'Hospital de Can Ruti. Rafa Navarro ha insistit en una entrevista a Badalona Comunicació que l'estat de la línia ferroviària al Maresme i l'amenaça que pateix per la seva proximitat al mar obliguen les administracions a posar fil a l'agulla amb urgència per plantejar solucions a curt i llarg termini. Segons el president del Consell Comarcal i alcalde de Premià de Mar, fins ara la preocupació que s'expressa i els plans que s'apunten des de la classe política després d'un temporal solen durar, diu, 3 setmanes, i això no és seriós, segons Navarro. L'alcalde proposa concretament la creació de 2 comissions.
19: És que no som seriosos. Com a Consell Comarcal demanem 2 comissions efectives, no fer volar coloms. Una estratègica que comenci a posar sobre la taula a llarg termini o a mig termini el trasllat o el soterrament, però per altra banda hi hauria d'haver una comissió efectiva on no només hi hagi Generalitat de Catalunya, hi hagi operador, hi hagi ajuntaments, hi hagi Consell Comarcal del Maresme per poder prendre decisions sobre el terreny actual.
18: Pel que fa a la solució de futur per la via del tren i, com ja havia fet en ocasions anteriors, Rafa Navarro s'inclinava en aquesta entrevista pel soterrament, perquè considera que el trasllat a l'interior suposaria, de fet, desplaçar la cicatriu a una altra banda.
20: El primer equip de waterpolo tanca la Lliga amb una victòria contra el Granollers i amb la permanència, un any més, a Primera Nacional. Els premianencs han aconseguit l'objectiu de salvació després d'imposar-se al Granollers per 16-13 i sumar 3 punts més al grup D, després d'un partit on els de Xavi Julià van portar la batuta des de l'inici.
17: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
21: Bon dia, són les 2.
22: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
21: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat els darrers 16 anys. Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat. Entre elles, l'ampliació de l'aeroport del Prat o el pla de Rodalies. Josep Sánchez Llibre, president de Foment, lamenta aquesta situació.
23: Des de Foment considerem que aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable.
21: Una demanda que coincideix amb l'inici del retorn a la normalitat de Rodalies i mitjana distància, avui, amb la represa a la línia R15. És dilluns 4 de maig de 2026 i tenim més titulars. Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Sònia Kerr.
24: Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que coincideix amb una enquesta del Parlament Europeu, segons la qual 1 de cada 4 catalans augmentaria la despesa en defensa. El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, destaca la confiança de la ciutadania en Europa.
25: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquest món incert i perillós.
21: La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol de Catalunya.
24: Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies.
21: El govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues del Llobregat aquest cap de setmana estigui vinculat al jihadisme.
24: Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament.
21: En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor.
24: Un gran concert homenatge a Pau Casals els inaugurarà un programa que compta amb un gran nom, amb grans noms, volia dir, com Teodor Corensis i Simon Radel.
21: Als esports, el Barça tornarà a ser a la final de la Lliga de Campions femenina. Anna Freixa.
26: Va imposar-se per 4-2 al Bayern de Múnic en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva 6ª final consecutiva, la 7ª de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lyon de l'ex-tècnic blaugrana Jonathan Giraldez.
21: I fem també un cop d'ull al temps, volem saber si aquestes pluges han d'anar marxant. Lluís Ismi Pérez, bon dia.
1: Bon dia, hem encetat una setmana que ha de ser del tot primaveral i, sobretot, amb menys calor. Que les últimes jornades i les últimes setmanes, de fet, al llarg d'aquesta tarda, l'ambient acabarà sent agradable, però no es dispararà gaire la temperatura. Uns valors com toquen. On pujarà més aquesta temperatura seran les comarques interiors a Girona. Arribarem fins als 23-24 graus aproximadament. Però de seguida, els núvols que van creixent ja a moltes comarques acabaran deixant ruixats i tempestes. I atenció, perquè d'aquí a poca estona ja els tindrem amb ganes al Prepirineu, les comarques interiors de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Al llarg de la tarda, aquestes tempestes s'estendran per gairebé tot el país i només deixaran al marge la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava. Quan es vagi fent de nit, sí que algun ruixat arribarà en aquestes contrades del litoral. I compta amb les pedregades que tindrem, sobretot, a les muntanyes de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant, tarda de trons. Estem pendents a la xarxa.
21: Gràcies, Lluís. I el control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passen 3 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
21: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit en inversió pública d'infraestructures acumulat els darrers 16 anys a Catalunya. I per això reclama unitat als grups parlamentaris per tal de crear un front comú a Madrid que la reclami. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
4: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
3: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
21: Tot plegat justament el dia que el servei de Rodalies i mitjana distància ha començat a reprendre tímidament la normalitat. Ha començat per la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry. Tot i la recuperació en diversos punts, hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat. La Nova Ràdio de Reus, David Fernández.
5: Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha afectat la xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporals de velocitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre.
21: L'altra cara de la moneda la trobem a la línia R13 en el primer dia de tall per obres que ha acumulat queixes per diverses incidències en el transport alternatiu. Pocs passatgers han pogut fer el trajecte entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
6: Usuaris de l'estació de Valls han expressat queixes, resignació i enuig pels problemes amb els autobusos habilitats per Renfe. A primera hora del matí, l'autobús de la 639 no ha arribat a circular per falta de conductor. Més tard, a 8:15, només 6 passatgers han utilitzat un dels 2 autobusos previstos. La portaveu de la plataforma de propera parada Valls, Montse Montanyà, explica que la problemàtica ha vingut donada per l'empresa d'autobusos contractada per Renfe.
7: esperem que el fet que avui no hagi pogut sortir l'autobús per manca de conductor no es torni a repetir i que puguem recuperar la confiança, doncs això, en el servei ferroviari quan torni en funcionament i actualment, doncs, amb aquest substitut d'autobusos. En aquest cas, Renfe sí que ha contractat el servei, per tant, ha fet la seva feina, però ha estat l'empresa de busos la que no ha ofert el servei que tenia contractat.
6: Fins al juliol està previst que es desviïn els serveis provinents de Lleida, Parreus i Tarragona, mentre que s'estableix un servei per carretera entre les estacions de Valls i Sant Vicenç.
2: Notícies en xarxa.
26: Atenció a aquestes xifres. Catalunya aspira a créixer 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars a Catalunya, l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duch és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
9: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
8: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
26: Doncs en aquest context, un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra, que es dispara al 40% entre els joves de 18 a 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. L'enquesta s'ha fet a ciutadans de la Unió Europea, residents a Catalunya, de 18 anys o més. Marc Pijuan, bon dia.
10: Bon dia, Marta. També en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial. Ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
25: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
10: A l'hora d'identificar-se amb els temes prioritaris de cara als pròxims pressupostos comunitaris, només el 15% assenyala la seguretat i la defensa, mentre que fer front a la crisi de l'habitatge és la principal prioritat d'un 53% dels enquestats. L'estudi també mostra que el 54% dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea.
26: Tot plegat en un context de crisi internacional marcada pel conflicte a l'Orient Mitjà. Justament atrapats en mig d'aquest conflicte estan els membres de la flotilla. En aquests moments estan replegats a l'illa grega de Creta, a l'espera de l'alliberament dels dos integrants retinguts a Israel. Es tracta de l'activista d'origen palestí resident a Barcelona, Saïf Abukeshek, i del brasiler Tiago Ávila. Els acusen de vinculació amb Hamas.
24: Ara la resta d'integrants miren de reorganitzar-se per continuar amb la missió i ajudar els seus companys. És el cas de Sofia Peris, que ha explicat a la xarxa que l'acusa de terrorisme d'Israel cap a Budapest només respon a la voluntat de deslegitimar-lo.
11: Els vincles amb el terrorisme, doncs, és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé.
24: La defensa d'aquests activistes ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals.
26: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'exministre José Luis Ábalos es desmarca al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
24: Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor de Aldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva parella, la seva exparella, Jéssica Rodríguez, de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas. La Fiscalia Anticorrupció situa Ábalos com a cap de l'organització que presumptament s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia, formada també per Coldo García i Aldama. programa. Tot i això, l'exministre afirma que ell no es va encarregar personalment de la contractació.
0: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
12: No conocí ninguna.
0: ¿Con anterioridad?
12: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
0: ¿Se había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
12: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
21: L'alcaldessa de Sitges nega haver afavorit el seu fill en signar el permís per obrir una parada del mercat municipal a una empresa de la qual era soci.
24: Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, ha declarat com a investigada d'un presumpte delicte de prevaricació, com també ho han fet el seu fill i el soci d'aquest per la llicència temporal que van rebre el 2021. L'alcaldessa ha dit que el procediment va ser absolutament legal i ha recordat que la causa prové d'una denúncia anònima i que és víctima d'una persecució política.
21: 11.000 policies nacionals i més de 2.000 guàrdies civils conformaran el dispositiu de seguretat per la visita del Papa Lleó XIV.
24: Avui s'ha fet una trobada a Madrid per coordinar el dispositiu amb la presència del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, però no s'ha concretat el desplegament de la policia catalana, que es comunicarà en les pròximes hores.
21: Tornem a Catalunya. La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol, reclamant un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir les ràtios d'alumnes i també un accés gratuït a les famílies. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Una vintena d'entitats del món educatiu i social, entre elles els sindicats, formen part d'aquesta plataforma que considera essencial l'etapa educativa dels 0 als 3 anys i reclama a l'administració una inversió digna. El col·lectiu reivindica una equiparació de les condicions laborals a les d'altres etapes educatives i una aposta clara per l'educació inclusiva en aquesta franja d'edat. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
14: Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat i que tothom pugui garantir que aquella escola funciona amb uns mínims que haurien d'estar regulats des del departament.
13: La plataforma 03 ha convocat vaga aquest dijous a centres públics i privats. Es fa a escala estatal i hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que acabaran a les delegacions del govern. El dia 20 de maig el col·lectiu tornarà a fer una aturada a tot Catalunya.
21: Doncs no deixem les aules perquè alumnes de sisè de primària d'una cinquantena d'escoles fan aquests dies les proves estatals d'avaluació general del sistema. Han començat avui, de fet, és la primera vegada que es duen a terme aquestes proves que estan organitzades pel Ministeri d'Educació.
24: I l'objectiu és analitzar cada dos anys el grau d'assoliment de competències a finals de primària i es farà també el 2028 a secundària. S'avalua la comunicació lingüística, els coneixements en ciències, tecnologia i matemàtiques i també la competència digital. Aquestes proves s'alternen amb les que organitza la Generalitat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
21: Els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. De moment no hi ha detinguts i tot apunta a una disputa vinculada al tràfic de drogues. El bar on han passat els fets, les darreres hores, ja havia estat tancat per funcionar com a after sense llicència. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
15: Cap a dos quarts de set de la matina del veïnat de la Torrassa s'ha despertat amb soroll de trets.
16: Sentí jaleo, m'assomé al barcó, estuve mirando un ratito, vi que se discutía, pero no los veía, y entonces sentí dos tiros. Ya luego, cuando me he levantado un poco más tarde, he visto la policía. Una cantidad de policía enorme que por aquí no se ha visto nunca y nada más.
19: Ya dos por tres hay follón. Como esta noche no vaya.
15: Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, el tiroteig hauria tingut lloc a l'interior del bar Josué, situat al número 55 de la Rambla Catalana. Allà el cos policial ha trobat 5 beines de bala. Tal com han pogut saber els mitjans públics de l'Hospitalet, en el moment del tiroteig hi havia 30 persones dins de l'establiment i no hi ha hagut ferits. La policia ha pogut interrogar diversos testimonis, encara que a hores d'ara no han trobat els autors dels trets i, per tant, no hi ha detinguts. El bar Josué ha estat tancat 4 mesos per funcionar com after hour i és un punt de reunió habitual de persones amb antecedents per activitats delictives.
21: El govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues de Llobregat dissabte passat estigui vinculat al jihadisme. Tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com l'alcalde de la ciutat, Eduard Sanz, demanen respectar el secret de sumari i condemnen les associacions que fomenten la por i el discurs de l'odi. Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
1: L'Ajuntament d'Esplugues del Llobregat ha convocat per a les 6 d'aquesta tarda una concentració silenciosa davant la Casa de la Vila. L'acte oficial té com a objectiu expressar el condol institucional i el rebuig ciutadà davant la mort violenta d'una dona ocorreguda dissabte passat al barri de Finestrelles. Els fets van tenir lloc al carrer de Joan Miró, on la víctima va ser atacada amb una arma blanca. Segons fonts oficials, un veí de la zona va resultar ferit de poca gravetat en intentar intervenir-hi. L'actuació coordinada de la policia local i els Mossos d'Esquadra van permetre la detenció del presumpte autor pocs minuts després del crim. La ciutat es troba avui en la seva segona jornada de dol oficial amb les banderes del municipi onejant a mitja asta. Durant la concentració d'aquesta tarda es guardarà un minut de silenci en memòria de la víctima i com a mostra de suport als seus familiars. Des del consistori s'ha refermat el compromís amb la seguretat ciutadana i la col·laboració permanent amb les autoritats judicials per a l'esclat del cas.
4: Doncs justament el Partit Popular critica el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents al cap de setmana, un d'ells aquest que ara mateix escoltaven. El PP demana que comparegui al Parlament. Esquerra ha demanat informació al govern en relació a aquests incidents. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
18: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'han anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
17: Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
20: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
17: Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat. I pel que fa a la flotilla, han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
4: Passen 20 minuts a les dues, Eduard Martín Linero serà el nou director de la Fira de Lleida. El patronat ha tancat els comptes bianuals en positiu i impulsa un projecte per una nova ordenació del recinte. Uau, Lleida Ràdio, Júlia Arboleas.
22: Els membres del patronat de la Fundació La Fira de Lleida han anunciat el nou encarregat de liderar la institució, Eduard Martín Lineros, enginyer en informàtica que compta amb una llarga trajectòria en l'àmbit tecnològic i guardonat amb diferents premis. I és l'actual director de 5G a Mobile World Capital Barcelona. També han explicat que s'han tancat els comptes dels darrers dos anys amb un resultat positiu de 255.000 euros i s'han presentat també el projecte per transformar el recinte firal que inclou l'ordenació urbanística de més de 116.000 metres quadrats. El futur espai preveu 4 pavellons de 5.000 metres quadrats, un pavelló zero, entre altres zones, que entraran en concurs a la seva ordenació, com així ha explicat el PAE en cap de Lleida, Fèlix Larrosa.
23: La primera fase és la fase de solvència. Diferents gabinets es presenten i acrediten la seva solvència professional i la comissió de contractació de fira valorarà quins són aquells 5 gabinets que han presentat millors condicions.
22: El projecte, amb una inversió global estimada de 100 milions d'euros, es desenvoluparà en diverses fases durant els pròxims anys.
4: Doncs no deixem les fires, perquè el Solsonès celebrarà enguany la seva segona fira de Sant Isidre sense vaques. L'any passat va ser per les protestes dels ramaders i enguany per responsabilitat sanitària, a causa de la incidència de la dermatosi nodular contagiosa. Solsona FM, Roser Clotet.
27: Aquest matí s'ha presentat el programa de la 73a edició, que arribarà al cap de setmana del 16 i el 17. Triplicarà la presència de cavalls i ampliant de 16 a 20 els corrals d'ovelles presents al certamen. També creixerà la mostra de tractors i eines agrícoles d'època, que arribarà als 600 metres quadrats. Tot plegat es complementarà amb una exposició fotogràfica sobre la transhumància, la presentació d'un llibre i una taula rodona sobre el futur dels pastors a banda de les passejades a cavall. El Consell Comarcal del Solsonès és l'entitat organitzadora. La seva presidenta, Claustre Sunyer, manifesta el seu suport al sector ramader.
28: Les ganes i l'interès és que la fira torni a recuperar les vaques, com dèiem, però clar, també entenem el que ha patit el sector aquests dos últims anys Per tant, també ens hem de posar la seva pell.
27: Maquinària agrícola, automoció, empreses, artesans i entitats sumen fins a 138 expositors. El programa d'activitats paral·leles tindrà com a protagonista la música en directe a la plaça de Sant Isidre i la gastronomia local.
4: I és moment per la cultura. El Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms, com el del compositor coral nord-americà Eric Whitacre o els directors Theodore Currensis i Simon Rattle. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrández, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
5: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
3: El compositor nord-americà Eric Whitacre, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en tres concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. Dos concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigides per Theodore Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
4: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça jugarà una nova final de la Champions femenina.
26: Bon dia. Sí, es va imposar per 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olímpic de Lió de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez. Això deia Alexia de la classificació i de trobar-se amb Giraldez a la final.
6: Un moment per sentir orgull, perquè al final... Jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Ens coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
26: I el Barça masculí haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte havia guanyat contra Osasuna, però ahir el Real Madrid va imposar-se per 0-2 a l'Espanyol i evita que els blaugranes certifiquin encara el títol. Diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. Amb la derrota, l'Espanyol es manté amb 5 punts de marge respecte del descens a l'espera del partit del Sevilla. Ramon Terrats, jugador blanc i blau, valorava el partit.
7: Sí, sabíem que ens costaria molt, no? El Madrid és un gran rival i quan els hi deixes un parell d'ocasions, doncs ells no fallen i a la mínima fan gol. Ens està costant, crec que avui és un dels partits en els que més hem generat, però no hem estat fins de cara a porteria, ens falta doncs ficar-la, no? Crec que és el més important, òbviament, en el futbol, ser contundents a les àrees i crec que és una de les coses que ens està fallant.
26: I aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments del play-off de tant d'ascens a Primera Federació com a Segona Federació. A l'ascens a Primera Federació hi ha el Reus com a única català, ha quedat aparellat amb l'Ourense. En l'ascens a Segona Federació encara no hi ha els equips classificats, de moment només Cornellà i Badalona i queden dues places per adjudicar el vencedor d'aquesta fase, jugarà amb el vencedor del grup dels gallecs. I un altre sorteig, en aquest cas de la Copa del Rei d'handbol, ha aparellat el Barça amb el Valladolid, els quarts de final la jugarà del 5 al 7 de juny a Alacant. En bàsquet, l'Espart Girona ja és a semifinals del play-off pel títol. Ahir superava el Leganés a la tornada dels quarts de final i s'enfrontarà dijous al València Bàsquet a les semifinals. Escoltem Ainhoa López, jugadora de l'Espart Girona.
8: Vam aprendre del partit passat que poder ens va faltar aquesta xispa, no?, que ens caracteritza, i sabíem que això no podia passar, que des de l'inici havíem de sortir sòlides, i crec que ho hem demostrat, no?, amb la intensitat que hem sortit i l'objectiu de mantenir aquest nivell durant tot el partit... Tant després de la mitja part, quan ja el resultat era favorable, com a l'inici, no?, que d'això es tracta.
26: Dijous serà l'anada a València i diumenge el desenllaç a Fontejau.
4: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
0: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
9: Una alenada de frescor, un gest breu, però capaç de canviar-ho tot.
0: Un impuls.
9: Un refugi.
0: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
9: I fer-se sentir.
0: Això és el que volem que sigui l'alenada.
9: Ens acompanyes?
10: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
11: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
12: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Propostes en xarxa.
13: L'any passat, la Fira dels Somnis de Balaguer va recaptar més de 60.000 euros que es van destinar íntegrament a la investigació del càncer infantil i juvenil. Aquests diners van a parar a la recerca sobre aquesta malaltia, especialment a través de l'Hospital Vall d'Hebron. La Fira dels Somnis de Balaguer és el colofó de tot un any d'accions solidàries pel càncer infantil. El diumenge 10 de maig, la cita arriba a la desena edició amb més de 100 activitats per a tots els públics repartides en una vintena d'espais. No tenim temps material per repassar-les totes, però sí per agrupar-les. Si us agrada moure el cos i teniu propostes d'animació, danses o balls populars. També sessions pràctiques de diversos esports. Si en canvi sentiu passió pels gegants i la cultura popular, hi trobareu un munt de colles geganteres. Per als més curiosos i juganers, tallers, jocs populars i espectacles a dojo. Els aventurers podreu explorar noves sensacions en bici, a cavall o en quad. I també pot ser un bon moment per descobrir els pobles de la Noguera o per contemplar vehicles clàssics. A més, entre les propostes d'aquesta festa multitudinària també hi ha la cursa caminada solidària més gran de les Terres de Ponent, amb un circuit urbà de 3 o de 5 quilòmetres. Diumenge 10 de maig, desena Fira dels Somnis de Balaguer. Més informació a firadelsomnis.cat.
2: La xarxa de comunicació local.
21: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
21: Foment del Treball xifra en gairebé 5.
14: Estructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement.
21: Val Prat o el Pla de Rodalies. Josep Sánchez Llibre, president de Foment, lamenta aquesta situació.
24: Des de Foment considerem que aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable.
21: Una demanda que coincideix amb l'inici del retorn a la normalitat de Rodalies i mitjana distància, avui amb la represa a la línia R15. És dilluns 4 de maig de 2026 i tenim més titulars.

0: Acció sense precedents sobre la seva sobirania. Els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquest món incert i perillós.
1: La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol de Catalunya.
2: Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies.
1: El govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues de Llobregat dissabte estigui vinculat al jihadisme.
2: Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament.
1: En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor.
2: Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms com Theodore Currensis i Simon Radel.
1: Als esports, el Barça tornarà a ser a la final de Lliga de Campions femenina. Anna Freixa.
3: Va imposar-se per 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig.
4: A per respondre a aquest món incert i perillós.
5: La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles...
6: Bon dia, hem encetat una setmana que ha de ser del tot primaveral i, sobretot, amb menys calor que les últimes jornades i les últimes setmanes. De fet, al llarg d'aquesta tarda l'ambient acabarà sent agradable, però no es dispararà gaire la temperatura. Uns valors com toquen. On pujarà més aquesta temperatura seran les comarques interiors a Girona. Arribarem fins als 23-24 graus aproximadament. Però de seguida, els núvols que van creixent ja a moltes comarques acabaran deixant ruixats i tempestes. I atenció, perquè d'aquí a poca estona ja els tindrem amb ganes al Prepirineu, les comarques interiors de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Al llarg de la tarda, aquestes tempestes s'estendran per gairebé tot el país i només deixaran al marge la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava. Quan es vagi fent de nit, sí que algun ruixat arribarà en aquestes contrades del litoral. I compta amb les pedregades que tindrem, sobretot, a les muntanyes de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant, tarda de trons. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació. Sònia Kerr passa en 3 minuts de 2:45.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures acumulat els últims 16 anys a Catalunya. Uns diners que haurien de destinar-se a prioritats com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el pla de Rodalies. La patronal reclama per...
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: I xifra gairebé 50.000 milions d'euros.
10: En infraestructures, amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
11: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva el dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
10: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
1: Tot plegat el dia que el servei de Rodalies i mitjana distància ha començat a reprendre, això sí, tímidament, la normalitat. La primera en fer-ho ha estat la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry. Així tot, malgrat aquesta recuperació, en diversos punts hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
12: Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha afectat la xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus, fent parada només a les Borges del Camp, més al

0: 3-2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporals de velocitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre.
1: Notícies en xarxa.
2: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofita el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars a Catalunya: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duch és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
4: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
3: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
2: Doncs en aquest context, un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa, ho diu una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra es dispara fins al 40% entre els joves de 18 a 24 anys i forma part d'un estudi d'opinió que s'ha fet en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. S'ha fet a ciutadans de la Unió Europea, residents a Catalunya, de 18 anys o més. Marc Pijuan, bon dia.
5: Bon dia, Marta. També en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial. Ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
6: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
5: A l'hora d'identificar-se amb els temes prioritaris de cara als pròxims pressupostos comunitaris, només el 15% assenyala la seguretat i la defensa, mentre que fer front a la crisi de l'habitatge és la principal prioritat d'un 53% dels enquestats. L'estudi també mostra que el 54% dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea.
2: Anem ara fins a Madrid perquè l'exministre José Luis Ábalos s'ha desmarcat davant el Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
7: Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor de Aldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella Jessica Rodríguez de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas i afirma que ell no es va encarregar personalment de la contractació.
8: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
9: No conocí ninguna.
8: ¿Con anterioridad?
9: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
8: ¿Se había hablado usted con Víctor de Aldama de la adquisición de este material?
9: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
7: La Fiscalia Anticorrupció situa Ábalos com a cap de l'organització que presumptament s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia, formada també per Coldo García i Aldama.
2: Falten 20 minuts per les 3. Tornem a Catalunya. La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol. Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir les ràtios d'alumnes i també un accés gratuït a les famílies. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Una vintena d'entitats del món educatiu i social, entre elles els sindicats, formen part d'aquesta plataforma que considera essencial l'etapa educativa dels 0 als 3 anys i reclama a l'administració una inversió digna. El col·lectiu reivindica una equiparació de les condicions laborals a les d'altres etapes educatives i una aposta clara per l'educació inclusiva en aquesta franja d'edat. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
11: Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures treballadors i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat i que tothom pugui garantir que aquella escola funciona amb uns mínims que haurien d'estar regulats des del departament.
10: La plataforma 03 ha convocat vaga aquest dijous a centres públics i privats. Es fa a escala estatal i hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que acabaran a les delegacions del govern. El dia 20 de maig el col·lectiu tornarà a fer una aturada a tot Catalunya.
2: Atenció a aquesta xifra. El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga ara a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, és a dir, aquells que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels progenitors. Carina Bellbé.
12: Bon dia. Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema d'ICIREC, el registre civil digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però, per contra, impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell, Gell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Mora d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
13: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats...
12: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Preocupació pels incidents violents registrats els darrers dies a Catalunya. Els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits aquesta matinada al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. De moment no hi ha detinguts i tot apunta a una disputa vinculada al tràfic de drogues. El bar on han passat els fets ja havia estat tancat per funcionar com a after sense llicència. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Abarta.
14: Cap a 2:15 de la matina del veïnat de la Torrassa s'ha despertat amb soroll de trets.
15: Sentí jaleo, m'assomé al barcó. Estuve mirando un ratito, vi que se discutían, pero no los veía, y entonces sentí dos tiros. Ya luego, cuando me he levantado un poco más tarde, he visto la policía. Una cantidad de policía enorme que por aquí no se ha visto nunca, y nada más.
16: Ya dos por tres hay follón... Como esta noche, vaya.
14: Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, el tiroteig hauria tingut lloc a l'interior del bar Josué, situat al número 55 de la Rambla Catalana. Allà el cos policial ha trobat 5 beines de bala. Tal com han pogut saber els mitjans públics de l'Hospitalet, en el moment del tiroteig hi havia 30 persones dins de l'establiment i no hi ha hagut ferits. La policia ha pogut interrogar diversos testimonis, encara que a hores d'ara no han trobat els autors dels trets i, per tant, no hi ha detinguts. El bar Josué ha estat tancat 4 mesos per funcionar com after hour i és un punt de reunió habitual de persones amb antecedents per activitats delictives.
2: Mentrestant, el govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues de Llobregat aquest dissabte passat estigui vinculat al jihadisme. Tant la consellera d'Interior com l'alcalde de la ciutat demanen respectar el secret de sumari i condemnen les associacions que fomenten la por i els discursos d'odi. Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
17: L'Ajuntament d'Esplugues del Llobregat ha convocat per a les 6 d'aquesta tarda una concentració silenciosa davant la Casa de la Vila. L'acte oficial té com a objectiu expressar el condol institucional i el rebuig ciutadà davant la mort violenta d'una dona ocorreguda dissabte passat al barri de Finestrelles. Els fets van tenir lloc al carrer de Joan Miró, on la víctima va ser atacada amb una arma blanca. Segons fonts oficials, un veí de la zona va resultar ferit de poca gravetat en intentar intervenir-hi. L'actuació coordinada de la policia local i els Mossos d'Esquadra van permetre la detenció del presumpte autor pocs minuts després del crim. La ciutat es troba avui en la seva segona jornada de dol oficial amb les banderes del municipi onejant a mitja asta. Durant la concentració d'aquesta tarda es guardarà un minut de silenci en memòria de la víctima i com a mostra de suport als seus familiars. Des del consistori s'ha refermat el compromís amb la seguretat ciutadana i la col·laboració permanent amb les autoritats judicials per a l'esclat del cas.
2: Precisament, el Partit Popular critica el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents succeïts aquest cap de setmana. El Partit Popular demana que comparegui el president al Parlament. Esquerra, de la seva banda, ha demanat informació al govern. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
19: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'han anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
18: Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
20: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
18: Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat. I pel que fa a la flotilla, han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
2: Passem avui també per les Terres de l'Ebre, ja que la Fira de l'Oli torna aquest cap de setmana a Jesús, al Baix Ebre, amb una bona perspectiva gràcies a l'excel·lent campanya després de la sequera. La 31a edició consolida l'esdeveniment amb 60 mostres presentades al concurs d'olis i una presència del 50% d'expositors vinculats a l'oli al pavelló firal. Canal T, Dani Camacho.
21: La programació de la fira inclou també activitats per posar en valor tota la cadena de producció, des del conreu de l'olivera fins a la comercialització, amb la participació de cooperatives i productors locals. La fira se consolida així com un espai de promoció econòmica i cultural al voltant de l'oli, amb una campanya que enguany arriba amb bona producció i previsions positives per al sector. Ho explica el president de la fira, José Ramon Vallès.
22: Ha millorat en el sentit més expositors, més oli. Si normalment teníem una participació al tas dels olis sobre 40 mostres, enguany ja hem arribat a les 60. Això que vol dir que la collita ha anat bé. O sigui, la fira és oli. Si la volguéssim fer més àmplia, potser llevaríem el valor a l'oli.
21: El certamen manté el seu caràcter professional i festiu amb jornades tècniques dedicades a noves vies de negoci com l'oleoturisme, la gastronomia i l'exportació, així com demostracions de maquinària agrícola i la participació d'entitats del territori.
2: L'actualitat local ens porta avui també a Girona, que s'ha despertat amb vaga d'escombriaires a causa de la falta d'acord amb l'empresa concessionària. La plantilla denuncia pressions i manté el pols per les condicions laborals. Girona FM, Pau Villafañe.
23: La plantilla de Girona Besneta situa l'IPC com a principal escull per tancar un preacord que permeti desconvocar la vaga d'escombriaires i acusen l'empresa de voler-los enfrontar amb l'Ajuntament. El comitè d'empresa subratlla que ha de ser Girona Besneta qui cobreixi la pujada de sous més enllà del que recull el contracte. Els treballadors que s'han concentrat a les portes de l'empresa critiquen que se'ls hagi pressionat per aixecar l'aturada deixant en espera punts fonamentals del conveni com els torns de treball o l'obligatorietat de treballar en festius. Gregori Soto és el portaveu del comitè d'empresa.
24: Al final les vagues es fan quan es poden fer i quan un té més poder per reivindicar. Nosaltres no volem afectar el temps de flors, però el que volem és que se'ns deixi de mentir i des d'un principi se'ns ha estat mentint i aquesta és la sensació que tenim. No pot ser que girem el discurs a 3 hores abans de que comenci la vaga, mentre les 3 setmanes abans el discurs ha estat ben diferent.
23: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha exigit a les parts que arribin a un acord per desconvocar la vaga. En un escrit a X, Salelles admet que la decisió tindrà un efecte directe en el servei i que la voluntat d'afectar els gironins i temps de flors és òbvia.
2: I en relació encara als residus, Manresa és una de les ciutats de Catalunya que més recicla. La capital del Bages ha passat de recollir un volum del 27% de residus a superar el 71% de recollida selectiva en només 3 anys. L'alcalde Marc Aloi ho atribueix al nou model de contenidors tancats. Ràdio Sallerona, Pardo.
25: La clau de l'èxit ha estat el nou sistema de contenidors tancats pels veïns i el porta-porta per les botigues i equipaments, una estratègia que ha permès buidar l'abocador de forma dràstica. Si el 2023 s'hi enviaven més de 1.600 tones mensuals, ara la xifra s'ha desplomat fins a quedar per sota de les 600. L'alcalde, Marc Aloi, treu pit d'aquestes dades.
26: Gairebé podem afirmar, i no tenim les dades ara comparades a totes les ciutats del país, però gairebé segur que som la ciutat gran del país que més recicla.
25: Aquest canvi no només beneficia el medi ambient, sinó també també la butxaca dels manresans. L'Ajuntament s'ha estalviat uns 800.000 euros que haguessin repercutit en els ciutadans. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, posa el model de la ciutat com a exemple per la resta de poblacions catalanes.
0: Manresa s'està convertint en un referent amb les grans ciutats de com s'han de fer les coses. És un canvi complicat, porteu un any.
25: Tot i això, les dades encara poden millorar i Manresa començarà a multar les llars que no reciclin amb una penalització de 88 euros.
2: I és moment per la cultura. El Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms, com el del compositor coral nord-americà Eric Whittaker o els directors Theodore Currensis i Simon Rattle. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrández, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
4: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
3: El compositor nord-americà Eric Whittaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en tres concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. Dos concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigides per Theodore Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada. Quin dura, l'espera,
2: remarse en l'agua fiera. I abans dels esports, escoltem com ha anat el concert de l'Último de la Fila, 30 anys després de la seva dissolució, han tornat a sonar en directe a Barcelona. I ho tornaran a fer, serà aquest dijous vinent, en una segona cita, també a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Oh.

0: 56.000 seguidors han omplert de vessa a l'estadi sota una pluja intermitent que no ha aconseguit aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han deleitat al públic amb grans clàssics del repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibelicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de l'Último de la Fila després del debut a Fuengirola el 25 d'abril.
1: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça jugarà una nova final de la Champions femenina.
2: Bon dia, sí. Va imposar-se per 4-2 al Bayern de Munic en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple. Les Blaugrana jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lyon de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez. Això deia Alexia de la classificació i de trobar-se novament amb Giraldez a la final.
3: Un moment per sentir orgull, perquè al final jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
2: I el Barça masculí haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte havia guanyat Osasuna, però ahir el Real Madrid va imposar-se per 0-2 a l'Espanyol i evita que els blaugrana certifiquin el títol. Diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. I aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments del play-off en descens a primera i a segona federació. A primera federació hi ha el Reus com a únic català intentant, doncs, aconseguir aquesta categoria. Ha quedat emparellat amb Osasuna. En la fase d'ascens a segona federació, Cornellà i Badalona ja estan classificats. Les altres dues places s'hauran d'acabar aconseguint en l'última jornada i es les jugaran Hospitalet Vilanova i Fundació Esportiva Grama. El vencedor d'aquesta fase catalana s'enfrontarà al vencedor de la fase gallega. I un altre sorteig, en aquest cas de la Copa del Rei d'handbol, ha aparellat el Barça amb el Valladolid als quarts de final. Es jugarà del 5 al 7 de juny a Alacant. En bàsquet, l'Espart Girona ja és a les semifinals del play-off del títol, va superar en la tornada dels quarts al Leganet. El Leganés ja ara s'enfrontarà a les semifinals al València Bàsquet. Escoltem Ainhoa López, jugadora de l'Espart Girona.
4: Vam aprendre del partit passat que poder ens va faltar aquesta xispa, no?, que ens caracteritza, i sabíem que això no podia passar, que des de l'inici havíem de sortir sòlides, i crec que ho hem demostrat, no?, amb la intensitat que hem sortit, i l'objectiu de mantenir aquest nivell durant tot el partit, tant després de la mitja part, quan ja el resultat era favorable, com a l'inici, no?, que d'això es tracta.
2: Dijous serà l'anada a València i diumenge el desenllaç a Fontejau.
1: Gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, puntuals com sempre a les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Aprovat el pla de xoc de la Generalitat en les línies de bus interurbanes que s'havia anunciat ja fa mesos i que suposarà una inversió total de 21 milions i mig d'euros durant aquest 2026. Es tracta del segon pla de xoc en aquest àmbit que impulsa aquest govern, que ja va injectar en aquestes línies 17 milions d'euros l'any 2025. En aquesta ocasió, les millores són sobretot en resposta al transvasament d'usuaris que ha suposat la crisi de Rodalies i busquen, en la majoria dels casos, oferir més places, ja sigui augmentant la capacitat dels cotxes o augmentant les freqüències. El pla en qüestió ha estat presentat aquest migdia en un acte públic a Granollers per la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Aquest cap de setmana, Comuns del Maresme emetia un comunicat on es felicitava del pla, que recorden que prové dels acords de pressupostos del PSC amb el grup parlamentari de Comuns. El comunicat indica que entre les mesures que s'hi contemplen hi apareixen reforços a les línies 803, 804 i 805, les que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona, i que també hi apareix la nova línia que connectarà la comarca amb l'Hospital de Can Ruti. Rafa Navarro ha insistit en una entrevista a Badalona Comunicació que l'estat de la línia ferroviària al Maresme i l'amenaça que pateix per la seva proximitat al mar obliguen les administracions a posar fil a l'agulla amb urgència per plantejar solucions a curt i llarg termini. Segons el president del Consell Comarcal i alcalde de Premià de Mar, fins ara la preocupació que s'expressa i els plans que s'apunten des de la classe política després d'un temporal solen durar, diu, 3 setmanes, i això no és seriós, segons Navarro. L'alcalde proposa concretament la creació de 2 comissions.
3: És que no som seriosos. Com a Consell Comarcal demanem 2 comissions efectives, no fer volar coloms. Una estratègica que comenci a posar sobre la taula a llarg termini o a mig termini el trasllat o el soterrament, però per altra banda hi hauria d'haver una comissió efectiva on no només hi hagi Generalitat de Catalunya, hi hagi operador, hi hagi ajuntaments, hi hagi Consell Comarcal del Maresme per poder prendre decisions sobre el terreny actual.
2: Pel que fa a la solució de futur per la via del tren i, com ja havia fet en ocasions anteriors, Rafa Navarro s'inclinava en aquesta entrevista pel soterrament, perquè considera que el trasllat a l'interior suposaria, de fet, desplaçar la cicatriu a una altra banda.
4: El primer equip de waterpolo tanca la Lliga amb una victòria contra el Granollers i amb la permanència, un any més, a Primera Nacional. Els premianencs han aconseguit l'objectiu de salvació després d'imposar-se al Granollers per 16-13 i sumar 3 punts més al grup D, després d'un partit on els de Xavi Julià van portar la batuta des de l'inici.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
0: Notícies en Xarxa.
5: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat en 16 anys. Diners que caldrien per assumir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat. Entre elles, l'ampliació de l'aeroport del Prat o el pla de Rodalies. Josep Sánchez Llibre és president de Foment.
6: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
5: I Catalunya, que aspira a créixer 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball, s'hi aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que coincideix amb una enquesta, precisament del Parlament Europeu, segons la qual un de cada 4 catalans augmentaria la despesa en defensa. El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, destaca la confiança de la ciutadania en Europa.
7: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
5: Eduard Martín Linero serà el nou director de la Fira de Lleida. El patronat ha tancat avui els comptes bianuals en positiu. Martín és l'actual director del 5G Mobile World Capital Barcelona. Avui s'han tancat els comptes dels darrers dos anys amb un resultat positiu de 255.000 euros i s'ha presentat també el projecte per transformar el recinte firal, que inclou l'ordenació urbanística de 116.000 metres quadrats. I un altre equipament, el Palau de la Música, oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms com el del compositor coral nord-americà Eric Weintraub o els directors Theodore Currensis o Simon Rattle. I el Barça tornarà a ser la final de la Lliga de Campions femenina. Va imposar-se a un 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant del Camp Nou. Les Blaugrana jugaran la sisena final consecutiva i serà el 23 de maig a Oslo.
8: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
9: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
8: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 4 de maig de 2026. Alella ja és el municipi català amb la renda per càpita més alta, Laia Muñoz.
10: L'últim informe de l'IDESCAT sobre les rendes per càpita dels municipis catalans de més de 1.000 habitants de l'any 2023 situa per primer cop al capdamunt de la llista del municipi maresmenc d'Alella, que supera Matadepera, que havia encapçalat el rànquing els últims anys.
8: I localitzen el cos sense vida d'un home d'uns 50 anys a la platja de Calella, Sergi Ferrer.
11: La víctima, que anava completament vestida i no portava documentació, encara no ha pogut ser identificada. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i, a l'espera dels resultats de l'autòpsia, tot apunta a una mort per ofegament.
8: I a Tordera, l'AFA de l'escola Ignasi Iglesias referma el seu rebuig al tancament de la línia d'infantil 3, Mar Tres Serres.
12: L'AFA defensa que la davallada de la natalitat al municipi no hauria de servir com a excusa per tancar línies, sinó com un mecanisme per millorar el sistema educatiu actual.
8: L'Arxiu Digital de la Generalitat incorpora la documentació històrica del jutjat de Pau i el registre civil de Palafolls, Melina Morilla.
13: Aquesta incorporació permet que veïns investigadors puguin consultar en línia actes de naixement, matrimonis i defuncions, facilitant l'accés a la memòria administrativa i civil del municipi des de casa.
8: I Sant Vicenç de Montalt torna a posar en marxa el casal d'estiu d'arts escèniques. Martí Capçada.
14: L'objectiu és oferir activitats en un entorn artístic que fomentin la creativitat, l'expressió i el desenvolupament personal durant el període d'estiu.

0: Bona tarda. Alella ja és el municipi català amb la renda per càpita més alta. Laia Muñoz, bona tarda.
1: Bona tarda. Correcte. L'últim informe de l'IDESCAT sobre les rendes per càpita dels municipis catalans de més de 1.000 habitants de l'any 2023 situa per primer cop al capdamunt de la llista el municipi maresmenc d'Alella, que supera Matadepera, que havia encapçalat el rànquing els últims anys. Aquell any la renda mitjana a Alella va ser de 35.425 euros per habitant i darrere d'Alella van quedar Matadepera amb 34.766 euros per habitant, Sant Just d'Esvern amb 33.256, Cabrils amb 31.280 i Sant Cugat del Vallès amb 30.434 euros. Per comarques, el barcelonès va ser la primera amb un promig de 23.632 i el Maresme va quedar cinquena, tot plegat amb una ronda mitjana a nivell de país de 20.789 euros per habitant. Premià de Mar va quedar al lloc 139 amb una renda per càpita molt propera a la mitjana catalana, però lleugerament per sota, 20.343 euros per habitant. En general, a tot el país, la tònica va ser d'un repunt en les rendes respecte al 2022. La renda mitjana va créixer concretament d'un 8,5%, però aquest increment va ser especialment destacat en alguns casos, i entre ells a Alella, on la renda va créixer en un any més del 30%. A Cabrils també va créixer més del 20%.

0: I avui també us expliquem que han localitzat el cos sense vida d'un home d'uns 50 anys a la platja de Calella. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, l'avís de la presència d'un cos flotant dins l'aigua a una cinquantena de metres de la costa a l'altura del far es va rebre a les 2:10 per la trucada d'uns banyistes que van alertar de la situació als serveis d'emergències. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat que van recuperar el cos, així com patrulles de la policia local, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. Un cop a terra es va confirmar la mort de la víctima i poc després es va procedir a l'aixecament del cadàver per part de la comitiva judicial. Segons les primeres informacions facilitades per fonts oficials, es tracta d'un home de mitjana edat, d'uns 50 anys, que anava completament vestit. La víctima no portava documentació i encara no s'ha pogut identificar. En una primera inspecció visual, el cos no presentava signes evidents de violència. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, tot sembla indicar que la causa de la mort seria l'ofegament. Paral·lelament, s'han obert diligències per aclarir les circumstàncies del succés. La investigació va a càrrec de la policia judicial de la Guàrdia Civil.
0: Gràcies. I a Malgrat de Mar, dos menors han estat multats amb 1.500 euros per fugir de la policia amb un patinet manipulat. Ona Malgrat.
2: Bona tarda. La policia local ha sancionat amb un total de 1.500 euros a dos nois de 15 anys després que fugissin d'un control policial circulant amb un patinet elèctric manipulat. Els fets van tenir lloc a l'avinguda Costa Brava, a l'altura de Can Palomera. Segons la policia, els adolescents van fer un gir a la confluència del camí del mig amb l'avinguda Costa Brava per evitar el control i van fugir en direcció a la carretera Nacional 2, desobeint les indicacions dels agents i realitzant maniobres perilloses. Finalment, van ser interceptats i traslladats a la comissaria, on també es va avisar a les seves famílies. El patinet havia estat modificat per assolir velocitats de fins a 86 km per hora, molt per sobre del límit legal de 25 km. A més, la normativa estableix que aquest tipus de vehicles només poden ser conduïts a partir dels 16 anys i per una sola persona.
0: Gràcies. I a Tordera, l'AFA de l'escola Ignasi Iglesias referma el seu rebuig al tancament de la línia d'infantil 3. Marc Tresserres, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és, l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Ignasi Iglesias continua la seva lluita per evitar la supressió d'un dels grups d'I3 de cara al curs vinent, després de les concentracions dels darrers mesos, on tota la comunitat educativa es va unir per dir no a la retallada. Les famílies recorden que l'entitat funciona com una comunitat activa que no pensa baixar el cap. Des de l'AFA es defensa que la davallada de la natalitat al poble no hauria de servir com a excusa per tancar línies, sinó com un mecanisme per millorar el sistema educatiu actual. En parla la presidenta de l'entitat, Mireia Rincón. Actualment, el centre gaudeix de grups d'unes xifres que permeten una atenció personalitzada, especialment en infants que tot just comencen la seva escolarització. I és per això que la tresorera de l'AFA, Mari Martínez, també creu que la supressió d'una classe seria perjudicial.
4: No es lo mismo una clase con 17, 18 niños, hablamos de niños de 3 años, incluso de 2, uh-huh. Con una profesora que te metan 25. No, es que es... Yo para mí es inviable y de hecho es que creo que va a ser un desastre.
3: Mentre la lluita del sector educatiu continua en marxa, les famílies de l'Ignasi Iglesias mantenen la seva reivindicació per una educació pública forta i que prioritzi la qualitat d'ensenyament pels nens.
0: Gràcies, Marc. I un curtcircuit és amb total probabilitat la causa de l'incendi que es va produir aquest passat divendres en un habitatge d'un bloc de 5 pisos situat a l'Avinguda Maresme, número 17, de Canet de Mar, a Ràdio Canet.
5: Un curtcircuit és amb tota probabilitat la causa de l'incendi que es va produir aquest divendres en un habitatge d'un bloc de 5 pisos situat a l'Avinguda Maresme número 17 de Canet de Mar. Fins al lloc dels fets es van desplaçar 6 dotacions de bombers, 2 de la policia local i 2 més de Mossos d'Esquadra. Afortunadament, el foc va ser controlat sense causar danys personals. La policia local va rebre l'avís que hi havia un incendi en un magatzem a 8:45 del matí d'aquest passat divendres. De seguida es van personar els cossos de seguretat i es va procedir al desallotjament de l'edifici de 5 plantes com a mesura de prevenció. Pel que fa a les causes, tot sembla indicar que el foc es va originar per un curtcircuit, ho comenta el cap de la policia local, Servando Gómez.
6: En principi, el que es sospita és que va haver algun tipus de curtcircuit i a partir d'aquí doncs, van començar a cremar les caixes de plàstic que hi havia, d'emmagatzematge, de begudes i més, i també va fer foc i van calar i va haver una bombona d'aquesta de camping gas que va explosionar.
5: Un cop apagat el foc cap a les 11, els veïns del bloc de pisos van poder tornar als seus habitatges, ja que no hi va haver danys estructurals, només estètics, i no ha estat necessari reallotjar cap família.
0: I tenim novetats sobre l'agressió masclista que es va produir fa uns mesos als apartaments Toica de Calella. De moment, la mare millora, però la jove continua en un estat molt delicat. Sergi Ferrer.
1: El cas més greu es remunta al mes de gener, quan es va produir una agressió molt violenta a una mare i una filla per part de la parella de la jove. Les conseqüències han estat especialment dures per a la filla, que es troba en una situació molt delicada, mentre que la mare evoluciona favorablement. L'alcalde Marc Buch en va parlar la setmana passada en una entrevista a Ràdio Calella Televisió.
7: La mare es troba en una situació més bona de salut, però la filla, doncs, malauradament té unes seqüeles importants. Nosaltres a la seva plena disposició, amb la mare, que és amb qui tenim doncs, més contacte, perquè actualment doncs, ja està per aquí a la zona, li estem ajudant tots els recursos que facin falta i més, només faltaria. Hem demanat la implicació d'altres administracions, com sempre ha costat, però al final doncs, ho hem aconseguit. Però a mi em va quedar una sensació molt agradolça, la veritat, és que és un tema que jo vaig veure molt intensament. Pensar que hi pugui haver algú a Calella que estigui disposat a fer tant de mal em va afectar moltíssim. Em va afectar molt també perquè quan vaig arribar allà vaig veure els professionals, els policies i els sanitaris del SEM, i quan els veus afectats amb ells és que t'ho transmeten, no?
1: Dies després d'aquests fets, l'Ajuntament de Calella va ordenar el tancament d'un dels bars situats als baixos dels apartaments, considerat un focus de conflictivitat. Malgrat això, l'atenció a la zona no ha desaparegut. Fa pocs dies es va produir una nova baralla molt violenta en què es van veure implicades tres persones. Una d'elles, tot i haver estat brutalment agredida, s'ha pogut recuperar favorablement. Tot i que les últimes dades apunten a un descens general dels delictes a la ciutat, aquest punt concret continua sent especialment conflictiu. L'alcalde Marc Buch assegura que el govern no abaixarà la guàrdia i continuarà insistint en les mesures de seguretat, malgrat les crítiques per part de l'oposició, com les del regidor de Calella en Comú Podem, Sebastián Tejada.
7: Que molts casos són els personatges doncs, que certs partits estan defensant. Vostès saben que jo quan parlo d'aquests temes m'han dit de tot, el primer el senyor Tejada, m'han dit de tot i em continuen dient de tot. Nosaltres no ens cansarem, posarem tota la garra a la graella, i aquí en Estoica, per exemple, el que fem és doncs, una vigilància contínua i estem molt a sobre per evitar que passin coses com aquestes. No podem evitar a vegades, és cert, però intentem doncs, que redueixin aquests delictes, i la prova és que ho estem fent bé perquè les xifres de delinqüència estan baixant moltíssim a Calella, han baixat més d'un 20%. Però a mi m'és igual que baixin. El que hem de fer doncs, és insistir i evitar doncs, que situacions com aquestes es repeteixin.
1: El govern local admet que preocupa especialment l'augment de la violència. En aquest sentit, Buch ho vincula a canvis socials i demogràfics que, segons diu, generen noves tensions. En aquest context, el consistori manté el dispositiu policial reforçat a la zona dels apartaments Toica amb l'objectiu de reduir els incidents i recuperar la sensació de seguretat entre els veïns.
0: I l'Ajuntament de Premià de Mar encara treballa en la confecció del cens de pisos buits que la regidora d'Habitatge va anunciar pel primer semestre d'aquest any, Laia Muñoz.
8: Així és, Gemma. Segons ens diuen fons municipals, es confia que aquest mes de juny se'n podrà donar informació als membres de la taula d'habitatge, grups municipals i societat civil. No hem obtingut detalls sobre la feina concreta que s'està fent ni sobre el punt exacte en què es troba aquesta feina. D'ençà que es va transcendir que s'hi treballava i que s'esperaven resultats per a principis d'any, han estat diversos els grups polítics de l'oposició que ho han reclamat. Aquest matí ho tornava a fer Premià en Comú Podem, que també deia que quan el cens sigui una realitat, el repte serà següent, serà que no es quedi en un calaix, sinó que serveixi per animar els propietaris a posar aquests habitatges al mercat. Escoltem el regidor Enric Pons.
9: L'equip de govern va afirmar que el cens de pisos buits de Premià de Mar estaria preparat durant el primer trimestre de 2026. Doncs bé, des d'en Comú Podem estem esperant notícies i sobretot volem saber una cosa molt important: quin ús polític se li vol donar aquest cens? No volem un cens per guardar-lo en un calaix. Volem saber quants pisos buits hi ha, on són, de qui són i quines mesures pensa impulsar l'Ajuntament per mobilitzar aquests habitatges. Nosaltres ho tenim clar: aquest cens ha de servir per intentar mobilitzar el parc d'habitatges buits privats, combinant incentius i exigència. Això que sovint en diem una política de pal i pastanaga.
8: Pons, que parlava avui a l'espai d'opinió d'aquest grup municipal, també ha fet referència en matèria d'habitatge als pisos de la fàbrica de pijames i ha reiterat el seu rebuig a la fórmula de subvenció del lloguer que ha acordat l'Ajuntament amb la promotora.
0: Gràcies, Laia. I l'Arxiu Digital del Consell Comarcal del Maresme incorpora la documentació històrica del jutjat de Pau i el registre civil de Palafolls. Melina Morilla, bona tarda.
10: Bona tarda, així és. L'Arxiu Comarcal del Maresme ha ingressat recentment al fons documental en paper procedent del jutjat de Pau i el registre civil de Palafolls. Aquesta iniciativa permet que tant els veïns com els investigadors puguin consultar una part fonamental de la memòria administrativa i civil del poble, sense necessitat de desplaçaments físics. Tota la documentació ja està disponible a través del portal Arxius en línia, una plataforma de consulta que facilita l'accés públic al patrimoni documental català. El fons que s'ha digitalitzat inclou principalment actes de naixement, matrimonis i defuncions. Aquests documents són peces essencials per a aquelles persones que busquen reconstruir les seves històries familiars o per a estudiosos que vulguin analitzar l'evolució demogràfica de Palafolls al llarg dels anys.
0: Gràcies. I l'Ajuntament de Tordera inicia el desnonament administratiu de la parada La Barraca en el passeig fluvial. Mar Tres Serres.
3: Sí, el consistori torderenc fa un pas més per recuperar l'espai públic que actualment ocupa la parada de mercat coneguda com La Barraca, situada a la zona del passeig fluvial i al Parc de l'Amistat. El ple municipal va aprovar l'inici d'un procediment de desnonament administratiu contra l'empresa Rostisseria L'Arest, S.L., després que aquesta hagi perdut la llicència per continuar amb l'activitat. L'origen del conflicte es remunta al setembre de 2022, quan la Junta de Govern va imposar una sanció a l'empresa que suposava la revocació de la seva llicència de venda al mercat dels diumenges. Tot i que els propietaris van portar el cas als tribunals, el passat juliol una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar la raó a l'Ajuntament. Com que actualment no hi ha cap mesura judicial que aturi l'ordre de tancament, la parada ocupa l'espai públic d'una forma irregular. Segons l'informe tècnic municipal, l'establiment es troba en una finca qualificada com a equipament d'espais d'usos públics. Així doncs, en tractar-se d'un bé de domini públic, l'Ajuntament té l'obligació legal de defensar-lo i recuperar-ne la seva possessió. Ara, el consistori ha obert un període de 10 dies d'audiència perquè l'empresa presenti al·legacions i a partir d'aquell moment la propietat tindrà 8 dies per retirar voluntàriament el quiosc, la maquinària i el mobiliari. En cas que l'empresa no desmunti la parada pel seu compte, serà la pròpia administració qui executarà el desnonament de forma forçosa amb l'ajuda, si fos necessari, de la policia local i repercutirà totes les despeses del procés a l'empresa sancionada. Des de l'Ajuntament subratllen que aquest procediment no preveu cap tipus d'indemnització pel propietari, ja que la pèrdua de l'espai és fruit d'una sanció administrativa i no d'una decisió unilateral de l'Ajuntament.
0: Gràcies. I seguim repassant l'actualitat a la comarca d'una forma més local. La família Mora, de Sant Vicenç de Montalt, ha emès un comunicat sobre la sentència dels terrenys dels equipaments educatius. Martí Capçada.
11: Així és, Gemma. Com tu dius, la família Mora ha emès un comunicat després de la sentència que obliga l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt a indemnitzar-los pels terrenys on es van construir l'Institut Esteve Albert i l'Escola Sot del Camp. Segons la resolució judicial, el consistori haurà de pagar una compensació econòmica més els interessos acumulats des de la cessió dels terrenys. La família assegura que sempre ha mantingut una actitud de diàleg amb l'Ajuntament, però afirma que no s'han pogut complir els acords signats, disculpeu, fa més de 20 anys, fet que ha impedit una solució negociada. També rebutgen les crítiques polítiques recents i defensen que l'actual equip de govern no és responsable directe d'aquesta situació, que qualifiquen d'històrica. Finalment, remarquen que la cessió dels terrenys es va fer per afavorir el desenvolupament educatiu del municipi i que la seva voluntat no ha estat perjudicar les finances locals, sinó que ha estat obtenir una compensació justa.

0: En cultura, la Quarta Finestra estrena dues produccions immersives aquest maig a la Masia de Can Florenci. Melina Morilla.
1: La companyia de teatre local de Palafolls, la Quarta Finestra, omplirà de cultura el mes de maig amb la presentació de dos espectacles nous creats pels seus grups d'adults. Les representacions tindran lloc a la Masia de Can Florenci i destaquen per la seva proximitat amb l'espectador. I és que ambdues representacions s'han concebut sense un escenari físic per buscar la immersió total del públic. El grup d'adults més recent, creat aquest mateix any per l'alta demanda d'inscripcions, estrenarà l'obra Truitat de família. Segons ha explicat l'actriu Susana Pinyol, la peça aprofundeix en les relacions personals.
2: Bé, jo crec que tractem un tema força universal, que és els conflictes que hi poden haver-hi en famílies, potser en aquest cas molt concret entre germanes, que bueno, hi ha coses enquistades i hi ha molt d'amor, però també hi ha molta rancúnia, hi ha qüestió de gelosia, i toquem aquest... Bueno, són temes, doncs per això dic que són universals, perquè crec que tothom pot sentir-se una mica identificat o s'hi pot trobar d'alguna manera.
1: Aquest espectacle es podrà veure els divendres 15 i 22 de maig a 8:45 del vespre. D'altra banda, el grup més consolidat de la formació presentarà Mentides. En aquest cas, les funcions seran el dissabte 9 de maig amb dues sessions, una a les 6 i una altra a les 8, i divendres 29 de maig a 8:45. Aquesta última sessió estarà especialment adaptada per persones amb mobilitat reduïda, localitzant tota l'acció a la planta baixa de la Masia.
0: Gràcies. I Canet de Mar ha celebrat un aplec de Pedra Castell molt participatiu i ple d'ambient festiu. Ràdio Canet.
3: Canet de Mar celebra un aplec de Pedra Castell molt participatiu i ple d'ambient festiu. La jornada, que va tenir lloc aquest passat divendres, ja és una de les cites més destacades del calendari local i ha tornat a reunir veïns, famílies i entitats a la Creu de Pedra Castell, consolidant el seu caràcter popular i comunitari. El programa ha ofert propostes variades per a totes les edats, com exhibicions de bitlles catalanes, una passejada popular i activitats familiars dins la matinal gegantera, que ha inclòs l'estrena del nou vestuari de la Geganta Cel. Les ballades de gegants i sardanes també han tornat a ocupar un lloc central, reforçant el pes de la cultura popular dins d'aquesta celebració. El dinar popular ha reunit centenars de persones i ha servit per estrenar les noves graelles. L'organització de la pleca ha requerit un ampli desplegament logístic amb la implicació dels diferents serveis municipals en el muntatge d'infraestructures i la preparació de l'espai. Pel que fa a la seguretat, la nit anterior no s'hi va fer cap acampada i l'única incidència s'ha produït durant la jornada a causa d'una intoxicació de tres persones per haver menjat gominoles de xix. Els afectats van haver de ser traslladats a l'hospital.
0: I encara en cultura, Sant Vicenç de Montalt torna a posar en marxa el casal d'estiu d'arts escèniques. Martí, què més en sabem?
4: Així és, Gemma, i es tracta d'una proposta adreçada a infants i joves d'entre 6 i 15 anys que es consolida després de la bona acollida d'aquest any. De l'any passat, disculpeu. L'objectiu és oferir activitats en un entorn artístic que fomentin la creativitat, expressió i desenvolupament personal durant el període d'estiu. El casal es farà del 29 de juny al 10 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, al Centre Cívic El Gorg. El preu és de 45 euros per setmana, amb un descompte del 15% per famílies nombroses, monoparentals o amb infants amb necessitats educatives especials. Les inscripcions es poden fer des del 1 de maig al 25 d'aquest mateix mes de manera telemàtica a través del web municipal o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
0: I en clau esportiva, l'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Malgrat és campió de la Lliga Catalana. Ona Malgrat, felicitats.
5: Sí, l'equip sènior, gràcies. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Malgrat es proclama campió de la Lliga Catalana. Després d'una temporada molt exitosa, els magratencs es van assegurar el títol en la darrera jornada de la Lliga contra el Sant Celoni amb una victòria contundent per 4-1. La primera posició a la Lliga no ha estat gens fàcil i des de l'equip assenyalen que un dels hàndicaps de la temporada més importants han estat la gran quantitat de lesions que ha patit l'equip. Amb aquest resultat, el Club Tenis Malgrat també s'ha classificat per disputar el play-off de la Lliga Catalana, que començarà aquest cap de setmana en aquesta competició en format d'eliminatòries i jugaran els primers classificats de grup de la Lliga.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
6: Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant de temps que, de moment, estarà marcat per la tranquil·litat al llarg de bona part del dia d'avui, tot i que hem començat la jornada amb núvols molt abundants i amb algunes precipitacions cap a l'àrea del Maresme Nord. Esperem que els núvols es trenquin una mica cap a aquest migdia, a primeres hores de la tarda, i que, per tant, donin pas a un ambient una mica més assolellat, sense fer net del tot. De fet, a última hora de la tarda es tornarà a incrementar la nuvolositat i durant la propera nit, sobretot cap a primeres hores de la nit, tindrem precipitacions en forma de xàfecs que podran presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que, en general, no seran abundants, tot i que puntualment doncs sí que es podrien recollir entre 10-15 litres per metre quadrat. Pel que fa als vents, en general de Garbí, del sud-oest, estones moderat aquest matí cap a l'àrea del Maresme Nord, mentre que aquesta tarda el vent bufarà fluix a tota la costa maresmenca. La situació marítima una mica alterada, avui amb maror pràcticament generalitzada. Les temperatures poden baixar una mica, però en general amb uns valors molt semblants als d'ahir, amb ambient agradable. De cara a demà s'espera més estones amb sol durant bona part del dia, tot i que la jornada començarà amb força núvols. Les clarianes guanyaran protagonisme ràpidament i, com avui, a última hora de la jornada, la nit de demà a demà passat, tornaríem a tenir noves precipitacions que podran afectar la nostra comarca de forma més irregular que aquesta pròxima nit, però novament podrà ploure aquí al Maresme, amb unes temperatures que demà, amb més estones amb sol, evidentment pujaran les màximes, ambient suau, al migdia, una mica càlid fins i tot, mentre que els vents demà bufaran més fluixos del sector sud, amb una situació marítima que estarà o que continuarà dominada per la maror a marees de mar de fons. De cara a demà passat, dimecres, temps tranquil, temps assolellat i unes temperatures que, sobretot a les hores centrals del dia, doncs podran pujar una miqueta més. Els vents bufaran febles, novament, de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima més tranquil·la, dominada pel marejol a tota la costa de la comarca.
0: Molt bé, doncs, aquesta és la previsió del temps per aquest dilluns 4 de maig. I bé, nosaltres fem una petita pausa i quan tornem a l'Ona Maresma us esperen diferents seccions, entre elles a la secció de nutrició amb la Txell Rubio, també a la secció de la tertúlia esportiva per repassar l'actualitat dels esports i altres seccions. Tot això ho tindreu a l'Ona Maresma en només 3 minuts. Fins ara!
7: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Moment de fer el repàs a les xarxes socials d'aquest dilluns 4 de maig del 26. A Melina Morilla, bona tarda. Avui toca fer-ho amb tu, eh?
2: Bona tarda, sí, avui em tens aquí.
1: Perfecte, doncs comencem, com bé saps, pel Maresme. Què podem destacar a la comarca que sigui rellevant avui?
2: Doncs aquest és un tema del qual ja hem parlat aquí a l'Ona Maresme, però igualment cada vegada va agafant més força, i és el clam d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet per tenir un bus que vagi directe fins a Barcelona. A diferència d'altres pobles de la comarca, Canet, Arenys de Munt i Arenys de Mar només poden arribar a Barcelona amb tren, amb la R1. Per tant, quan hi ha alguna incidència, que ja sabem que són gairebé cada dia, no hi ha manera de desplaçar-se en transport públic. Tota la zona entre Mataró i Canet queda descoberta si falla el tren, no hi passa cap autobús alternatiu, ni tampoc hi ha parades. On sí que hi ha autobús, però que va fent parades a altres pobles, és Vilassar de Mar, i és per això que els veïns d'aquest poble del Maresme també reclamen un bus directe cap a Barcelona. Aleshores, punta arribar o tornar de la capital continua sent un calvari per molts usuaris que fan llargues cues i han de fer el trajecte drets. Els últims 5 anys, Moventis ha augmentat un 40% el nombre de trajectes, però igualment la demanda creix molt més que l'oferta, en un moment en què Catalunya els autobusos interurbans viuen en global un gran moment.
1: Veurem com evoluciona aquesta petició que han fet a Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet, veritat? Són aquests tres pobles.
2: Així és, els tres pobles.
1: Molt bé. Melina, més qüestions. Què podem destacar avui a nivell mundial?
2: Doncs a nivell mundial hem de lamentar la mort de tres persones per hantavirus, no sé exactament com es pronuncia, en un creuer a l'Atlàntic. Un brot d'aquest virus seria el responsable de la mort de tres persones i també de la infecció de tres persones més, una de les quals és a Lucy, en un creuer de luxe que feia ruta pel sud de l'oceà Atlàntic. Ho ha explicat aquest diumenge l'Organització Mundial de la Salut, que ha precisat que de moment només han confirmat la presència del virus en una de les víctimes i que ara seqüencien el genoma i també analitzen mostres dels altres infectats. Aquest virus el transmeten els ratolins i també altres rosegadors i té un període d'incubació d'entre 2 i 8 setmanes. Els símptomes són similars als de la grip i provoquen insuficiència pulmonar mortal en el 40% dels casos. El creuer és l'MV-Ondius, que va sortir d'Ushuaia, a l'extrem sud de l'Argentina, i tenia previst acabar el recorregut a les Canàries, de fer una ruta per diverses illes del sud-oceà de l'Atlàntic.
1: Un virus que pel que ens has explicat, Melina, s'assembla bastant al coronavirus.
2: Així és. És similar, però... Clar. I de fet també el transmeten als animals.
1: Uh-huh. Et provoca doncs símptomes similars a la grip, insuficiència pulmonar mortal. Per tant, vaja, esperem que això es quedi en un fet aïllat, que no surti doncs d'aquest escenari i que vaja, perquè és que quan parlem de virus ens patim perquè no es torni a repetir una situació com la que vam viure, eh?
2: Esperem que no torni a passar i tothom que vagi en compte.
1: Exacte. El tema curiós del dia...
2: Doncs avui parlarem d'Europa, i és que el sentiment europeista és majoritari entre els catalans, però la meitat diu que no coneix cap de les institucions de la Unió Europea, segons una enquesta que s'ha fet amb motiu dels 40 anys de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea. Resulta que 8 de cada 10 catalans creuen que la política de seguretat i defensa de la Unió Europea hauria de ser més comuna. Ho diu l'enquesta que s'ha fet i que ha publicat aquest dilluns el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Per contra, segons aquesta enquesta, només el 26% dels enquestats considera que la despesa en defensa s'hauria d'augmentar, mentre que un 36% creu que la despesa s'hauria de mantenir. Un 34% aposta per reduir-la per prioritzar altres polítiques. De fet, quan es pregunta per les prioritats pressupostàries que creuen que hauria de tenir la Unió Europea pel període 2028-2034, la seguretat i la defensa apareixen en l'última posició de la llista, amb només un 15% de les respostes. Això està molt al darrere de l'habitatge, un 53%, o de l'agricultura, que és un 46%.
1: Perfecte. Melina, moltes gràcies. No marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, som-hi. Explica'ns què estem preguntant avui a l'Ona Maresme.
2: Doncs avui, seguint el fil del nostre tuit curiós, el que volem saber és si els nostres oients consideren que coneixen prou la Unió Europea i les seves institucions.
1: Perfecte. I la resposta és sí o no, i ho poden fer a través de les xarxes socials, eh?
2: Així és. Ja, en aquest cas, avui hi ha tres respostes. Uh-huh. Crec que sí,

0: no o no ho sé.
1: D'acord, perfecte.
0: Perquè mai se sap.
1: Doncs després, d'aquí una estona, repassarem com estan aquests resultats i coneixerem doncs, el que pensa la gent que escolta l'Ona. Gràcies, Melina. Fins ara.
0: Fins ara.

0: avui parlem amb l'escriptora Isabel Compan, que acaba de publicar Obsolescència humana, una obra profunda que ens convida a reflexionar sobre la vida i la mort com dues cares inseparables d'una mateixa realitat. Ha parlat amb ella el nostre company, en Manel Ferrer.
1: Hola, bon dia. Bé, moltes gràcies.
2: Gràcies per estar amb nosaltres. Avui sempre és un honor que ens acompanyis, però avui per presentar-nos aquest llibre, Obsolescència humana, i que em deies ara, abans de començar, justament, que parla de la mort. Isabel, començant pel principi, ens costa parlar de la mort o, si més no, plantejar-nos la mort?
1: Jo penso que és un tema tabú.
2: Mm-hmm.
1: El que passa és que si tu mires la mort de cara, valores més la vida. I crec que és molt important parlar de la mort, perquè tothom tenim experiències de gent que ha mort a prop nostre.
2: Uh-huh.
1: I quan la mort apareix de forma sobtada, sense que tu n'hagis pensat mai sobre aquest tema, et trobes amb un buit. Uh-huh. I llavors el dol és molt dur.
2: Uh-huh.
1: Ara, si tu has plantejat, doncs, aleshores tens més recursos per poder entomar el tema. Va per aquí, eh?
2: Va per aquí la cosa. Estic molt d'acord amb el que deies, que és veritat que costa molt parlar de l'amor, no?
1: Sí.
2: I la gent, si ho ha d'escollir, prefereix no parlar-ne.
1: Exacte. Exacte. Quan li vaig dir al meu germà, dic, mira, estic escrivint un llibre sobre l'amor, diu, a mi no em busquis, que no el penso llegir. En canvi, la meva cosina, que estava allà, va dir-me que ella pues, tenia una aprenenta que havia decidit suïcidar-se.
2: Mm-hmm.
1: Dic, apa, diu, sí, va venir a treballar i als 17 anys va decidir suïcidar-se i es va tirar d'un sisè pis. El que passa que els tendans i els toldos li van apaivagar la caiguda i no va arribar, no li va passar res, o sigui, va sortir il·lesa, no? I llavors, quan va tornar a la feina, li va dir, la propera vegada em sortirà millor. I sí, sí, al cap d'un any es va tornar a tirar i aquesta vegada va morir.
2: Va morir.
1: Sí, tot perquè havia estat violada. Abusada per la seva família. Penso que és un tema, com t'ho diria jo, molt serio.
2: I tant.
1: Perquè quan un té un trauma que no sap com resoldre, perquè no té recursos, aleshores la fugida, el suïcidi, és una manera d'escapar-se d'això. Que passa que no és cert, perquè el forat que deixa a la gent que l'entornava és tan gran que costa molt aixecar el cap.
2: És veritat, que costa moltíssim. De fet, en aquest llibre, ja la portada posa tots naixem amb una data de caducitat a la qual podem ajustar-nos o no. Però clar, pensar, Isabel, que un dia morirem, això és algú, és un exercici que molta gent no s'atreveix a fer, o si més no, ja imaginar com morirem ni quan morirem.
1: És que és difícil, no? O sigui, com t'agradaria morir-te?
2: Uh-huh.
1: Penso que és un tema molt interessant. Hi ha una associació, aquí parlo de tres associacions concretament, una es diu DESAS, que parla de la prevenció del suïcidi, l'altra és DMD, Dret a Morir Dignament, i l'altra és AVES, Associació de Voluntarios de Enfermos Sanables. Totes tres tracten aquest tema des d'una perspectiva una mica diferent.
2: Uh-huh.
1: I el Dret a Morir Dignament parla de tot el que hi ha legislat sobre el tema de la mort i com nosaltres ens podem preparar per morir dignament i deixar les coses arreglades perquè ningú a darrere nostre hagi de fer allò que nosaltres hem deixat.
2: Decidir per nosaltres, no? Per exemple, doncs això, si anirem al cementiri, si serà una incineració, què fem als nostres òrgans, són totes aquestes coses que mai se'n vol parlar, però són decisions que, si no, després han de prendre per nosaltres.
1: Sí, és el que se'n diu el testament vital. O el document d'últimes voluntats, o digue-li com vulguis. I aquí explico com es pot aconseguir fer d'una manera legal. Després també hi ha l'altra associació DSMD, que és com, no me'n recordo massa bé, però és els superviments de les persones que han patit un suïcidi a la família.
2: D'acord.
1: Val? Aquesta gent també parlen de com prevenir el suïcidi i quins són els passos que un ha de fer quan algun familiar o una persona propera parla de segons quina manera. Per exemple, quan tu sents molt a prop teu algú que es queixa contínuament dient no, és que no hi ha sortida, és que estic en un forat que no em puc avenir. Això no sé, però buscaré una manera d'arreglar-ho.
2: Uh-huh.
1: Malament arrai.
2: Doncs això és important. De fet, amb això que ens explicaves, amb les famílies, o també amb la presència que té la mort, no? a la vida, aquí, per exemple, sense fer molts spoilers, però, per exemple, reculls també jocs relacionats amb la mort, no? Que justament el que fan, o l'objectiu, o com acaba aquest joc, és amb la mort del personatge o de les persones que hi juguen.
1: Bueno, perquè hi ha una part que és d'educació sobre la mort, i a la didàctica de la mort, que jo m'he trobat, com que sóc mestra, en diverses ocasions, nanos que han mort a la classe o mares de nanos que han mort, la qual cosa és molt dura, i el grup ho ha de treballar, perquè quan passa una cosa d'aquestes, el que no pots fer és posar el cap sota l'ala i no parlar-ne. Has de parlar amb els nanos perquè és el que ells necessiten en aquells moments. I aleshores, si nosaltres ens mirem a la cultura popular, hi ha molts jocs que parlen de la mort. L'assassin és un d'ells. O sigui, allò de fer la rotllana, picar-te l'ullet i tan calat i estàs mort, i que tothom juguem d'alguna manera. I també hi ha totes les dites. Això, m'has deixat mort, tio.
2: És veritat, sí.
1: Llavors hi ha moltes maneres de parlar i de la mort d'una manera soterrada, però que d'alguna manera sabem que tot això existeix. El que passa és que enfrontar-nos al fet és el que costa, perquè clar, tu quan t'ho planteges dius, jo no vull patir a l'hora de morir. Bueno, doncs tens dret a morir dignament.
2: Clar.
1: Pots demanar una eutanàsia. Clar que, evidentment, ha d'estar justificada. No tothom... Ah, mira, jo em poso la fila perquè vull morir-me ja. No, clar. No va així.
2: De fet, amb aquesta eutanàsia que ara en parlaves, hem tingut recentment un cas aquí a Espanya, més concretament a Catalunya, d'aquesta noia que justament va ocupar mitjans de comunicació durant dies previs.
1: Noia.
2: Exacte. Que realment, de nou, en aquest cas, l'actualitat ens va portar a que en algunes llars segurament es parlés d'aquest tema, perquè segur que és un altre tema que tampoc se'n parla de manera habitual, no? És a dir, l'actualitat ens va portar a fer-ho.
1: Però quan tu escoltaves aquesta noia, aquesta noia havia patit abusos, i aquesta noia volia fugir.
2: Sí.
1: Per què? Perquè no tenia recursos.
2: Clar.
1: Penso que una de les coses més importants quan una persona està en una situació traumàtica és posar-se al seu costat i parlar. Perquè per processar les emocions traumàtiques, el primer que has de fer és treure-les fora. Després ja buscaràs ajuda d'un professional, o d'una entitat, o d'un grup, o del que sigui. Però en principi, si la deixes aïllada, si la deixes que s'ho mengi sola, aquesta persona què ha de fer?
2: Clar.
1: No troba cap sortida. Ahir mateix va sortir un senyor que li van robar la targeta de crèdit i li van gastar tots els estalvis. I va anar cada dia a la policia a veure com ho podia arreglar. I com que no li van dir res, en un mes es va suïcidar. Per què?
2: Clar.
1: Perquè es va quedar sense recursos i no va trobar una altra solució. I és molt trist que les persones sense recursos emocionals, físics, acabin marxant perquè no saben com arreglar un problema que els ha sobrevingut. I aquest és el tema.
2: Doncs aquest tema, que ens agrada que ens ho expliquis i que el posem sobre la taula, això et demano, quins recursos o amb quins recursos ens hauríem de dotar doncs això, per donar elements i no acabar amb un desenllaç com el que ara explicàvem. Què ens falta? Què ens cal?
1: Jo penso que hi ha un tema molt important, que és parlar de la mort d'una manera, diguéssim, natural. Perquè els nens no fan fàstics de la mort. Tu parles a la classe d'un fet i ells ho entomen amb molta més naturalitat que moltes vegades els adults. Moltes vegades els adults diuen, no, el nen deixem-lo a part perquè és massa petit, perquè ara no està preparat. Gran error. Puc parlar-te de casos, no?, de nens que se'ls ha deixat al marge d'una mort traumàtica d'un familiar molt proper, i això s'ha convertit en un problema realment gran per no haver-lo fet partícip de la situació. Tothom ha de participar quan passa una cosa d'aquestes. L'educació és un puntal molt important. I un altre puntal molt important també és processar el dol, tal com fan amb aquestes entitats. Fer les 5 fases del dol que l'Elisabet Kubler-Ross ens va regalar, o sigui, el plorar, el fet d'estar enrabiat, el fet de dir això perquè m'ha passat a mi, el fet de negociar, el fet d'acceptar. Totes aquestes fases s'han de processar. Si tu ho fas, aleshores, no és que la vida et porti a oblidar allò que has viscut, sinó que el que fas és incorporar aquesta experiència i enriquir-te a través d'ella. I, per tant, ets una persona molt més completa. Per què? Perquè estàs a dintre de la vida. La vida és mort i és vida. Un altre recurs molt important és posar-se en contacte amb entitats que treballen aquests temes. Tots hem sentit a parlar que quan hi ha hagut l'accident d'Adamuz...
2: Sí.
1: Hi ha hagut una correcuita de psicòlegs i gent que treballa al dol per anar a ajudar els que han estat allà i han sobreviscut. Pues això, hi ha moltes entitats de voluntaris que ho treballen contínuament. Aquí us en poso tres. I també poso els telèfons de l'Esperança, de la prevenció del suïcidi. O sigui, dono recursos perquè la gent no es trobi desemparada en una situació de precarietat emocional i quan realment ho necessita. Però crec que és un llibre que té... Com t'ho diria jo? Una certa utilitat.
2: Oh, i tant, segur que sí. Et faré encara una pregunta més, però abans, on podem trobar aquest llibre, qui el vulgui llegir? On el pot trobar?
1: A Amazon. Amazon el poden encarregar, val sobre uns 20 euros.
2: Molt bé.
1: I crec que està molt assequible, perquè els recursos que dono al final també crec que és una petita reflexió, una filosofia de qui som nosaltres, com estem en aquest món, per què hem vingut. Hi ha una part també molt interessant que parla del que és la missió de vida. O sigui, tu, què has vingut a fer aquesta vida? I com ho pots trobar? Perquè molta gent diu, sí, a mi m'agradaria saber per què estic aquí. Pues hi ha tres propostes perquè tu puguis saber quina és la teva missió vital, que és molt important, perquè si estàs motivat, tot l'altre decau.
2: Clar.
1: Si estàs amb depressió, aleshores t'enfonses molt més a dintre del pou. És interessant tot plegat,
2: no? Oh, i tant, que és molt interessant. De fet, amb una cosa que ens explicaves ara fora de micro, abans de començar l'entrevista, deies que si nosaltres, d'alguna manera, doncs, afrontem aquesta mort, potser la vida també la vivim de manera diferent, no? Que sí. Això és important, també. És a dir, com valorem la vida, que a vegades potser no ho fem de manera suficient, no? Però a vegades potser si posem en una mateixa taula la mort i la vida, doncs potser ens mirem amb millors ulls també la vida.
1: És que la vida és el fruit de la mort. I la mort proposa vida. Els primers capítols parla de l'obsolescència dels objectes, no? Perquè abans un objecte es fabricava i durava la tira. I ara tots van amb obsolescència programada.
2: Una data de caducitat o de mort, sí. Justament. Sí, sí.
1: Però nosaltres també.
2: Clar.
1: O sigui, nosaltres és molt difícil superar el segle. Cada vegada hi ha més persones que superen el segle. El que passa que realment tenim una obsolescència caduca. La matèria és caduca, la nostra, no? Llavors, ja, és divertit pensar quan has viscut. Si jo he viscut tants anys, que són tants mesos, tants dies... Carai, sóc milionari.
2: Oh, i tant que sí.
1: Però no ho he valorat. Per què? Perquè no hi he pensat. Crec que posar en el conscient, allò que passa desapercebut perquè és quotidià, és interessant.
2: Doncs és molt interessant i avui ho hem pogut també conèixer i parlar-ne amb tu, Isabel. Moltes gràcies per acompanyar-nos de nou a la ràdio.
1: Moltes gràcies a vosaltres per haver-me permès de presentar-vos el llibre. Crec que és un tema prou important com perquè tots en fem una petita reflexió i puguem tenir recursos per afrontar tot allò que d'alguna manera ens afecta quan passen coses que no esperem.
2: Doncs gràcies, fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs va, som-hi. Ara és moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, des de Tordera, bona tarda. Què tal? Com estàs? Com va el dilluns?
3: Molt bé, Gemma. Espero que el teu també. Jo hem feinat ja des de bon matí i bé, i amb ganes, com sempre, d'explicar les efemèrides dins de l'Ona Maresma.
0: Molt bé, doncs va, comencem. Quina és la primera efemèride que ens portes avui?
3: Va, de forma històrica i a nivell polític. Tal dia com avui, l'any 1979, Margaret Thatcher es converteix en la primera dona que exerceix de primera ministra a la història del Regne Unit, la dona de ferro, que també era anomenada. Va governar durant més d'una dècada, va impulsar reformes basades en el lliure mercat, privatitzacions massives d'empreses, reducció del poder dels sindicats i control de la inflació. I si aquí parlem de reducció del poder dels sindicats, ja podem imaginar com va acabar el seu mandat. Va mantenir una estreta relació amb Ronald Reagan i va ser una figura clau en el bloc occidental durant el final de la Guerra Freda. Tot i recuperar territoris internacionals com les Malvines, el 1982, el 1990, les tensions internes dins del seu partit, especialment per la seva política fiscal com el poll tax, que consistia en fer pagar el mateix impost independentment dels graus d'ingressos de cadascun dels habitants del Regne Unit, va provocar la seva dimissió després d'un creixent oposició i pressió social amb disturbis a Londres.
0: Molt bé. Més coses. Què passava també tal dia com avui, però d'altres anys, Marc?
3: Doncs anem molt més cap aquí, cap al nostre territori, Catalunya. Tal dia com avui, l'any 1897, van haver-hi execucions del procés de Montjuïc a Barcelona. Aquest procés es va desencadenar arran de l'atemptat amb bomba durant la processó del Corpus Christi de l'any anterior, també a la ciutat barcelonina, que va causar morts i ferits. Tot i que l'autoria no va quedar mai del tot clara, la repressió es va dirigir sobretot contra cercles anarquistes, fins a 400 empresonats. Més tard, diversos d'ells van ser afusellats al castell després d'un procés molt qüestionat amb denúncies de tortures i manca de garanties judicials. El cas va provocar una forta indignació fora d'Espanya i intel·lectuals i figures públiques europees van denunciar les irregularitats del procés, contribuint a desprestigiar un sistema judicial espanyol de l'època i a reforçar-ne la causa anarquista en l'opinió pública internacional. És a dir, Gemma, que avancen els temps, però també es posa sobre l'ull de mira, el punt de mira, més ben dit, el sistema judicial espanyol.
0: Totalment. Marc, fins ara hem anat molt enrere, hem anat al 1897, també hem anat al 1879, i ara també anem una mica enrere, més de 20 anys, no?, per parlar de l'efemèride musical.
3: Sí, i es diu ràpid, més de 20 anys, quan parlem del 2002, que eren petits, tu i jo.
0: Sí, sí, és que saps què passa? Que quan veig els 2000, a mi no em semblen tan llunyans, clar. Però clar, quan ho penses en perspectiva, ja han passat 26 anys, i 26 anys són molts anys. Clar.
3: Sí, sí, sí, fortíssim, fortíssim. A veure, tot i així, la gent que ens escolta, i probablement tu també coneixis la Kylie Minogue, et
0: I
3: sona?
0: I tant, sí, sí. Home.
3: Doncs vinga, parlem d'aquesta cantant que l'any 2002, com dèiem, va arribar al número 1, escoltem de fons la cançó que ara explicarem, de les llistes britàniques amb el seu Can't Get You Out of My Head, un dels seus grans èxits globals, i la cançó forma part de l'àlbum Fever del 2001, que va consolidar la seva etapa més electrònica i dance pop. Va ser número 1 a més de 40 països, convertint-se en un dels senzills més venuts de principis de la dècada del 2000, que just ara on parlàvem. Minimalista i enganxós, aquest la-la-la que estem escoltant de fons, es va convertir en un element icònic de la música pop d'inicis del 2000.
0: Doncs de fons mantindrem aquesta cançó de Kylie Minogue. Marc, tu saps quina edat té ara la Kylie? Quina edat li posaries?
3: Sí, sense buscar-ho, eh?
0: Sí, sí.
3: Ostres, cap a 50, no?
0: Cap a 50.
3: Quants en té?
0: Té 57. A veure,
3: vale.
0: Està ben conservada i possiblement aparenta 50, però clar, sí, ja en té 57, va cap a la 60.
3: Bé, és que al final també per als anys passen per tothom, però òbviament ara acabo de mirar fotos d'ella, ho he fet una cerca ràpida,
0: sí.
3: I com dius tu, home, es conserva bé, i jo crec que també té els recursos per poder-ho fer, falta que ho vulgui fer, evidentment.
0: Clar, no, sí, tota la gent de la faràndula, els cantants, els actors, les actrius, normalment intenten cuidar-se molt, no?, perquè al final el físic és el que els hi dona de menjar. I,
3: sí, la imatge pública, i tant.
0: Exacte, no fa molt, va aparèixer la Madonna al Coachella. I bé, també té una certa edat, ara mateix no sé a quina edat exactament té la Madonna, però...
3: És bastant més gran, la Madonna en té 60 i pico.
0: Sí, sí, però anava vestida com quan en tenia 20, o sigui, que és complicat, no? O sigui...
3: És una reina.
0: Sí, sí. 67 anys té la Madonna, de fet, em comenta en Carles.
3: Ens ho acabem de xivar, eh?
0: Sí, m'acaba de dir en Carles que va buscar.
3: Imagina't.
0: Molt bé, doncs de la Madonna no parlàvem de la Kylie Minogue i d'aquesta cançó, Marc, que ens has presentat d'ella. És Can't Get You Out of My Head, la cançó? És aquesta,
3: sí.
0: Oi? Molt bé. Doncs
3: sí, sí.
0: Marc, gràcies per tot i nosaltres arribarem al punt de 57 amb aquesta música. Adéu.
3: Adéu.

0: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Catalunya aspira a créixer 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball. S'hi aposta per la indústria vinculada a la defensa. Urraman Con informa de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i també Sabadell. L'informe presentat per la Cambra qualifica la facturació de les empreses amb tecnologia d'ús potencial militar amb 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra els propers 5 anys. Jaume Duch, que és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
3: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
2: El servei de Rodalies i mitjana distància ha començat a reprendre tímidament. Avui la normalitat ha començat per la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry. Tot i la recuperació en diversos punts, hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar l'anunciada normalitat. I primer dia també amb incidències en el servei alternatiu d'autobusos per les obres de la línia R13 entre la Plana, Pica, Moixons i Sant Vicenç de Calders. Usuaris de l'estació de Valls han expressat avui les seves queixes i resignació i enuig pels problemes amb els autobusos habilitats per Renfe. Pocs passatgers han pogut fer el trajecte entre la Plana, Pica, Moixons i Sant Vicenç. Fins al juliol està previst que es desviïn els serveis provenents de Lleida per Reus i Tarragona, mentre que s'estableix un servei per carretera. El govern descarta que l'assassinat d'una jove Esplugues de Llobregat el dissabte estigui vinculat al jihadisme. Tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com l'alcalde, Eduard Sanz, demanen respectar el secret de sumari i condemnen les associacions que fomenten la por i el discurs d'odi. Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les 6 de la tarda a les portes de l'Ajuntament. I acabem parlant de la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre, que torna aquest cap de setmana a Jesús amb una bona perspectiva gràcies a una excel·lent campanya després de la sequera. La 31a edició consolida l'esdeveniment amb una participació destacada del sector, amb 60 mostres presentades al concurs d'olis i una presència del 50% dels expositors vinculats.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
5: I seguim en directe a l'Ona Maresma. Encara ens queda una hora per endavant, una hora que ara mateix encarem amb la Maroteca Maresmenca, amb en Jordi Pratzavall. No, perdó, avui toca amb la Melina.
6: Així és. Vale. Hola, Gemma, bona tarda una altra vegada.
5: Hola, Melina, bona tarda. És que sempre, menys els dilluns, li toca en Jordi i, clar, jo avui tenia la ment, el tenia ell. Explica'ns què recollia la premsa un dia com avui, però de fa anys enrere.
6: Doncs avui hem de marxar cap al maig del 98 i afegirem un nou capítol a les dificultats de mobilitat que sovint hem patit i patim a la nostra comarca. En aquest cas parlarem de la indignació, avui no sé llegir, d'hotelers i ajuntaments de l'Alt Maresme, i és que es feia notar per 5 rotondes inacabades a la Nacional 2 que dificultaven el moviment o fins i tot accidents diversos en un temps on ja hi havia turistes en aquesta zona. Les obres de la carretera Nacional 2 tornaven a estar aturades. El retard d'aquests projectes indignava els hotelers que criticaven la gestió als rotatius de l'època. Consideraven que les rotondes inacabades generaven més col·lapses, augmentaven la inseguretat del trànsit i, a més, oferien una imatge turística més aviat tercermundista. Els alcaldes dels municipis afectats també se sumaven a la protesta, però admetien no tenir més remei que la resignació i molta paciència. La burocràcia era lenta en aquell moment, ho segueix sent a dia d'avui. En aquell cas parlàvem de la llei de contractes de l'Estat, i és que hi havia part de l'explicació en ella. Cada vegada que s'havia de modificar un projecte, els tràmits havien de passar per Madrid. Allà els funcionaris del Ministeri de Foment i els seus responsables polítics aprovaven els canvis i, si cal, també la inversió addicional. Aquest procediment és feixuc i poc pragmàtic. En conclusió, els projectes quedaven estancats. Els alcaldes i els hotelers no acabaven d'entendre que uns treballs com els de l'enllaç de Malgrat de Mar al barri de Can Viader acumulessin un retard d'un any i mig. Unes obres que començaven l'agost del 95 amb l'objectiu de reduir la perillositat de la connexió entre la Nacional 2 i la B682, la carretera que condueix cap a la Costa Brava Sud, passant per Palafolls i que no tenia previsió d'acabar en els pròxims mesos. En definitiva, es preveia una temporada turística complicada, comptant amb l'augment de vehicles que durant l'estiu circulen per les nostres poblacions.
5: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies, molt ben explicat. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
6: Fins ara.

0: I ara és moment de les recomanacions culinàries amb la coach alimentària i xef de menjar saludable, la nostra companya, la Txell Rubio, i també a Marc Tres Serres. Avui hem fet una recepta ben fresca, eh? Companys, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Txell, què tal? Bona tarda.

0: De seguida parlarem amb la Txell Rubio amb aquesta secció d'alimentació, que és que teníem tantes ganes de parlar amb ella que m'he saltat a la torera, podríem dir, l'agenda setmanal d'en Martí Capsa. De Martí, que no m'has dit res. Ja et semblava bé, a tu?
1: Tenies moltes ganes d'escoltar la Txell o molt poques d'escoltar-me a mi. O sigui, no sé com prendre-m'ho.
0: Moltes ganes de saber la recepta d'avui, perquè m'acaben d'enviar la foto de la recepta i...
1: Home, i tant, ja la veig.
0: Clar, i clar, dic, què és això, no? Anem a descobrir-ho ja i mira, m'he despistat.
1: Bueno, doncs fem primer l'agenda, si et sembla. Intentaré anar rapidet i després passem aquesta recepta de la Txell, que segur que té molt d'èxit.
0: Tu ves al teu ritme, no cal que vagis ràpid. Tu ves al teu ritme i pren-t'ho amb calma, que els plans al Maresme també els hem de saber, així que endavant.
1: Poc a poc i bona lletra. Doncs si em puc prendre el meu ritme, me'l prendré i començarem abans d'entrar en matèria per als llocs on podem anar a donar sang aquesta setmana al Maresme. I és que aquesta setmana, Gemma, només tenim dos llocs. Així que anem ràpid. El primer és el dia 8 de maig, és a dir, el divendres, a Alella, a l'escola La Serreta. I l'últim dia, com hem dit, és el diumenge, el 10 de maig, a Sant Vicenç de Montalt, al Centre Cívic El Gorg. A part d'això, recordar que, per exemple, aquesta setmana que no tenim tants llocs on acostar-nos, sí, sempre que vulguem podem anar als hospitals que ens vagi millor del nostre municipi i allà doncs sempre serem benvinguts.
0: Molt bé, per tant, donar sang a dos llocs aquesta setmana. A quins llocs ens has comentat, Martí?
1: A Alella i a Sant Vicenç de Montalt.
0: Molt bé, doncs en prenem nota. Més coses que podem fer aquesta setmana aquí a la comarca?
1: Vinga, ara sí, ens anem. Comencem amb l'agenda i començarem amb una activitat que es pot fer durant tota la setmana. Concretament fins al dissabte, diria, però des d'avui fins dissabte, a Arenys de Munt. I es tracta d'un taller anomenat Crea el teu saumeri. I ahir us preguntareu, què és el saumeri? Bueno, o això m'he preguntat jo, com a mínim, a l'hora de fer l'agenda. Doncs un saumeri és una tècnica ancestral de neteja energètica i aromatització que consisteix bàsicament en cremar herbes, resines i fustes, o també flors per amb l'objectiu d'alliberar una espècie de fum aromàtic que serveix d'una manera espiritual. Llavors, aquest taller concretament d'Arenys de Munt que trobarem durant tota la setmana serveix una miqueta per redescobrir els usos tradicionals de les plantes aromàtiques mediterrànies. I és que després d'un breu passeig pel camp es treballarà amb espècies com la sàlvia, el romaní, la lavanda o l'orenga per aprendre com s'han utilitzat històricament per netejar espais, crear atmosfera i també acompanyar en rituals quotidians.
0: Molt bé, doncs em sembla una bona proposta, Martí. A tu t'interessa o més aviat no hi creus amb tot el tema energètic?
1: A veure, no vull desprestigiar ara la proposta.
0: Posa a ser sincer, saps? Mira, has de dir el que t'agrada i el que no passa res.
1: Jo hi aniria, però perquè m'agrada molt conèixer coses noves, i això, per exemple, del saumeri és una cosa que jo no en tenia ni idea, i és una activitat que mai he fet, llavors, per un tema de curiositat i de culturitzar-me, hi aniria. Ara bé, reconec que jo no hi crec, en aquestes coses. Llavors, bueno, seria més una manera com de conèixer un nou món, però no amb la finalitat de pensar que aquestes herbes o aquestes barreges m'ajudaran realment en el meu dia a dia.
0: Clar. Sí. Home, sí, ja amb aquesta actitud no t'ajudarà.
1: Tu sí, que hi creus més, potser, o què?
0: A mi m'encanta el tema energètic, el tema astrologia, tot això, que no té doncs una explicació científica, m'agrada molt. Més coses que podem fer aquests dies també, doncs, al Maresme, Martí?
1: Som-hi, ens anem ara cap a Calella, Gemma, i tenim dues activitats. I les dues són a les 6 de la tarda, així que podeu escollir. La primera de totes és una que ja hem dit algun cop, però clar, ja portem tantes agendes que alguna activitat a la força s'ha de repetir. I parlem d'un taller de ganxet a càrrec de Margarita Manzano, i el podrem trobar al local de l'associació Calella Artesana. A tothom qui li agradi aquest món o jo torno a dir el mateix que he dit amb l'activitat d'abans, que, per exemple, és un tipus d'activitat que mai he fet, llavors, doncs, ostres, trobo que a l'hora de fer l'agenda està xulo fer activitats que no són del tot comuns. Uh-huh. Llavors, la segona activitat i la segona proposta que us portem per Calella i també a les 6 de la tarda és la xarxa pupila a l'Espai Jove de Can Saleta. I es tracta d'un grup de joves que impulsa accions reivindicatives i de prevenció sobre les violències de gènere, el feminisme i el col·lectiu LGTBI. Així que tothom qui també es vulgui conscienciar una mica amb aquests temes o hi vulgui ser partícip, que s'acosti cap a l'Espai Jove de Can Saleta a ficar el seu granet de sorra.
0: Molt bé, hem passat per Arenys amunt, per Calella. Per on més hem d'anar?
1: Passem per Mataró ara, Gemma, si et sembla correcte. I a Mataró trobarem...
0: No, no em
1: trobarem...
0: sembla bé.
1: Vale, doncs ens anem al Masnou, que és el següent.
0: No me'l va assumir.
1: Però no farem,
0: Mataró.
1: No farem el lleig a Mataró.
0: No, no, no.
1: I la veritat és que és una activitat bastant guai.
0: Que és la capital.
1: Parlem del... Exacte, home, la capital d'aquí, de la nostra comarca. Parlem del Market Ocasió Primavera. És un mercat que comptarà amb la participació d'uns 25 expositors que oferiran una proposta variada i de qualitat, bàsicament de productes de moda, de dona i també d'home. Complements, sabateria, moda infantil... També hi haurà un apartat de jocs de taula i vinils, entre d'altres sorpreses que ens tindrà preparada aquest mercat. El podrem trobar del dia 7 al 9 de maig a la plaça Santa Anna de 11 del matí a 8:45 del vespre.
0: Vale, i això a Mataró. I després volies anar al Masnou.
1: Correcte, ens anem ara cap al Masnou, anem tocant una mica una pinzellada a cada municipi i trobem l'Enotast, anomenat Tasta la Terra de la Pansa Blanca al Masnou. Es tracta d'una edició especial per la Fira Comercial i Gastronòmica amb una degustació de productes elaborats al Masnou, maridats amb vi de la D.O. Alella. Dani García, sommelier expert de la Terra de la Pansa Blanca, és qui conduirà l'activitat perquè es pugui gaudir d'aquesta experiència. En aquesta ocasió concreta es degustaran anxoves de l'anxoveta i bunyols de bacallà de la bacallaneria Natàlia, marinats amb una mica de vi de la D.O. Alella, com hem dit, com són el cau d'en Genís del celler Art Laietà i Marfil Clàssic.
0: Molt bé, això al Masnou. Aquesta proposta m'ha agradat molt. Martí, tenim
1: sí,
0: més
1: home.
0: O ja hem acabat?
1: Sí, sí, sí, jo ho vaig disparant.
0: Quantes queden? Ja... Quantes queden?
1: En queden dues.
0: Ah, vale, doncs ja queda poc,
1: Ja.
0: Calla, no ja.
1: No pateixis, que ja queda poc. Vale. Gràcies a Déu. Vinga, ens anem ara al cap de setmana, ja el diumenge, concretament a Sant Pol, que trobem la Fira de la Maduixa. Uh-huh. I és que és una fira que tindrà lloc a la plaça del Torrent Arrosser, davant del mar, on hi haurà parades de venda de maduixes, sucs i còctels amb maduixa natural i d'artesania, així com també activitats infantils, tallers i concursos de pastissos, evidentment, de maduixa, acompanyats amb música en viu de fons. L'activitat serà de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Perfecte. I l'última proposta?
1: I l'última ens anem a Cabrera de Mar i serà durant tot el cap de setmana, el dia 9 i 10 de maig, i trobarem la Festa de les Bruixes. I és que durant tot el cap de setmana el centre del poble s'omplirà d'activitats amb ambientació medieval i esotèrica, combinant una miqueta de cultura, patrimoni i oci familiar. Durant aquests dos dies els carrers es transformaran en un gran escenari medieval amb la fira que us acabem de dir, amb espectacles de carrer, tallers de bruixeria, visites guiades, jocs, gimcames i també tavernes ambientades.
0: Ojo, tallers de bruixeria, eh? Aquí potser
1: sí,
0: n'hi trobes, eh?
1: Però t'hi trobo cursant-lo o
0: sí,
1: com a professora?
0: No, aprenent a fer un taller de bruixeria. Així totes aquelles persones que no em cauen bé, doncs els hi faig un encanteri.
1: Ui, doncs amb la poca gana que t'he vist amb la meva secció avui, ja tinc por que em vinguis amb la setmana que ve amb alguna bruixada de les teves.
0: No, tots els plans són interessants, hem anat de dalt a baix, hem repassat tota la comarca. Martí, gràcies per aquest treball d'investigació, perquè has anat repassant poble per poble què es fa, així que,
1: sí, sí.
0: Que molt bé. I doncs, tria'm una activitat, tu. Quina és la
1: sí,
0: que més t'ha cridat l'atenció?
1: Mira, aquesta setmana m'agraden bastant, però podem quedar amb la Fira de la Maduixa, que, no sé, m'ho trobo curiós que s'entri entorn a la Maduixa i, mira, és anar a passar el dia allà i amb música, com he dit, fer una mica de pastís, una mica de sucs, i crec que m'aniria cap a Sant Pol de Mar.
0: I còctels de Maduixa.
1: I còctels, correcte. Tu et quedaries amb alguna o no t'ha agradat cap?
0: Sí, la de les bruixes.
1: La de les bruixes, eh? Ja m'ho imaginava.
0: M'ha agradat molt.
1: Pensava que diries la de les bruixes o la primera que he dit del saumer i això de la serpa.
0: No, millor sí. Encara les bruixes, perquè si hi ha un
1: tòlic...
0: No, m'ha agradat molt aquesta. Martí, no ens enrotllem més, que si no ens posem aquí a parlar de la vida i de què farem el cap de setmana. Gràcies, com sempre, i doncs bé, ens escoltem d'aquí una estona amb la tertúlia esportiva. Fins ara.
1: Perfecte, fins ara, Gemma.
2: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
0: I ara sí, comencem la secció de cuina amb la Txell Rubio, coach alimentària i chef de menjar saludable, i el nostre company, Marc Tres Serres, i avui fem una recepta que és molt, molt fresca. Bona tarda, companys.
3: Hola, bona tarda, Gemma, de nou. Ara sí, que comencem amb la secció.
0: Sí, ara sí, ara toca. Abans m'he despistat i us he avançat 10 minuts, potser.
3: No passa res, com que nosaltres ho teníem tot preparadíssim. Que sí, Txell, bona tarda.
4: Bona tarda, sí, Gemma. I a més, segur que tenies gana. Per tant,
0: clar,
4: cap problema.
0: Clar, és que a aquesta hora jo pràcticament ja breno. Clar, i la gana doncs m'ha fet avançar la secció.
4: Cap problema.
3: És per berenar el plat? No, però, Txell?
4: No, per què no? Per què no?
3: Per què no? Doncs mira, Gemma, vés apuntant.
0: Vale.
4: Sí, i sobretot molt important, aquestes explicacions que hi ha d'activitats de bruixeria, la cuina també és alquímia, sempre. Aquí a la cuina sempre hi ha alquímia, molt de carinyo i avui uns ingredients fantàstics.
3: Doncs vinga, sense més preàmbuls, comencem amb la recepta d'avui, però primer de tot, amb la frase que obrirà la secció de cuina.
4: Sí, avui tenim una frase important. Maig, juny i juliol, qui no pesca sardina és perquè no vol, perquè ara fins aquest mes de juliol tenim una bona sardina, per tant s'ha d'aprofitar. Avui no és de sardina, és barat, però la podem posar igualment en aquest plat i, si em permets, podem dir que aquesta recepta, aquesta amanida, és una amanida de vida. Què us ha semblat visualment?
3: Doncs molt bé, la veritat, té molt bona pinta i a més, jo crec que tindrà molt de gustet si hi ha peix per allà posat.
4: Sí, a més, em dius lo del berenar, per què no? Tot és provar-ho. Potser les quantitats serien menors, però sempre no hem de posar traves. Sempre que ens vingui quelcom de gust, ho hem de provar i ho hem de fer. Així que anem per aquesta superamanida tan bona, com diríem aquest plat de Harvard tan important, que diuen que aquesta dieta mediterrània que tenim, que és tan bona, doncs anem a compartir-la. Què tenim avui? Important, sense gluten, cuscús de fejol, tenim 125 grams, tenim poma a la meitat, maduixes del Maresme, 2 unitats, baratos sardines, en llauna aquesta vegada. Si pot ser una llauna de 85-90 grams, sempre quan ja està sense líquid, en aquest cas sense oli. Formatge de cabra, un trosset petit, pels que som molt amants del formatge, dàtils 3, a poder ser d'aquests que no siguin el metllul, perquè el metllul és molt dolç i amb un tindríem suficient. Ametlles, unes quantes per decorar, i després, sempre a l'acció, però important en aquest cas, l'orenga, la sal, el pebre negre, l'oli i el porradell. I molt important, l'aigua, perquè si no, no podrem bullir el nostre cuscús. Així que, si vols, podem ja anar per l'elaboració. Què us sembla?
3: Sí. I tant, ja tenim els ingredients, tot a punt amb aquestes quantitats cadascun o els trossets que s'hi hagi d'afegir, com per exemple, com has dit, de porradell gaire o només per donar-li un toc de gust?
4: És important, podeu posar per decorar, com hem passat la fotografia, però també amb aquest espècie de timbal que està obert ja perquè ja li hem posat cullerada, perquè ja el veiéssiu per dintre, està bé que es noti perquè el porradell és fresquet. També podeu posar, sempre diem orenga, sí, utilitzem molt orenga, orenga, porradell, recordem que és el cibulet, però si no també podem posar anet, podem posar fonoll, sempre, sempre aromàtiques fresquetes. Sempre, i per variar, i per menta també queda molt bona, també recordeu, amb les maduixetes. Per tant, quina li posaries tu? Va, quina triaries d'aromàtica? La menta. Ah, veus, és que quedaria molt bé també. Ja saps una altra, menta. Doncs si vols anem per aquesta elaboració.
3: Va, doncs vinga, som-hi, per aquesta amanida de vida. Que per què, abans de començar, però amb l'elaboració, per què has decidit posar-li amanida de vida, Txell?
4: Doncs perquè crec que els ingredients són molt importants, perquè tenim tots els nutrients que ens indiquen en aquest plat de Harvard, perquè tenir una alimentació és molt important, i molt important perquè entenc que tots vosaltres també haveu celebrat aquest Dia del Treballador. Jo porto celebrant des de fa dies, perquè el dimecres vaig fer 51 anys i porto des de celebració des del dimecres. Per tant, avui necessitava una amanida de vida.
3: Home, Txell, felicitats. Home, això s'ha vist, et podríem haver felicitat dos dies abans.
4: Moltíssimes gràcies. I clar, realment, quan fas i surts de la teva rutina de menjar molt verd, de menjar... doncs és important i dius, ai, vida, un altre cop vida. Però sempre dic, celebrar és important, sempre.
3: Home, clar, per això també vivim i va tot enllaçat amb una miqueta amb el títol del nom que li hem posat avui a la recepta. Som-hi, Txell, elaboració, pas per pas.
4: Som-hi, com farem aquest cuscús, que ja el vam fer un altre dia, però em semblava molt important, podeu fer-ho pasta, hi ha molta pasta avui en dia... de llenties, de qualsevol altre... de qualsevol ingredient que sigui sense gluten. Aquí, en aquest cas, és que és molt fàcil. Posem aquesta aigua a bullir, posem la quantitat que hem dit, i quan està l'aigua bullint, retirem del foc. Això sí, abans hem posat l'oli, tot el que hem dit, les espècies, la sal, ben remenat, retirem, posem el cuscús i... un repòs com a màxim entre 3 i 5 minuts perquè s'infli i agafi l'aroma de tot això que hem posat en aquest aigua. Sí?
3: Molt bé, seguim.
4: I molt fàcil, eh? Oi? És que és molt fàcil.
3: Sí, fins ara no hi ha complicacions.
4: Molt bé, molt important. I aleshores ara fem aquesta barreja que hem dit que tenim la poma, les maduixes... Podem ser poma dolça, poma àcida. A mi m'agrada, com sempre, dir-vos, trobar aquesta pell, perquè és on hi ha més fibra, i aleshores, de les maduixes, si traiem el peduncle, també les tallem, les ametlles una mica, el porradell, vinagre de poma, molt important, pel nostre fetge també, que li anirà molt bé, una mica d'oli, i remenem tot això, ho remenem bé, ho barregem amb el nostre cuscús i ho podem posar en un motlle o no, en un motlle o en una flanera, on vulgueu, per donar-li forma. I a partir d'aquí després podeu decorar el plat amb més dàtils, sense dàtils, podeu afegir-hi aquesta barreja, els dàtils dintre, el que voleu. El que és molt important és que és fresqueta, també és una recepta que avui dilluns us podeu emportar a l'oficina el que mengeu amb carmanyola. Per tant, fàcil i saludable.
3: Que això sempre és important per poder-ho lligar amb la logística del dia a dia, una amanida, a més, amb unes propietats, amb molts d'aquests aliments, que són boníssimes, com és de costum amb les receptes que portes tu, i quines ens aporten avui aquestes propietats?
4: Doncs molt important. Com aquests ingredients hem parlat moltes vegades, d'aquests ingredients, però sí que direm que em sembla molt important de comentar que moltes vegades ens comprem aquestes amanides i no ens donem compte, són de quinta gamma. Coneixeu què és la quinta gamma?
3: Jo personalment no.
4: D'acord, la quinta gamma són aquests productes que estan envasats llestos per consumir i moltes vegades contenen additius alimentaris que són de baixa qualitat nutricional però amb una gran patabilitat, vol dir que els hi donen molt de sabor perquè ens enganxem amb ells. Estan a tots els supermercats. Per tant, és molt millor que aquest cuscús que us aneu a comprar us el feu vosaltres. Per què? Perquè moltes vegades porta oli de nàbina, que és l'oli de colza, oli de girassol, i seria molt millor que nosaltres li poséssim aquest toc d'oli d'oliva. I després, a part de portar additius alimentaris, els ES, que moltes vegades conserven i que no són bons nutricionalment, què passa? Porten sucres, sucres afegits, i nosaltres el que li hem posat amb el dàtil és un sucre intrínsec. Per tant, és una amanida amb un valor nutricional important, amb un sabor estupendo, que no conté additius alimentaris i que no és de quinta gamma, en aquest cas, que la fem nosaltres. Sí? Això crec que és important. Ha quedat clar?
3: Home, claríssim. Jo crec que amb el fet dels olis i tot el que puguis fer, no, Gemma, de forma natural, no estigui envasat, no hi hagi... Com menys manipulació, vaja, millor.
4: Bé, hi ha molts productes que és inevitable. El fet de que sigui processat no vol dir que fos ultraprocessat, però en aquest cas, quan són de quinta gamma i contenen aquests additius, es converteixen en ultraprocessats, que sempre han dit que són de... A veure, de consum ocasional. Per tant, si ens els hem d'emportar a la Carmanyola, és millor que ens el fem nosaltres. I això no ocupa més de 5 minuts, perquè això ho podem tenir fet a la nevera. Sí? Us animareu?
3: Home, doncs esperem que els oients que ens estiguin escoltant ho facin amb aquesta recepta fàcil i ràpida de cuinar. Amb uns aliments, Gemma, ens en deixem algun per explicar encara les seves propietats?
4: Doncs no ens deixem... A veure, de fet, com a curiositat, propietat sí, diríem que és una recepta com les que portem, que sempre són flexitarianes,
3: sí,
4: que fomentem... Sí, que fomentem aquest slow food, de cuinar a poc. Sí que és veritat que el fast food, en aquest cas, o el menjar ràpid, saludable, també és possible, perquè això ho seria menjar ràpid, però és saludable. Per tant, sempre tot fet de la millor manera possible, amb els millors ingredients possibles, i en aquest cas, sense gluten, és important. Per les persones, jo i m'incloc en aquest cas, intolerants al gluten i sobretot les persones que són celíaques. Per tant, és un plat molt complet i és el plat de Harvard que recomanen molts metges.
3: Doncs molt bé, això sempre ha d'anar complementat i ben lligat tant l'alimentació com el fer exercici per tenir de la millor manera el cap i el cos. Txell, moltíssimes gràcies, com cada dilluns, i ens retrobem a la pròxima setmana amb una nova recepta. Estarem molt atents de veure què ens portes i a veure si la gent s'anima a cuinar-ho, com la d'avui, que és facilíssima.
4: Fàcil i bona. I sí, animeu-vos, i si voleu seguir-nos, ja sabeu, a les xarxes allà estem. Gràcies.
3: Adéu, que tinguis una bona setmana.
0: Molt bé, doncs ja hem acabat la secció de cuina.
3: Sí, que no s'ha comit... Ha marxat ràpid, la Txell.
0: Ha marxat... Bueno, ella ha vingut, ha explicat a la recepta i bé, si n'hem pres nota bé i si no molt malament, el dilluns que ve tocarà estar més atents. Bé, Marc, gràcies. Anem a fer el repàs a la pregunta del dia. Adéu.
3: Adéu.

0: Doncs amb aquesta sintonia és moment de conèixer, doncs, recordar la pregunta del dia. No sé si tenim la Melina per aquí, que ens pugui, doncs, explicar què preguntàvem.
1: Aquí estic, per aquí.
0: Molt bé, doncs Melina, recorda'ns què preguntàvem a l'Ona avui.
1: Avui preguntàvem als oients si consideraven que saben suficient sobre la Unió Europea.
0: I què diuen?
1: Doncs, malauradament, el tuit que avui hem llegit, en el qual es deia que precisament els catalans consideraven que no sabien suficient, més o menys per aquí van les respostes de la gent que escolta l'Ona Maresma, i és que les possibles respostes eren crec que sí, la veritat és que no, o doncs no estic segur o segura. I hi ha un empat. En aquest cas, l'empat és la veritat és que no i doncs no estic segur o segura. Per tant, de tots els votants, cap d'ells creu que sap suficient sobre la Unió Europea.
0: Molt malament, eh? Mira, Melina, no sé tu com estàs amb aquest tema, però jo crec que Marc en sap molt de les institucions de la Unió Europea. Oi que sí, Marc?
2: Per què em poses en aquest fregat ara mateix?
0: Perquè tu ets professor, també.
2: Sí, però els professors no ho saben pas tot i no sóc d'història, sóc de català i castellà, jo. Home, m'agrada la història, això sí.
0: Però escolta'm, història, les institucions de la Unió Europea, si és, moltes són actuals...
2: Però jo no les tracto a l'escola. No.
0: En Martí, no sé si el tenim per aquí, en Martí... O potser no, potser no. És que en Martí li agrada molt...
3: Sí.
0: Ai, mira que bé! Ja anava a dir que estaves al lavabo.
3: Sí...

0: Ara estic espès i no és el meu tema. I tu, Gemma, me'n saps dir alguna?
1: Jo te'n sé dir moltes. Mira, el Parlament Europeu, el Consell Europeu, la Comissió Europea, el Banc Central Europeu, el Tribunal de Justícia, tot això sense mirar.
0: Collons, tu, quina presentadora.
2: Això ho he preguntat, perquè això ho domina.
0: Quina presentadora tenim.
1: Jo sí que, o sigui, ara mateix ho he buscat per recordar-ho, però sí que ho vaig estudiar no fa molt. Farà l'any passat o l'altre, que estava preparant unes oposicions, vaig haver d'estudiar tot això.
2: Clar, ho tens fresc. Sí que és veritat que amb moltes d'aquestes que has dit, pot ser, ara em llenço un triple, però a Brussel·les és la seu central de la Unió Europea.
1: N'hi ha tres.
0: Sí, això sí.
1: N'hi ha Brussel·les, Luxemburg i Frankfurt.
2: Val.
1: Sí, sí, sí. Això no ho he mirat, això ho recordo perfectament. I, de fet, el Banc Central Europeu està a Frankfurt i el professor de les oposicions ens deia que és una tonteria, però que els banquers mengen salxitxes i que, per tant, el Banc Central Europeu estava a Frankfurt i que penséssim en això.
2: És una bona manera, sempre, com a professor, donar aquests detallets perquè l'alumne se'n recordi. En aquest cas, mira, estarà content perquè tu ho recordes perfectament.
1: Sí, sí, no, són estratègies per estudiar, associar doncs, idees als conceptes. No sé, Marc, tu que dediques al tema aquest d'ensenyar, no sé si ho poses en pràctica.
2: Normalment, jo, en aquests casos, no, perquè no sóc molt bo fent aquestes comparacions, o vaja, ho penso ara de memòria, no me'n ve cap al cap, sinó que intento transmetre-ho, fent preguntes constantment als alumnes perquè siguin ells els qui pensin la resposta de forma lògica. Mm. Jo, per exemple, amb això que has dit del Frankfurt, home, seria una bona manera, segurament, algun exemple d'aquesta forma ho he posat en pràctica, però ara no te'n podria dir cap al cap.
1: No passa res. Doncs demà penses un exemple i ens l'expliques. Companys, doncs aquesta és la pregunta que estem fent avui a l'Ona Maresma. Si creieu que coneixeu bé les institucions europees i podeu respondre a l'Instagram i també a la nostra plataforma AX. Gràcies, fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Doncs va, us ho dèiem a l'inici del programa. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Malgrat s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana després d'una temporada molt exitosa. Parlem amb el capità de l'equip, David Trujillo, per valorar aquest resultat.
2: Bé, el Club Tenis Malgrat i concretament l'equip masculí més 40 ha quedat campió a la Lliga Catalana i també l'equip ha quedat classificat als play-off de la Lliga. Parlem amb el capità de l'equip masculí més 40, David Trujillo. Bona tarda, David.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, en primer lloc, sensacions d'aquesta victòria com a campions de Lliga i també classificats al play-off de la Lliga Catalana.
3: Bé, doncs, sensacions. Ha sigut una temporada... No ha sigut una Lliga fàcil, perquè tots els equips de la nostra categoria, de la divisió, teníem, la veritat és que ha sigut... tots tenien un nivell molt similar, diguéssim, i bastant elevat. I no vull pecar de falsa modèstia, però hem pujat modèstia, però sí que és veritat que hem guanyat cada partit que hem guanyat, que han sigut la majoria, però els hem guanyat així de... amb no massa avantatge, diguéssim. Vull dir que no és que hàgim sigut, hem quedat campions, però no ha sigut una victòria aplastant, perquè m'entenguis. O sigui que bé, molt satisfets, i ara esperant a veure si aquesta segona fase... doncs a veure si podem fer alguna cosa.
2: Val, per tant, no és un resultat que us esperéssiu, eh? És a dir, que us ha vingut una mica de... A veure, amb les victòries, poc a poc, ho he anat veient.
3: No m'he explicat bé. O sigui, nosaltres comencem cada temporada intentant guanyar i, de fet, tenim molt bon equip, però sí que és cert que els altres, que la resta d'equips estan... Vull dir que estaven... Ha estat molt anivellada, penso.
2: Molt bé. Molt bé. Quan es va decidir que éreu campions de Lliga? M'imagino que a finals de la temporada o en l'últim partit es va decidir?
3: A l'últim partit.
2: A l'últim partit.
3: Aquest diumenge passat. Sí, sí.
2: Val, o sigui, l'últim partit no sabíeu si guanyaríeu o no?
3: Correcte. Havíem de guanyar per ser campions. I vam guanyar.
2: Contra qui vau jugar?
3: Contra el Sant Celoni.
2: El Sant Celoni.
3: Sant Celoni.
2: I quan vau quedar de resultat?
3: 4-1. Vam guanyar 4 i en vam perdre 1.
2: Molt bé.
3: Si són 5 partits i se n'ha de guanyar mínim 3 per guanyar l'eliminatòria.
2: Perfecte. Fem una mica de balanç de la temporada. Quins aspectes de joc creus que l'equip ha respost millor i, en canvi, quins creus que s'han de treballar o millorar més?
3: Mira, si et dic la veritat, el que sí que hem estat una mica penalitzats aquesta temporada és per les lesions. En l'equip som 8 jugadors i pràcticament en cap moment de la temporada hem estat els 8, entre cometes, sants, i sempre hi ha hagut 2 o 3 que han estat tocats físicament, i això doncs, ha suposat un hàndicap per nosaltres, tot i menys mal que la resta de jugadors han donat la talla, no? però sí que és cert que és el que hauríem de treballar entre tots més, és cuidar-nos més físicament i fer... Bueno, el tenis, jugar a tenis està bé, però possiblement ens falta una miqueta treballar el tema físic per no caure, per no tenir lesions.
2: Varia molt el joc, ara que em parles d'això, varia molt el joc en la categoria més 40? És a dir, s'ha d'anar més en compte en comparació amb altres categories?
3: Més en compte en què et refereixes?
2: El tema, per exemple, del tenir millor cura, perquè el rendiment potser no és el mateix, o és més intens, bueno, o noteu més diferent.
3: No és que el tenis sigui diferent, sinó que els cossos són diferents. I quan tens més de 40 anys, quan estàs competint a veterans, doncs, volés o no, és més fàcil. Bueno, t'has de cuidar una mica més per no tenir lesions, i les lesions triguen més a recuperar-se... però va, pel que fa a la manera de jugar a tennis, segur no juguem tan ràpid com a categories més absolut o més joves, però no sé, trobo que hi ha bon nivell, en general hi ha bon nivell.
2: Molt bé. Des de quan, David, ets el capità de l'equip de més 40?
3: Doncs mira, l'equip es va formar, em sembla que fa 10 anys, 10-11 anys, i jo sóc el capità, em sembla que els darrers 4 temporades. Ah, no sé si 4 o 5 o 3, no ho sé, però sí, les 3 o 4 darreres temporades he sigut el capità.
2: O sigui, i com es viu l'experiència sent capità d'equip?
3: Doncs, bueno, jo estic content amb el que faig. Ho faig perquè cap dels meus companys vol fer-ho, evidentment. I, bueno, la meva feina bàsicament és organitzar els partits del cap de setmana. O sigui, quan ens toca jugar cap de setmana, doncs, m'he encarregat doncs, de parlar amb el capità de l'altre equip i intentar doncs, coordinar els horaris que jugarem, ser responsable perquè hi hagi que tinguem pistes preparades si és que juguem a casa, organitzar una mica els desplaçaments quan hem d'anar fora. Bueno, més o menys, bàsicament és organització, no és que tingui cap altra més feina.
2: Val. No ho dic perquè, a veure, no tothom ha sigut capità d'un equip i menys d'un equip que hagi guanyat doncs, la Lliga, no? En aquest cas, però... Yeah. En aquesta, un capità d'equip doncs, se li pressuposa no? una certa responsabilitat no? a l'hora de liderar, no? a l'hora de coordinar o treballar amb els seus companys. No sé si en aquest cas també s'aplica en el tenis.
3: Bueno, no sé. Bàsicament és organitzar, Bàsicament la meva tasca és organitzativa i organitzativa dels enfrontaments que hem de jugar, bàsicament, i dels desplaçaments. I faig una mica de figura el que programa i organitza, però no sóc cap... ni sóc el millor de l'equip tenísticament, ni tampoc, vull dir... Simplement, doncs mira, m'ha tocat ser capità, ja està.
2: Molt bé. Com vas començar a jugar a tenis, David?
3: Jo vaig jugar quan era petit, des dels 11-12 fins als 14-15, vaig deixar-ho, i vaig tornar quan els meus fills van voler començar a jugar a tenis, i ara deu fer uns, 12 o 13 anys, suposo. Mm-hmm. I molt bé, la veritat és que és un esport que el gaudeixo molt i que duri per molts anys. Mm-hmm.
2: Vas començar competint a Malgrat, també, en el Club Tenis Malgrat?
3: Sí.
2: Sí, tota la vida.
3: Sempre he jugat amb el tenis, malgrat que és
2: un... Molt bé. Ara que també, pensant una mica en la teva trajectòria, no?, i en el que ens expliques, doncs penso, no?, en tota aquella gent que potser té la teva edat o potser s'acosta als 40, no?, o inclús el supera, sí. I diu, ostres, no sé si m'animaria a fer un esport o no sé si encara estic a temps, no?, d'apuntar-me. Què els diries a totes aquestes persones que potser s'estan replantejant? Hi ha temps per apuntar-se a qualsevol esport en qualsevol moment de la vida? S'ha d'aprofitar? Es pot aprofitar aquestes oportunitats?
3: Home, jo penso que sí. Jo penso, a part que l'esport és salut, que qualsevol esport que es faci, i si a més tens l'oportunitat de competir, evidentment és una competició a nivell amateur, però ja és, qualsevol esport d'haver-hi lligues de veterans i tal, i és independent de l'edat que tinguis, ostres, jo animaria a tothom que ho fes, no només per salut, sinó també per qüestions, no sé, per Mm-hmm. És una activitat molt agradable, no sé. Jo trobo que no dic res, no dic res que no necessiti, penso.
2: Molt bé. Ara, després d'aquesta victòria, ara el proper pas, si no m'equivoco, són els play-offs de la Lliga Catalana, no? Sí. Quines són les previsions? Com serà aquests play-offs? Per qui no ho sàpiga, com es disputarà
3: i
2: quan?
3: La diferència és que aquesta primera fase que hem quedat primers a la Lliga era una Lliga, vull dir que havíem de jugar tots contra tots, i ara aquesta segona fase és com un quadre eliminatori. Llavors ens posaran en un quadre només seguirem jugant si guanyem. En el moment que perdem alguna eliminatòria, doncs estarem eliminats, ja està.
2: Molt bé.
3: Llavors, suposo que per arribar a la final haurem de guanyar, jo calculo que 3 o 4 partits, o sigui, 3 o 4 enfrontaments, i ja veurem, depèn. És que no sé. Demà, sembla que demà surten les quadres oficials i ja veurem en quins toca i en quins temps han posat, i ja veurem.
2: Podem avançar, David, quan començareu a competir en aquests play-offs?
3: Sí, la setmana del 9-10, o sigui, la setmana vinent, comença.
2: Vale, Vale, perfecte. Doncs molt bé, David Trujillo, capità d'aquest equip masculí més 40, enhorabona per aquesta victòria, val? Per ser campions de Lliga, per cert. I des d'aquí us desitgem que en aquests play-off, que entenc que competireu amb els mateixos equips que la Lliga, no sé si s'afegeixen alguns més, David?
3: No, diguéssim, al quadre jugarem entre els millors de cada divisió.
2: Perfecte.
3: Que hagin quedat classificats a cada divisió.
2: Molt bé.
3: Sí,
2: molt
3: jugarem alguns diferents, però bueno.
2: Bueno, pues, en aquesta nova etapa, aquesta nova competició, doncs molt ànim, molta sort, i a veure si ens porteu un nou títol per Malgrat, que ens agradaria.
3: Doncs moltes gràcies per les felicitacions i bueno, esperem portar un altre títol.
2: Molt bé, David, que vagi bé. Adéu.
3: Vinga, merci.
4: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
1: I com cada dilluns acabem el programa amb la tertúlia esportiva, amb els nostres companys, en Martí Capçada, en Sergi Ferrer i en Marc Tres Serres. Nois, què ha passat aquest cap de setmana esportivament parlant?
5: Hola, doncs bé, saludem els companys també per començar-ho a explicar. Sergi, Martí, bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Vinga, a veure,
1: comencem. Poseu-vos l'apat.
5: Sí, és que van molt coordinats.
7: Sí, sí, som uns cracs.
6: Exacte.
1: Som-hi.
5: A veure, amb el tema principal amb què obrim és el fet que el Barça podria ser campió aquesta setmana en el Clàssic contra el Madrid a l'Spotify Camp Nou, el diumenge a les 9 de la nit, mal horari. Això és veritat, si hi ha d'haver-hi celebracions. Però, companys, ahir el Madrid no va punxar contra l'Espanyol, va aconseguir la victòria 0-2 al Powerade Stadium. Però bé, el Barça ho té a tocar. Creieu que hi haurà títol o no?
7: Sí, jo crec que sí, sóc optimista. De fet, vaig veure el partit ahir. Dic malauradament perquè em vaig dormir 15 minutets a la primera part perquè era molt avorrit, però bueno, Vinícius ho va arreglar. Tot i això, l'Espanyol no aixeca el cap.
5: Ara en parlarem.
7: Suposo que després ho comentarem, sí. Però sí, sóc optimista, el Barça ho té força bé.
5: Martí.
6: Sí, jo també ho veig. O sigui, no sé si et refereixes a que aixecarem el títol just aquest cap de setmana o en general.
5: Sí,
6: vull
5: dir.
6: Vale, perquè la Lliga crec que tots estem d'acord que ja està guanyada. Vull dir, hauria de passar la major catàstrofe mai vista, que ho veig impossible. I jo també opino com el Sergi, que si Déu vol, aquest cap de setmana els jugadors del Barça i és l'últim partit, així que els hi queda de la temporada, és un clàssic, poden guanyar la Lliga davant el seu etern rival. Jo crec que sortiran a totes i que es mostrarà aquesta superioritat que hem tingut davant d'ells durant tot aquest any, amb una victòria que, a més, jo diria que serà bastant agreujada, però bueno, no, potser em passo d'optimista.
5: Per què? Per què ho dius, això?
6: Bueno, perquè penso que el Madrid està molt malament, només cal veure'ls, la baixa d'Mbappé, que és el seu jugador puntal, el Barça tindran la motivació de guanyar la Lliga davant del Madrid, que crec que vaig llegir que no passava des de l'any 1920 i pico, des dels primers anys que es crea la competició, que ni un equip guanyava l'altre per guanyar el títol ni al revés, i crec que és una oportunitat única.
5: Doncs a veure si es produeix. Ara mateix són 11 els punts de diferència que els separen. Queden 4 partits, per tant, 12 punts en jocs. Les matemàtiques són fàcils. El Barça, amb un empat, de fet, en tindria prou per proclamar-se campió. Companys, a diferència del conjunt de la capital, l'Espanyol, ara mateix, després d'aquesta nova derrota, ja porta tota la segona volta, valgui la redundància, sense guanyar cap partit. Aquest 2026 ha estat impossible pels homes de Manolo González i estan només 5 punts per sobre del descens, tenint en compte que el Sevilla juga avui al vespre i, si guanya, faria que l'Espanyol estigués només 2 punts de la zona de descens quan al Nadal va anar a menjar-se els torrons en posicions europees. Increïbles, què en penseu?
7: Estaven 5 anys, sí. I, de fet, la setmana que ve juguen contra el Sevilla, l'Espanyol. O sigui, que és com una espècie de final, no? Però, vaja, diria que és una ratxa, la ratxa més gran d'un any, o sigui, que un equip no guanya res. O sigui, crec que és se l'endú l'Espanyol. I, bueno, ja ho he dit abans, veient el partit d'ahir, em sap greu, per tots els fanàtics de l'Espanyol, però, a veure, és que no juguen a res,
6: Sí, Martí. Sí, jo opino com en Sergi, o sigui, és una temporada mai vista, no sé si té algun precedent a la història de la Lliga Espanyola, però és que és un cas molt exagerat. Crec, una petita correcció, Marc, diria que si avui guanya el Sevilla estarien a 3 punts del descens, perquè llavors passaria a ser l'Alavés el que tanca la zona, però igualment, vull dir, està clar que seria una situació molt crítica i que la setmana que ve contra el mateix Sevilla seria una final. Jo us faig una pregunta,
1: un
6: nois.
1: Minut. Un minut.
6: Bueno, doncs llavors...
1: No, fes-la, si és ràpida,
6: no,
1: fes-la.
6: No, doncs pregunta
8: ràpida, Martí.
6: La reflexió que des de que Manolo, l'entrenador de l'Espanyol, va sortir una roda de premsa a dir que, no utilitzaré les paraulotes que va dir, però com dient que no es motivessin a anar a Europa, o sigui, com que no es flipessin amb Europa, han anat cap a caiguda. No sé si això els ha jugat en contra, perquè potser els propis jugadors van pensar, ostres, si ni el nostre entrenador creu en nosaltres, potser tenim una mica l'efecte de que no ens mereixem estar aquí, perquè poder l'entrenador hauria d'anar al revés i dir més, si no, és hosti, doncs a tope tenim aquí per intentar-ho i tal, perquè és que va ser sortir d'això i no guanyar ni un partit, és molt fort.
7: És cada roda de premsa, cada roda de premsa és algo... Bueno, l'última que va fer és lo del... El futbol és injusto con nosotros. O sigui que, bueno...
8: Nois, ho deixarem aquí, a veure què acaba passant aquest cap de setmana en el Clàssic. Ja, ho deixem aquí. També recordant, i amb això acabo, Gemma, que el Barça femení també està portant moltes alegries i s'ha classificat per 6a vegada consecutiva a la final de la Champions.
1: Perfecte. Doncs, companys, nosaltres acabem el programa d'avui i ho fem amb música. Gràcies, que acabeu de passar un bon dilluns. Fins demà. Adéu.
7: Adéu.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: La ràdio sona diferent al Maresme.
3: Amb el tema curiós al dia, què ens portes?
4: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar dues habitacions amb 178 plantes de marihuana.
3: Elles mateixes són les que van avisar,
4: sí,
3: no?, a la policia.
4: Sí.
3: Hi ha una fuita d'aigua.
4: Sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació dels pots de l'esquerra no hi miri, perquè no...
3: clar.
4: No cal que entri.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5, a la teva ràdio local.
4: Com si fos un psicòpata a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llums està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
3: Al fons de l'esquerra no miri,
4: no
3: sisplau, senyor gent, eh?
4: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?
5: Funky Tracks Radio.
6: Elegido producto del año por los consumidores.
0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Molt bona tarda i benvinguts a l'Inspira't de Ràdio Rubí amb Cuca Fernández i Carmen Moreno. Us convidem un dia més a compartir amb nosaltres aquest espai de ràdio pensat per a la reflexió, la pausa i, sobretot, sobretot, per a la descoberta de noves perspectives.
1: En un món que sovint massa de pressa, aquí ens agrada baixar el ritme per fixar-nos en aquelles idees i projectes que ens fan créixer i que ens ajuden a entendre millor l'entorn que ens envolta.
0: Avui explorarem camins que ens porten cap al benestar, la creativitat i el creixement personal a través de veus expertes, testimonis inspiradors i una selecció musical per connectar amb el millor que tenim.
1: Us acompanyarem amb molta il·lusió per encomanar-vos ganes de fer, ganes de viure i ganes d'inspirar-nos.

0: Estàs escoltant?
1: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits de, que estan canviant, aquests hàbits de compra.
4: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Aprovat el pla de xoc de la Generalitat en les línies de bus interurbanes que s'havia anunciat ja fa mesos i que suposarà una inversió total de 21 milions i mig d'euros durant aquest 2026. Es tracta del segon pla de xoc en aquest àmbit que impulsa aquest govern, que ja va injectar en aquestes línies 17 milions d'euros l'any 2025. En aquesta ocasió, les millores són sobretot en resposta al transvasament d'usuaris que ha suposat la crisi de Rodalies i busquen, en la majoria dels casos, oferir més places, ja sigui augmentant la capacitat dels cotxes o augmentant les freqüències. El pla en qüestió ha estat presentat aquest migdia en un acte públic a Granollers per la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Aquest cap de setmana, Comuns del Maresme emetia un comunicat on es felicitava del pla, que recorden que prové dels acords de pressupostos del PSC amb el grup parlamentari de Comuns. El comunicat indica que entre les mesures que s'hi contemplen hi apareixen reforços a les línies 803, 804 i 805, les que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona, i que també hi apareix la nova línia que connectarà la comarca amb l'Hospital de Can Ruti. Rafa Navarro ha insistit en una entrevista a Badalona Comunicació que l'estat de la línia ferroviària al Maresme i l'amenaça que pateix per la seva proximitat al mar obliguen les administracions a posar fil a l'agulla amb urgència per plantejar solucions a curt i llarg termini. Segons el president del Consell Comarcal i alcalde de Premià de Mar, fins ara la preocupació que s'expressa i els plans que s'apunten des de la classe política després d'un temporal solen durar, diu, 3 setmanes, i això no és seriós, segons Navarro. L'alcalde proposa concretament la creació de 2 comissions.
2: És que no som seriosos. Com a Consell Comarcal demanem 2 comissions efectives. No fer volar coloms. Una estratègica que comenci a posar sobre la taula a llarg termini o a mig termini el trasllat o el soterrament, però per altra banda hi hauria d'haver una comissió efectiva on no només hi hagi Generalitat de Catalunya, hi hagi Generalitat de Catalunya, hi hagi operador, hi hagi ajuntaments, hi hagi Consell Comarcal del Maresme per poder prendre decisions sobre el terreny actual.
1: Pel que fa a les solucions de futur per la via del tren i com ja havia fet en ocasions anteriors, Rafa Navarro s'inclinava en aquesta entrevista pel soterrament, perquè considera que el trasllat a l'interior suposaria, de fet, desplaçar la cicatriu a una altra banda. L'Ajuntament encara treballa en el cens de pisos buits que la regidoria d'habitatge va anunciar pel primer trimestre d'aquest any. Segons ens diuen fonts municipals, es confia que aquest mes de juny se'n podrà donar informació als membres de la taula d'habitatge. No hem tingut detalls sobre la feina concreta que s'està fent ni sobre el punt exacte en què es troba aquesta feina. D'ençà que va transcendir que s'esperaven resultats per a principis d'any, han estat diversos els grups polítics de l'oposició que ho han reclamat. Aquest matí ho tornava a fer Premià en Comú Podem. Escoltem amb el regidor Enric Pons.
3: Estem esperant notícies i sobretot volem saber una cosa molt important. Quin ús polític se li vol donar aquest cens? No volem un cens per guardar-lo en un calaix. Volem saber quines mesures pensa impulsar l'Ajuntament per mobilitzar aquests habitatges.
1: Pons també ha fet referència als pisos de la fàbrica de pijames i ha reiterat el seu rebuig a la fórmula de subvenció del lloguer que ha acordat l'Ajuntament amb la promotora. La implantació del nou Pla de Justícia de Pau i Proximitat ja s'està deixant notar al jutjat de Premià de Mar, que, segons ens ha dit el jutge Miquel Plovins, està mediant en uns 7 o 8 casos cada mes i amb un índex d'èxit d'un 50%. El nou pla va ser impulsat l'any 2025 pel Departament de Justícia i ha suposat revisar la funció dels jutjats de pau i, entre altres coses, els ha atorgat oficialment capacitat de mediació en processos de conciliació, casos que li trasllada el jutjat de primera instància. Escoltem Plovins, que diu que la majoria dels casos tenen a veure amb disputes veïnals i també amb una situació molt particular relacionada amb l'habitatge i amb el nucli antic de Premià de Mar.
4: Gent que, per desgràcia, aquí a Premià això ens passa molt, gent gran, sobretot del casc antic, que tenen cases de poble. Llavors, aquesta gent que té unes pensions molt baixes lloguen el pis per una habitació. Tot això es fa il·legalment. No es fan els contractes com s'han de fer. Mai llavors es troben que aquella persona que se'ls ha ficat dintre casa no la poden treure.
1: Val a dir que la transformació dels jutjats de pau a Catalunya ha coincidit amb la retirada, a causa d'un oblit del Congrés dels Diputats, de la seva potestat per celebrar casaments, una activitat que Plovins ens ha admès que troba molt a faltar. Setmana d'Endofesta, premiada del Manel Ferrer.
5: L'Ulisses per Endofest celebrarà la seva cinquena edició aquest dissabte al Parc de Can Barbum a Premià de Dalt, amb un cartell encapçalat per als pets i una clara vocació solidària, visibilitzar l'endometriosi i recaptar fons per la seva investigació. El festival combinarà música en directe, xerrades i activitats per tots els públics en una jornada que s'ha consolidat com una de les cites culturals destacades del Maresme. Amb el pas dels anys, l'Ulisses per Endofest ha evolucionat més enllà d'un festival musical. La proposta integra també espais de divulgació, gastronomia i mercat amb l'objectiu de crear una experiència completa que uneixi cultura i consciència social. En aquesta edició, a més dels pets, també passaran per l'escenari artistes com Marion Harper, Carla Kira o Rigi Perxics en una programació pensada per a públics diversos. Anna Besols, creadora del festival, destaca la importància de continuar donant visibilitat a l'endometriosi.
6: El que em motiva a fer això és bàsicament aquest altaveu. Crec que és primordial i molt important fer-ho.
5: Les entrades ja estan a la venda per 25 euros i es poden adquirir a través del web oficial del festival. En l'anterior edició es van recaptar més de 40.000 euros a favor de l'Hospital Clínic de Barcelona.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
7: El primer equip de waterpolo tanca la Lliga amb una victòria contra el Granollers i amb la permanència, un any més, a Primera Nacional. Els premianencs han aconseguit l'objectiu de salvació després d'imposar-se al Granollers per 16 gols a 13 i sumar 3 punts més al grup D, després d'un partit on els de Xavi Julià van portar la batuta des de l'inici. Un gol per sobre el descans i una bona gestió de la segona meitat per fer-se amb la victòria. Una derrota que, a més, condemna els granollerins al descens. Punt i final, per tant, a un any irregular i difícil on els premianencs han hagut de treballar de valent en la recta final.
1: Tanquem amb el temps, cel variable i possibilitat d'algun ruixat tot el dia, temperatures entre els 15 graus de mínima i els 19 de màxima. Demà farà més sol, però la temperatura pot baixar lleugerament.
8: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
10: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
5: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
10: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
5: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
11: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
12: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
13: Tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: No sabia que t'agradessin els musicals.
3: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: Aquest no ets tu.
5: No, és el Gene Kelly.
3: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
6: Bona tarda, són les 7.
7: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
6: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat en 16 anys. Jordi Fortià.
8: Segons l'estudi, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
9: Instem el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
6: Rodalies i mitja distància comença a reprendre tímidament la normalitat amb la recuperació de la R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry.
8: En diversos punts encara hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat.
6: La Nova Ràdio, David Fernández.
10: Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus, fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions.
6: José Luis Ábalos es desmarca al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
8: En l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor Daldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, i nega haver-se encarregat personalment de la contractació.
11: ¿Conocía usted ya la oferta de solución?
12: No conocí ninguna. Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
11: ¿Se había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
12: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
6: Tarda de concentracions per condemnar l'homicidi d'una jove aquest cap de setmana a Esplugues de Llobregat.
8: Aquest matí l'alcalde del municipi i la pròpia consellera d'Interior han hagut de sortir a desmentir el mòbil lligadista del crim davant l'augment de discursos d'odi a les xarxes.
6: En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada que tindrà la Pau com a fil conductor.
8: Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa. Joaquim Uriach és el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana.
13: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la pau que us hem mencionat.
6: I en esport, Jordi Cervantes, Oslo espera el Barça.
14: Les blaugranes jugaran la seva 7ª final de la Champions femenina, 6ª de consecutiva a la capital noruega. Les jugadores entrenades per Pere Romeu continuen dibuixant l'opció d'aconseguir el ple de títols després d'aconseguir la Supercopa i la Lliga. Les de Pere Romeu completarien el pòquer si guanyen la final de la Copa de la Reina davant l'Atlético dissabte, dia 16, i si s'imposen en la final europea a l'Olímpic de Lió una setmana després, el 23 de maig.
15: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, un temps amb reguitzell de xàfecs, de tempestes, de temps molt variable. I, de fet, a gairebé tot Catalunya, com a mínim, s'ha mullat el terra, però, sens dubte, ha estat en algunes contrades de l'Ebre i, sobretot, de la Catalunya central, on les tempestes ja han anat descarregant amb moltes ganes. Les més destacables s'han produït a la Conca de Barberà, en alguns indrets de l'Urgell, entre l'Anoia i el Bages, també a Osona, o algunes tempestes cap a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, en aquests indrets, amb alguns grans de calamars. Al llarg del que queda d'aquesta tarda encara quedaran alguns ruixats isolats, fugaços, els més importants a les comarques del prelitoral, i també d'altres entraran per les comarques de Ponent. En canvi, aquesta nit, aquestes tempestes ens abandonaran. Quedarà un ambient força humit, amb boira a la Catalunya central ja el dimarts al matí, també a les comarques del Pirineu, i una altra vegada a la tarda del dimarts s'entornem-hi amb les tempestes, les més fortes a les comarques de Tarragona i de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Valgui. Doncs, de moment, la circulació en general va millorant força, ja queden poques vies aturades, però una de les poques que encara resisteix és l'autopista AP7, i és per un accident que hi ha hagut a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, mig camí entre Barberà de Vallès i Santa Perpètua, en sentit nord, en sentit Girona. Hi ha dos carrers tallats, i tot i que això, que el trànsit ja va davallant, doncs aquí encara no millora el trànsit. Aquí, de fet, hi ha uns 5 quilòmetres ben bé de lentitud i retenció, 5-6, vaja, entre Sant Cugat i aquest punt de Santa Perpètua, tot plegat en sentit nord. També a lateral, la B30, molt carregada, des de, sobretot, a Bellaterra fins a Barberà del Vallès, en aquesta mateixa direcció. Pel que fa a la resta de vies, el trànsit, com dèiem, ja va millorant. Queden algunes aturades, algunes zones amb cert volum de trànsit, és el cas de la C60 Argentona, en sentit Mataró, la C58 a Montcada i Reixac, d'entrada a Barcelona, o també l'autovia 2, al tram de Cornellà, tant d'entrada com de sortida a Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat en 16 anys.
4: Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat, entre elles l'ampliació de l'aeroport del Prat o el pla de Rodalies, i és que denuncien que DIF i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya, una demanda que precisament coincideix amb l'inici del retorn a la normalitat de Rodalies i mitjana distància avui amb la represa a la línia R15.
0: La patronal reclama unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Carina Viver.
5: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
6: Instem el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
5: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC, i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del pla de Rodalies.
0: Tot plegat, com dèiem, el dia que el servei de Rodalies i mitja distància ha començat a reprendre tímidament la normalitat. La primera en fer-ho ha estat la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry.
4: Tot i la recuperació, en diversos punts hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat.
0: La Nova Ràdio, David Fernández.
7: Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha afectat la xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporals de velocitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre.
0: L'altra cara de la moneda la trobem a la línia R13, en el primer dia de tall per obres, que ha acumulat queixes per diverses incidències en el transport alternatiu. Pocs passatgers han pogut fer el trajecte entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
8: Usuaris de l'estació de Valls han expressat queixes, resignació i enuig pels problemes amb els autobusos habilitats per Renfe. A primera hora del matí, l'autobús de la 639 no ha arribat a circular per falta de conductor. Més tard, a 7:45, només 6 passatgers han utilitzat un dels 2 autobusos previstos. La portaveu de la plataforma de propera parada Valls, Montse Montanyà, explica que la problemàtica ha vingut donada per l'empresa d'autobusos contractada per Renfe.
9: Esperem que el fet que avui no hagi pogut sortir l'autobús per manca de conductor no es torni a repetir i que puguem recuperar la confiança, doncs això, en el servei ferroviari quan torni en funcionament i actualment, doncs, amb aquest substitut d'autobusos. En aquest cas, Renfe sí que ha contractat el servei, per tant, ha fet la seva feina, però ha estat l'empresa de busos la que no ha ofert el servei que tenia contractat.
8: Fins al juliol està previst que es desviïn els serveis provinents de Lleida, per Reus i Tarragona, mentre que s'estableix un servei per carretera entre les estacions de Valls i Sant Vicenç.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana política, mor l'exlendakari basc Carlos Garaikoetxea a l'edat de 87 anys.
4: Va ser el primer lendakari en democràcia i va exercir el càrrec entre el 1980 i el 1985. Més tard va sortir del PNB i va fundar Eusko Alkartasuna, formació integrada per E.H. Bildu, considerat l'arquitecte de l'Euskadi moderna. El 2025 va rebre un homenatge com a cap visible del primer govern, després de l'aprovació de l'Estatut basc el 1979.
0: I en la crònica judicial, l'exministre José Luis Ábalos es desmarca del Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
4: Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor de Aldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas i afirma que ell no es va encarregar personalment de la contractació.
10: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
11: No conocí ninguna.
10: ¿Con anterioridad?
11: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
10: ¿Se había hablado usted con Víctor de Aldama de la adquisición de este material?
11: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia acuerdo.
4: La Fiscalia Anticorrupció situava-los com el cap de l'organització que presumptament s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia, formada també per Coldo García i Aldama.
0: I encara sobre possibles irregularitats en l'àmbit polític. L'alcaldessa de Sitges nega haver afavorit el seu fill quan va signar el permís per obrir una parada del mercat municipal a una empresa de la qual era soci.
4: Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, ha declarat com a investigada d'un presumpte delicte de prevaricació, com també ho han fet el seu fill i el soci d'aquest, per la llicència temporal que van rebre el 2021. L'alcaldessa ha dit que el procediment va ser absolutament legal i ha recordat que la causa prové d'una denúncia anònima i que és víctima d'una persecució política.
0: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb 3 pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino.
12: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duch és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
13: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
12: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
0: Doncs en aquest context, un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió.
4: La xifra que es dispara al 40% entre els joves de 18 a 24 anys forma part d'un estudi d'opinió realitzat en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. L'enquesta s'ha fet a ciutadans de la Unió Europea residents a Catalunya de 18 anys o més.
0: Marc Pijuan.
14: També en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial. Ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
15: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans de forma molt majoritària esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
14: A l'hora d'identificar-se amb els temes prioritaris de cara als pròxims pressupostos comunitaris, només el 15% assenyala la seguretat i la defensa, mentre que fer front a la crisi de l'habitatge és la principal prioritat d'un 53% dels enquestats. L'estudi també mostra que el 54% dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea.
0: Mentrestant, els membres de la flotilla estan replegats a l'illa grega de Creta a l'espera de l'alliberament dels dos integrants retinguts a Israel. Es tracta de l'activista d'origen palestí, resident a Barcelona, Saif Abu Kashek, i el brasiler Tiago Ávila, qui acusen de vinculació amb Hamas.
4: Ara la resta d'integrants miren de reorganitzar-se per continuar amb la missió i ajudar els seus companys. És el cas de Sofia Peris, que ha explicat a la xarxa que l'acusació de terrorisme d'Israel cap a Abu Kashek només respon a la voluntat de deslegitimar-lo.
16: Els vincles amb el terrorisme doncs, és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina, degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé.
4: La defensa d'aquests activistes ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Concentracions aquesta tarda per condemnar el crim d'aquest cap de setmana a Esplugues de Llobregat, on una jove ha resultat morta. Aquest matí l'alcalde del municipi i la pròpia consellera d'Interior han hagut de sortir a desmentir el mòbil jihadista del crim davant l'augment de discursos d'odi a les xarxes. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
17: Bona tarda. A les 6, centenars de veïns i veïnes de la ciutat s'han concentrat davant de l'Ajuntament amb aquest minut de silenci per expressar el condol a la família i mostrar el rebuig a la violència. La ciutat d'Esplugues porta commocionada des de dissabte al matí, quan l'agressor va atacar amb arma blanca a la dona al barri de Finestrelles. El presumpte agressor va ser detingut hores després pels Mossos d'Esquadra i ha estat posat a disposició judicial. En declaracions després del minut de silenci, l'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, ha expressat la seva preocupació i ha dit que afecta la convivència i la seguretat de la ciutadania.
18: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
17: Tant des de l'Ajuntament com des del govern amb el conseller Dalmau, avui present a Esplugues, s'ha demanat prudència i responsabilitat i s'ha instat a evitar la difusió d'informacions no contrastades.
0: Encara en successos, els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits aquesta matinada al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. De moment no hi ha detinguts i tot apunta a una disputa vinculada al tràfic de drogues. El bar on ha passat els fets ja havia estat tancat per funcionar com a after sense llicència. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: Cap a 6:45 de la matina del veïnat de la Torrassa s'ha despertat amb soroll de trets.
20: Sentí jaleo, me asomé al barcó, estuve mirando un ratito, vi que se discutía, pero no lo veía, y entonces sentí dos tiros. Ya luego, cuando me he levantado un poco más tarde, he visto la policía, una cantidad de policía enorme que por aquí no se ha visto nunca, y nada más.
21: Cada dos portes hay follón, pero como esta noche no vaya.
19: Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, el tiroteig hauria tingut lloc a l'interior del bar Josué, situat al número 55 de la Rambla Catalana. Allà el cos policial ha trobat 5 beines de bala. Tal com han pogut saber els mitjans públics de l'Hospitalet, en el moment del tiroteig hi havia 30 persones dins de l'establiment i no hi ha hagut ferits. La policia ha pogut interrogar diversos testimonis, encara que a hores d'ara no han trobat els autors dels trets i, per tant, no hi ha detinguts. El bar Josué ha estat tancat 4 mesos per funcionar com after hour i és un punt de reunió habitual de persones amb antecedents per activitats delictives.
0: Els dos successos han portat el PP a criticar el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents del cap de setmana i demanar que comparegui al Parlament. Esquerra ha demanat informació al govern. Mont Carvajal.
22: El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
23: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'han anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
22: Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
24: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
22: Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat. I pel que fa a la flotilla, han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
0: Més coses, la plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol de Catalunya. Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies. Esther Minguell.
25: Una vintena d'entitats del món educatiu i social, entre elles els sindicats, formen part d'aquesta plataforma que considera essencial l'etapa educativa dels 0 als 3 anys i reclama a l'administració una inversió digna. El col·lectiu reivindica una equiparació de les condicions laborals a les d'altres etapes educatives i una aposta clara per l'educació inclusiva en aquesta franja d'edat. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
26: Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat i que tothom pugui garantir que aquella escola funciona amb uns mínims que haurien d'estar regulats des del departament.
25: La plataforma 03 ha convocat vaga aquest dijous a centres públics i privats. Es fa a escala estatal i hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que acabaran a les delegacions del govern. El dia 20 de maig, el col·lectiu tornarà a fer una aturada a tot Catalunya.
0: Doncs encara en l'àmbit educatiu, alumnes de sisè de primària d'una cinquantena d'escoles fan aquests dies les proves estatals d'avaluació general del sistema. És la primera vegada que es duen a terme aquestes proves organitzades pel Ministeri d'Educació.
4: L'objectiu és analitzar cada dos anys el grau d'assoliment de competències a finals de primària i es farà també el 2028 a secundària. S'avalua la comunicació lingüística, els coneixements en ciències, tecnologia i matemàtiques i la competència digital. Aquestes proves s'alternen amb les que organitza la Generalitat.
0: I en cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms, com el del compositor coral nord-americà Eric Whitacre o els directors Theodore Currensis i Simon Rattle. David Navarro.
27: A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriac, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrandez, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
28: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració
1: intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la pau que us he mencionat.
27: El compositor nord-americà Eric Whitaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en 3 concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. 2 concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigits per Theodor Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça jugarà una nova final de la Champions. Les blaugranes jugaran la seva 6ª final consecutiva, la 7ª de les últimes 8 edicions. Ho farà a Oslo després d'imposar-se per 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple fins a la bandera. Serà el 23 de maig a la capital noruega que el Barça s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez. Això deia Alexia Putellas de la classificació i de trobar-se amb Giraldez a la final.
5: Un moment per sentir orgull, perquè al final jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers. Aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Coneixem molt bé, ell ja ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
2: I el Barça masculí haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte havia guanyat a Osasuna, però ahir el Real Madrid va imposar-se 0-2 a l'Espanyol i evita que els blaugranes certifiquin el títol diumenge. Aquest diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. Amb aquesta derrota, l'Espanyol es manté amb 5 punts de marge respecte del descens, però podria acabar a 3 si avui el Sevilla guanya el seu partit davant la Real Societat. Ramon Terrat, jugador blanc i blau, valorava el partit.
6: Sí, sabíem que ens costaria molt, no? El Madrid és un gran rival i quan els hi deixes un parell d'ocasions, doncs ells no fallen i a la mínima fan gol. Ens està costant, crec que avui és un dels partits en els que més hem generat, però no hem estat fins de cara a porteria. Ens falta, doncs, ficar-la, no? Crec que és el més important, òbviament, en el futbol, ser contundents a les àrees i crec que és una de les coses que ens està fallant.
2: I l'Ourense serà el primer rival del Reus en la fase d'ascens per pujar a Primera Federació. L'anada jugarà aquest dissabte a l'estadi municipal reusenc, mentre que la tornada es disputarà la setmana següent a Galícia. I pel que fa a la fase d'ascens de Segona Federació, Cornellà i Badalona ja estan classificats. Les altres dues places se les jugaran en la darrera jornada a l'Hospitalet, al Vilanova i la Fundació Esportiva Grama. El vencedor d'aquesta fase catalana jugarà contra el campió del grup gallec, amb el partit de tornada que pot ser decisiu a Catalunya.
0: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Avilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
7: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
8: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
9: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
8: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya, acumulat en 16 anys. Jordi Fortià.
2: Segons l'estudi, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. És que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
3: Instem el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes. El Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
0: Rodalies i mitja distància comença a reprendre tímidament la normalitat amb la recuperació de la R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry.
2: Als diversos punts encara hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat.
0: La Nova, Ràdio, David Fernández.
4: Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus, fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions.
0: José Luis Ábalos es desmarca al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
2: En l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor Daldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, i nega haver-se encarregat personalment de la contractació.
5: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
6: No conocí ninguna.
5: ¿Con anterioridad?
6: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
5: ¿Se había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
6: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
0: Tarda de concentracions per condemnar l'homicidi d'una jove aquest cap de setmana, Esplugues de Llobregat.
2: Aquest matí l'alcalde del municipi i la pròpia consellera d'Interior han hagut de sortir per desmentir el mòbil jihadista del crim davant l'augment dels discursos d'odi a les xarxes.
0: En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor.
2: Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Joaquim Murià, que és el president de la Fundació FEO Català Palau de la Música Catalana.
7: I el mateix concert inaugural que tindrem a aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
0: I en esport, Jordi Cervantes, Oslo espera el Barça.
8: Les blaugranes jugaran la seva 7a final de la Champions femenina, 6a de consecutiva a la capital noruega. Les de Pere Romeu continuen dibuixant l'opció d'aconseguir el ple de títols després d'aconseguir la Supercopa i la Lliga. Les jugadores culers completarien el pòquer si guanyen la final de la Copa de la Reina davant l'Atlético dissabte dia 16 i si s'imposen en la final europea a l'Olímpic de Lió una setmana després, el 23 de maig.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: la Ribera d'Ebre, en aquests indrets, amb alguns grans de calamars. Al llarg del que queda d'aquesta tarda encara quedaran alguns ruixats isolats, fugaços, els més importants a les comarques del prelitoral, i també d'altres entraran per les comarques de Ponent. En canvi, aquesta nit, aquestes tempestes ens abandonaran. Quedarà un ambient força humit amb boira a la Catalunya central ja el dimarts al matí, també a les comarques del Pirineu, i una altra vegada a la tarda del dimarts se'n tornem amb les tempestes, les més fortes a les comarques de Tarragona i de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Correctem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, la circulació que cada cop va millorant més. Ara ja, amb poques dificultats, ens quedava l'autopista AP7 afectada per un accident que hi ha hagut a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit nord, en sentit Girona. Finalment, els vehicles s'han pogut retirar, és a dir, ja estan tots els carrils oberts, i això ha determinat, doncs, que a poc el trànsit vagi estirant, sobretot per davant. Per darrere, la zona de Sant Cugat, sobretot Sant Cugat de Vallès fins a Bellaterra, aproximadament, encara va força aturada en aquesta autopista AP7 i també, de fet, en el seu lateral, especialment el tronc central, en aquesta zona en sentit Girona. A la resta de vies, poca cosa més. No hi ha massa problemes a destacar. Únicament alguns punts d'intensitat de lentitud a les dues rondes de Barcelona en sentit de Trinitat. La ronda de dalt, per exemple, entre Sarrià i Sant Gervasi, i la ronda litoral entre Zona Franca i Montjuïc. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures de Catalunya acumulat en 16 anys.
4: Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat, entre elles l'ampliació de l'aeroport del Prat o el Pla de Rodalies. I és que denuncien que Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Una demanda que precisament coincideix amb l'inici del retorn a la normalitat de Rodalies i mitjana distància avui amb la represa a la línia R15.
1: La patronal reclama unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Carina Bebé.
5: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
6: Instem el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
5: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC, i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
1: I tot plegat, com dèiem, el dia que el servei de Rodalies i mitja distància ha començat a reprendre tímidament la normalitat. La primera en fer-ho ha estat la línia R15, entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry.
4: Tot i la recuperació, en diversos punts hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat.
1: La Nova Ràdio, David Fernández.
7: Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha afectat la xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporals de velocitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre.
1: I l'altra cara de la moneda la trobem al Maresme, on el president del Consell Comarcal i alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, ha demanat serietat per abordar el futur de la línia de trens que passa per la comarca. A més, ha demanat la creació de 2 comissions específiques per abordar aquesta problemàtica. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
8: L'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, considera que algunes propostes per solucionar els problemes de la via del tren al Maresme

0: són poc realistes i l'estilla de fer volar coloms. Davant d'aquesta situació, defensa la necessitat d'actuar amb més rigor i planificació. Navarro aposta per crear dues comissions, una d'estratègia per definir el futur de la infraestructura i una altra centrada en intervencions immediates per donar resposta als problemes urgents.
1: Com a Consell Comarcal demanem dues coses. Són dues comissions efectives. No fer volar coloms. Una estratègica que comenci a posar sobre la taula a llarg termini o a mig termini el trasllat o el soterrament, és a dir, el canvi perquè tard o d'hora el canvi climàtic ens farà fer desaparèixer aquella línia de tren. Per tant, això ha de treballar per un costat, però per altra banda hi hauria d'haver una comissió efectiva.
0: L'objectiu, segons l'alcalde i president del Consell Comarcal del Maresme, és combinar una visió a llarg termini amb actuacions concretes a curt termini que permetin millorar la situació actual de la línia ferroviària que ha descrit com a deficitària.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En clau política, mor l'exlendakari basc Carlos Garaikoetxea a l'edat de 87 anys.
4: Va ser el primer lehendakari en democràcia i va exercir el càrrec entre el 1980 i el 1985. Més tard va sortir del PNB i va fundar Eusko Alkartasuna, formació integrada per EH Bildu. Considerat l'arquitecte de l'Euskadi moderna, el 2025 va rebre un homenatge com a cap visible del primer govern després de l'aprovació de l'Estatut basc el 1979.
3: I en la crònica judicial, l'exministre José Luis Ábalos es desmarca al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
4: Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor Daldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas i afirma que ell no es va encarregar personalment de la contractació.
5: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
6: No conocí ninguna.
5: ¿Con anterioridad?
6: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
5: ¿Si había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
6: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
4: La Fiscalia Anticorrupció situa Ábalos com a cap de l'organització que presumptament s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia, formada també per Coldo García i Aldama.
3: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino.
7: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar, una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duch és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
8: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
7: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
3: Doncs mentrestant, els membres de la flotilla estan replegats a l'illa grega de Creta a l'espera de l'alliberament dels dos integrants retinguts a Israel. Es tracta de l'activista d'origen palestí, resident a Barcelona, Saif Abu Kashek, i el brasiler Tiago Ávila, qui acusen de vinculació amb Hamas.
4: Ara la resta d'integrants miren de reorganitzar-se per continuar amb la missió i ajudar els seus companys. És el cas de Sofia Peris, que ha explicat a la xarxa que l'acusació de terrorisme d'Israel cap a Abu Kashek només respon a la voluntat de deslegitimar-lo.
9: Els vincles amb el terrorisme, doncs, és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina, degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé.
4: La defensa d'aquests activistes ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Concentracions aquesta tarda per condemnar el crim d'aquest cap de setmana a Esplugues de Llobregat. Aquest matí, l'alcalde del municipi i la pròpia consellera d'Interior han hagut de sortir a desmentir el mòbil jihadista del crim davant l'augment de discursos d'odi a les xarxes. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
10: Bona tarda. A les 6, centenars de veïns i veïnes de la ciutat s'han concentrat davant de l'Ajuntament amb aquest minut de silenci per expressar el condol a la família i mostrar el rebuig a la violència. La ciutat d'Esplugues porta commocionada des de dissabte al matí, quan l'agressor va atacar amb arma blanca a la dona al barri de Finestrelles. El presumpte agressor va ser detingut hores després pels Mossos d'Esquadra i ha estat posat a disposició judicial. En declaracions després del minut de silenci, l'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, ha expressat la seva preocupació i ha dit que afecta la convivència i la seguretat de la ciutadania.
11: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
10: Tant des de l'Ajuntament com des del govern, amb el conseller Dalmau, avui present a Esplugues, s'ha demanat prudència i responsabilitat i s'ha instat a evitar la difusió d'informacions no contrastades.
3: Gràcies, Pau. Doncs aquest fet i altres d'aquest cap de setmana han portat el PP a criticar el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents, com dèiem, del cap de setmana, i demanar que comparegui al Parlament. Esquerra ha demanat informació al govern. Mont Carvajal.
12: El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
13: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap a allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
12: Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
14: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
12: Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat. I pel que fa a la flotilla, han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
3: En territori, el Sobirà reclama una solució pels moviments de terres que hi ha al port de la Bonaigua, reivindiquen el túnel i més inversions a curt termini per deixar de ser, diuen, ciutadans de tercera.
4: Els alcaldes del Pallars Sobirà s'han trobat al port de la Bonaigua, a la C28, per manifestar la seva profunda preocupació per l'estat actual de la carretera. Els representants municipals denuncien un deute històric de 35 anys per part de la Generalitat que ha deixat els veïns i treballadors a la zona en una situació de desavantatge crònic. Recents moviments de terres, que van començar amb una esllavissada a finals de febrer, amenacen de tancar la carretera de manera prolongada. Per tot, demanen solucions a curt termini i el túnel de la Bonaigua, que seria la solució definitiva. Carlos Isús és el president del Consell Comarcal i Josep Vidal, l'alcalde de Llavorsí.
15: La reivindicació de les últimes dècades ha sigut el túnel de la Bonaigua. Ara ha arribat el moment de que aquest túnel ha de seguir una realitat, perquè la comunicació per mitjançà del port hem vist i estem veient que no funciona.
16: Després dels inputs que ens ha arribat a nosaltres com a alcaldes de la comarca, no precisament pel Departament de Territori, que això és el que trobem a faltar, estem preparant en aquests moments fer un Consell d'Alcaldes i poder tindre una reunió amb el Departament per saber quines són les solucions que en aquests moments duran a terme per poder reparar l'esllavissada.
3: El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, aquelles que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels progenitors. Carina Bellver.
17: Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Móra d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
18: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics.
17: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva, una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
3: Més coses. Girona s'ha despertat avui amb vaga d'escombriaires per la falta d'acord amb l'empresa concessionària. La plantilla denuncia pressions i manté el pols per les condicions laborals.
4: Mentrestant, l'Associació d'Hostaleria de Girona critica l'impacte que la vaga ja té als bars i restaurants de la zona del barri vell. L'entitat reclama als partits celeritat màxima per arribar a un acord i trobar una solució que desencalli el conflicte. I, novament, critica el consistori per donar sempre excuses amb la recollida d'escombraries i li reclama no defugir la part que li pertoca.
3: Un centenar de línies d'abusos urbans milloraran amb les mesures del pla de xoc aprovat per la Generalitat de Catalunya i dotat amb gairebé 22 milions d'euros addicionals. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, les ha presentades avui a Granollers, Ràdio Granollers, a l'Hisenda Cuquet.
19: L'associació que agrupa els ajuntaments amb transport de viatgers per carretera havia mostrat preocupació perquè caldrà ampliar el termini de les concessions a les empreses operadores i es dilatarà la resposta a unes necessitats de mobilitat que avui ja són urgents i inajornables, segons l'AMTO. La consellera Paneque ha assegurat que entén els alcaldes i regidors i que el Departament de Territori tindrà en compte els ajuntaments i els consells comarcals i ha justificat així la elaboració del pla de xoc.
20: Ha anat assumint una demanda creixent, han assumit també no només aquesta demanda que es anava produint, sinó també les derivades d'aquesta crisi ferroviària que hem viscut des del gener, els canvis en els hàbits de desplaçament dels nostres conciutadans i conciutadanes, aquest creixement demogràfic i també un element que no és menor, que és la necessària descarbonització de la flota.
19: Durant el 2025, els autobusos urbans del conjunt de Catalunya van arribar a un rècord històric del nombre de passatgers 90 milions, un 10% més que l'any anterior.
3: En marxa les obres de 39 habitatges de lloguer per joves a Sant Vicenç dels Horts. L'Ajuntament va cedir la parcel·la a l'àrea metropolitana de Barcelona fa 3 anys i ara l'Imsol s'encarrega de construir els pisos. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
21: Es construiran 31 pisos d'una habitació i 8 de dues, dos dels quals adaptats. Durant la presentació de l'inici de les obres, l'alcalde Miguel Comino ha recordat que és una promoció molt esperada.
22: Ens fa molta il·lusió, efectivament, perquè és una necessitat real de les persones joves que tenen moltes dificultats per emancipar-se i iniciar el seu projecte de vida aquí, al seu municipi, a Sant Vicenç dels Horts, però també perquè ja van per 18 anys que es van entregar les últimes claus d'un pis de protecció oficial a Sant Vicenç dels Horts.
21: L'edifici incorporarà un hivernacle d'ús comunitari a la coberta que acollirà serveis com l'estenedor i els safareig col·lectius i contribuirà a l'eficiència energètica. Es preveu que les obres acabin el primer trimestre de 2028.
3: I en cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada que tindrà la Pau com a fil conductor.
4: Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Joaquim Murià, que és el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana.
23: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça disputarà una nova final de la Champions femenina. Serà la setena, sisena de consecutiva en les últimes 8 edicions. Serà a Oslo, davant l'Olímpic de Lió, de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez. El Barça es va imposar ahir 4-2 en la tornada de les semifinals al Bayern de Munic, davant un Camp Nou ple, i el Barça, com dèiem, s'enfrontarà al conjunt francès d'un vell conegut, com és Giraldez. Això deia Alexi al final del partit d'aquesta final i també del partit davant el Bayern de Munic.
3: Un moment per sentir orgull, perquè al final jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers. Aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
2: Pel que fa al Barça masculí, haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte va guanyar a Osasuna, però el Real Madrid es va imposar 0-2 a l'Espanyol i evitar que els blaugranes certifiquin el títol. Diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. Per contra, la derrota de l'Espanyol manté els blanquiblaus a 5 punts de marge sobre el descens. Podrien ser 3 si aquesta nit el Sevilla guanya a la Real Societat. Aquest mig ja s'han fet els sortejos dels emparellaments del playoff de descens a primera i segona federació. Per pujar a primera hi ha el Reus, com a únic català, i ha quedat emparellat amb l'Ourense. L'anada es jugarà aquest dissabte a l'estadi municipal reusenc, mentre que la tornada es disputarà la setmana següent a Galícia. En la fase d'ascens de segona federació, Cornellà i Badalona ja estan classificats. Les altres dues places se les jugaran en la darrera jornada a l'Hospitalet, al Vilanova, i la Fundació Esportiva Grama. El vencedor d'aquesta fase catalana jugarà contra el campió del grup gallec amb el partit de tornada a Catalunya. I un altre sorteig, en aquest cas de la Copa del Rei d'handbol, ha aparellat el Barça amb el Valladolid, als quarts de final. Es jugarà del 5 al 7 de juny a Alacant. L'entrenador blaugrana Carlos Ortega valora el rival.
4: Equipo con muchos kilos, gente muy grande que defiende, que están poniendo un juego más rápido. Un 6-0 alterno en defensa, 6-0, su primera defensa 6-0, pero también hace 5-1. Y bueno, le tenemos el recuerdo reciente que nos ganó el Liga la temporada pasada.
2: En bàsquet, l'Espart Girona ja és a les semifinals del play-off pel títol. Va superar en la tornada dels quarts al Leganés per 89-63. El proper rival serà el València Bàsquet. Dijous l'anada a València i diumenge a les 7 de la tarda el desenllaç a Fontejau. I a la Lliga Endesa, el Baxi Manresa va aconseguir una victòria important contra el València Bàsquet per 104-102 i s'apropa a la salvació. Triomfs també de Barça i Bàsquet Girona. Derrota del Jaiopos Lleida i la Penya va haver de suspendre el seu partit per problemes al marcador.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
5: Aprovat el pla de xoc de la Generalitat en les línies de bus interurbanes que s'havia anunciat ja fa mesos i que suposarà una inversió total de 21 milions i mig d'euros durant aquest 2026. Es tracta del segon pla de xoc en aquest àmbit que impulsa aquest govern, que ja va injectar en aquestes línies 17 milions d'euros l'any 2025. En aquesta ocasió, les millores són sobretot en resposta al transvasament d'usuaris que ha suposat la crisi de Rodalies i busquen, en la majoria dels casos, oferir més places ja sigui augmentant la capacitat dels cotxes o augmentant les freqüències. El pla en qüestió ha estat presentat aquest migdia en un acte públic a Granollers per la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Aquest cap de setmana, Comuns del Maresme emetia un comunicat on es felicitava del pla, que recorden que prové dels acords de pressupostos del PSC amb el grup parlamentari de Comuns. El comunicat indica que entre les mesures que s'hi contemplen hi apareixen reforços a les línies 803, 804 i 805, les que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona, i que també hi apareix la nova línia que connectarà la comarca amb l'Hospital de Can Ruti. Rafa Navarro ha insistit en una entrevista a Badalona Comunicació que l'estat de la línia ferroviària al Maresme i l'amenaça que pateix per la seva proximitat al mar obliguen les administracions a posar fil a l'agulla amb urgència per plantejar solucions a curt i llarg termini. Segons el president del Consell Comarcal i alcalde de Premià de Mar, fins ara la preocupació que s'expressa i els plans que s'apunten des de la classe política després d'un temporal solen durar, diu, 3 setmanes, i això no és seriós, segons Navarro. L'alcalde proposa concretament la creació de 2 comissions.
6: És que no som seriosos. Com a Consell Comarcal demanem 2 comissions efectives, no fer volar coloms. Una estratègica que comenci a posar sobre la taula a llarg termini o a mig termini el trasllat o el soterrament, però per altra banda hi hauria d'haver una comissió efectiva on no només hi hagi Generalitat de Catalunya, hi hagi Generalitat de Catalunya, hi hagi operador, hi hagi ajuntaments, hi hagi Consell Comarcal del Maresme per poder prendre decisions sobre el terreny actual.
5: Pel que fa a la solució de futur per la via del tren i, com ja havia fet en ocasions anteriors, Rafa Navarro s'inclinava en aquesta entrevista pel soterrament, perquè considera que el trasllat a l'interior suposaria, de fet, desplaçar la cicatriu a una altra banda.
7: El primer equip de waterpolo tanca la Lliga amb una victòria contra el Granollers i amb la permanència, un any més, a Primera Nacional. Els premianencs han aconseguit l'objectiu de salvació després d'imposar-se al Granollers per 16-13 i sumar 3 punts més al grup D, després d'un partit on els de Xavi Julià van portar la batuta des de l'inici.
0: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
5: Aprovat el pla de xoc de la Generalitat en les línies de bus interurbanes que s'havia anunciat ja fa mesos i que suposarà una inversió total de 21 milions i mig d'euros durant aquest 2026. Es tracta del segon pla de xoc en aquest àmbit que impulsa aquest govern, que ja va injectar en aquestes línies 17 milions d'euros l'any 2025. En aquesta ocasió, les millores són sobretot en resposta al transvasament d'usuaris que ha suposat la crisi de Rodalies i busquen, en la majoria dels casos, oferir més places, ja sigui augmentant la capacitat dels cotxes o augmentant les freqüències. El pla en qüestió ha estat presentat aquest migdia en un acte públic a Granollers per la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Aquest cap de setmana, Comuns del Maresme emetia un comunicat on es felicitava del pla, que recorden que prové dels acords de pressupostos del PSC amb el grup parlamentari de Comuns. El comunicat indica que entre les mesures que s'hi contemplen hi apareixen reforços a les línies 803, 804 i 805, les que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona, i que també hi apareix la nova línia que connectarà la comarca amb l'Hospital de Can Ruti. Rafa Navarro ha insistit en una entrevista a Badalona Comunicació que l'estat de la línia ferroviària al Maresme i l'amenaça que pateix per la seva proximitat al mar obliguen les administracions a posar fil a l'agulla amb urgència per plantejar solucions a curt i llarg termini. Segons el president del Consell Comarcal i alcalde de Premià de Mar, fins ara la preocupació que s'expressa i els plans que s'apunten des de la classe política després d'un temporal solen durar, diu, 3 setmanes, i això no és seriós, segons Navarro. L'alcalde proposa concretament la creació de 2 comissions.
6: És que no som seriosos. Com a Consell Comarcal demanem 2 comissions efectives, no fer volar coloms. Una estratègica que comenci a posar sobre la taula a llarg termini o a mig termini el trasllat o el soterrament, però per altra banda hi hauria d'haver una comissió efectiva on no només hi hagi Generalitat de Catalunya, hi hagi Generalitat de Catalunya, hi hagi operador, hi hagi ajuntaments, hi hagi Consell Comarcal del Maresme per poder prendre decisions sobre el terreny actual.
5: Pel que fa a les solucions de futur per la via del tren i com ja havia fet en ocasions anteriors, Rafa Navarro s'inclinava en aquesta entrevista pel soterrament, perquè considera que el trasllat a l'interior suposaria, de fet, desplaçar la cicatriu a una altra banda. L'Ajuntament encara treballa en el cens de pisos buits que la regidoria d'Habitatge va anunciar pel primer trimestre d'aquest any. Segons ens diuen fonts municipals, es confia que aquest mes de juny se'n podrà donar informació als membres de la taula d'habitatge. No hem tingut detalls sobre la feina concreta que s'està fent ni sobre el punt exacte en què es troba aquesta feina. D'ençà que va transcendir que s'esperaven resultats per a principis d'any, han estat diversos els grups polítics de l'oposició que ho han reclamat. Aquest matí ho tornava a fer premiar en Comú Podem. Escoltem el regidor Enric Pons.
8: Estem esperant notícies i sobretot volem saber una cosa molt important. Quin ús polític se li vol donar aquest cens? No volem un cens per guardar-lo en un calaix. Volem saber quines mesures pensa impulsar l'Ajuntament per mobilitzar aquests habitatges.
5: Pons també ha fet referència als pisos de la fàbrica de pijames i ha reiterat el seu rebuig a la fórmula de subvenció del lloguer que ha acordat l'Ajuntament amb la promotora. La implantació del nou Pla de Justícia de Pau i Proximitat ja s'està deixant notar al jutjat de Premià de Mar, que, segons ens ha dit el jutge Miquel Plovins, està mediant en uns 7 o 8 casos cada mes i amb un índex d'èxit d'un 50%. El nou pla va ser impulsat l'any 2025 pel Departament de Justícia i ha suposat revisar la funció dels jutjats de pau i, entre altres coses, els ha atorgat oficialment capacitat de mediació en processos de conciliació, casos que li trasllada el jutjat de primera instància. Escoltem Plovins, que diu que la majoria dels casos tenen a veure amb disputes veïnals i també amb una situació molt particular relacionada amb l'habitatge i amb el nucli antic de Premià de Mar.
9: Gent que, per desgràcia, aquí a Premià això ens passa molt, gent gran, sobretot del casc antic, que tenen cases de poble. Llavors, aquesta gent que té unes pensions molt baixes lloguen el pis per una habitació. Tot això es fa il·legalment. No es fan els contractes com s'han de fer. Mai llavors es troben que aquella persona que se'ls ha ficat dintre casa no la poden treure.
5: Val a dir que la transformació dels jutjats de pau a Catalunya ha coincidit amb la retirada, a causa d'un oblit del Congrés dels Diputats, de la seva potestat per celebrar casaments, una activitat que Plovins ens ha admès que troba molt a faltar. Setmana d'Endofesta, Premià de Dalt, Manel Ferrer.
10: L'Ulisses per Endofest celebrarà la seva cinquena edició aquest dissabte al Parc de Can Barbum a Premià de Dalt, amb un cartell encapçalat per als pets i una clara vocació solidària, visibilitzar l'endometriosi i recaptar fons per la seva investigació. El festival combinarà música en directe, xerrades i activitats per tots els públics en una jornada que s'ha consolidat com una de les cites culturals destacades del Maresme. Amb el pas dels anys, l'Ulisses per Endofest ha evolucionat més enllà d'un festival musical. La proposta integra també espais de divulgació, gastronomia i mercat amb l'objectiu de crear una experiència completa que uneixi cultura i consciència social. En aquesta edició, a més dels pets, també passaran per l'escenari artistes com Marion Harper, Carla Kira o Rigui Perxics en una programació pensada per a públics diversos. Anna Besols, creadora del festival, destaca la importància de continuar donant visibilitat a l'endometriosi.
11: El que em motiva a fer això és bàsicament aquest altaveu. Crec que és primordial i molt important fer-ho.
10: Les entrades ja estan a la venda per 25 euros i es poden adquirir a través del web oficial del festival. En l'anterior edició es van recaptar més de 40.000 euros a favor de l'Hospital Clínic de Barcelona.
5: I ara esports, Marc Rodríguez.
7: El primer equip de waterpolo tanca la Lliga amb una victòria contra el Granollers i amb la permanència, un any més, a Primera Nacional. Els premianencs han aconseguit l'objectiu de salvació després d'imposar-se al Granollers per 16 gols a 13 i sumar 3 punts més al grup D, després d'un partit on els de Xavi Julià van portar la batuta des de l'inici. Un gol per sobre el descans i una bona gestió de la segona meitat per fer-se amb la victòria. Una derrota que, a més, condemna els granollerins al descens. Punt i final, per tant, a un any irregular i difícil on els premianencs han hagut de treballar de valent en la recta final.
5: Tanquem amb el temps. Cel variable i possibilitat d'algun ruixat tot el dia. Temperatures entre els 15 graus de mínima i els 19 de màxima. Demà farà més sol, però la temperatura pot baixar lleugerament.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

La Granja, un programa de Premià Mèdia, rock i blues, els dilluns amb vosaltres. Xavi Santclar, a la veu i a la peixera, nedant com un desesperat, el gran Charlie Anderlecht. Tinc una capa de vidre trencada, una copa de vidre trencada a la meva mà. Tinc a la meva mà vidres del que jo no... del que ja no és una copa, però era una copa. Tinc fragments de vidre a la meva mà, refractant llum. Llum filoses, restes filoses d'un objecte del qual vaig veure en ple fragments d'alguna cosa que ara no sé bé què és. Quines parts irregulars d'incompleta absència, tallant fils de vidre, atrapat en fractals. I aquest dubte, i aquest dubte en què es converteix la llei trencada. The Black Grovers, fundat pels germans Chris i Rich Robinson, un dels grans, crec jo. Sempre es parla dels Rolling Stones, dels Beatles, Black Grovers. The Black Grovers, es tindria que parlar més. The Black Grovers són hard rock, són heavy metal, un so brut, desenfadat, un blues corretxós, extàtics, electrificants. No s'adapten a les normes, mai s'han adaptat a les normes, i tampoc els importa gaire. Se senten com a casa, amb els marginats i els captaires, les ànimes perdudes i els estrafolaris, els agitadors de les melodies, Black Grovers, format a Atlanta 1984, és dos dels primers àlbums van tindre un gran èxit, Snag Your Money, Michael, del 1990, i el seu segon disc, The Sutter Harmony, amb companyia després del tercer àlbum, Amòrica, de 1994. Va ser la dècada del 1990 i 2009. De gran èxit, el 2024 fan dos àlbums de referències, Happiness Bastard i A Pawn of Tickers. 11 àlbums en total, una de les grans bandes del rock and roll. The Black Grovers, amb el tema Go Faster. Cap up!

Ja no puc més. Ja no puc més girar el cap cap a un costat a l'altre. No aconsegueixo trobar-me els miralls i no sé, no sé on va ser que em vaig perdre. Em dic... no sé què em dic. Em dic que és el judici final. No és la Babel castigada per un déu. No són les diferents llengües. No, no, no és això. És un grill que va entrar per la finestra. Ho veig, al saltar els nervis d'una cosa i d'una casa en casa. Les meves mans menys buides ja no es van sentir mai més. El vaig veure saltar una última vegada de tornada al món. Em vaig quedar quiet, quiet, amb la bulla d'un eixam al cap, una vista cap a... als camps després de la plaga. Black Lash és una banda, Black Lash és una banda, podríem dir, de hard rock, de heavy metal, contundents, de la vella història, de la vella escola. Van formar-se el 2007 a la Selva Negra, són alemans. És un so elegant, amb Clemens Hans a la veu, en Christian Haas i Daniel Horderler a la guitarra. El baix es diu Dan of Merler a la bateria, perdoneu, i el baix també és en Trajan. És un so més, podríem dir, dels anys 70-80, on que siguin una banda actual. Fan servir la doble guitarra, com els grans Tim Leach, com els grans Iron Maiden, com els grans Judas Priest. És hard rock, agradable i molt melòdic. Cançons que colpegen fort, amb riff emocionants. Sense cert no hi ha futur. Quatre àlbums de Black Lash, amb el tema Cool Case of Rock.

Una línia és un punt que camina. Una línia és un punt que camina. El punt és que no és contrast ni pausa. I lluny de no tenir parts, és constant, complex i infinit. A part, seguit i suspensiu. El punt és que mai va ser circular, circular, però sí que va ser i és irregularment, regular, minúscul e immens. El punt és boca del túnel. Punt és punt de partida o de vista. Tant abisme com afany, el punt amb tu és el seu caos. És els seus plecs, els vicis, la implosió, una condena, una esperança, un delirant punt. Ronnie Montrose ha sigut un dels grans guitarristes de rock, de hard rock, de heavy metal, de rock en general. Ronnie Montrose neix a San Francisco, Califòrnia, guitarrista de rock, com hem dit abans. Va treballar amb una gran varietat de músics, d'intèrprets, al llarg de la seva carrera. Amb Van Morrison, per exemple, en Herbie Hancock, en Dad Harman. La primera banda, el 1973, conjuntament amb el gran, també guitarrista, Sammy Hagar, el 1978, entre el seu primer àlbum en solitari, Hope and Fire, gran èxit. Després va formar una gran banda de heavy metal electrònic que va ser... Yes, perquè encara de tant en tant fan coses. Els Gamma, el 1979 fins al 1982. Els Gamma van tindre amb Ronnie Montrose 3 àlbums. La banda van passar músics i veus com la de David Pattinson. El 1986 reprèn la seva carrera en solitari amb 3 àlbums. Una dècada dels 90, 1988-1999. El 2000 apareix un altre àlbum de Gamma 4. Torna a la banda amb el quart disc dels Gamma, Ronnie Montrose i amb els Gamma. Allà convida Edward Winter, un dels grans músics dels anys 70. El 2004 fa concerts amb també en Sammy Hagar. Després... creen un disc pòstumo, 10x10, un àlbum pòstumo fet per Ricky Phillips i Eric Singer i Ronnie Montrose, agafant les veus de cada músic que havia passat amb les bandes de Ronnie Montrose. Ronnie Montrose va lluitar un temps contra el seu càncer de pròstata, no va poder aguantar, es va suïcidar d'un tret al cap el 3 de març de 2012. Descansi en pau un dels grans del rock i del heavy i del hard rock, Ronnie Montrose. Ha deixat 19 àlbums que, si voleu escoltar, podreu gaudir del gran rock americà de Ronnie Montrose amb el seu disc pòstumo 10x10, amb el tema For Dave, amb la veu, perdoneu, de David Pattinson, i amb el tema Hit on Strike It.

Com passar el dit pel calendari d'un any vell? Així transcorreixen els dies. Per què parlar de les nits? I per què parlar de l'angoixa que comença a estendre's? Estendre's per les soles de les sabates, a l'hora en què els altres es fan fotos amb l'última llum de la tarda. Uns diran, potser, que qui vol pot, però ningú vol. Per tant, quan el dia no és més que un número en un cartó de bingo, condemnat pel seu precipici, ningú en el seu insà judici pot treure aquesta olor de morts, de les coses, i en el tedi per les coses. Morint agito un mocador, demano pietat, i cada matí torno a empunyar les paraules, i a cada matí torno a entelar la paraula. Això es diu, això és així. Les coses mai acaben de morir. Una banda nova, Ambush. Ambush és una freda nit de tardor a Suècia. Cinc nois estaven asseguts en un subterrani compartint unes cerveses, escoltant heavy metal de la vella escola. D'alguna manera sentien nostàlgia i una mica de frustració, no? Van decidir fer alguna cosa al respecte i com a resultat va néixer Ambush, sobre. Des de llavors han publicat dos discos amb un gran èxit, sobretot a Europa, Firestorm i Desegrator. L'àlbum Desegrator el van gravar en directe al mig dels boscos de Suècia. És una banda amb molta empenta, Ambush, amb el tema The Still.

tots els mons secs s'aixequen. Escenari de gel. L'oceà sòlid. Ciutat de primavera. La flor governada. Gira la terra, que gira. Les ciutats són cendres, són cendroses. Les ciutats són cendroses sobre una roda de foc. No tens temps al mal mapa. No tens temps. La sang plana i sintètica, ni el cor en el metall acanalat. No tens temps. No hi ha temps. La trepitjada, el gallet i la dalla, la fulla nupcial, ni el silenci, ni el sílex, en els matxos de l'amant. Home, amb la mandíbula esquinzada, comença ara a obrir el pany i el vici de la carn i la gàbia. Coneix la palanca articulada. No temis els cargols que van girar la veu. Tots els morts se'ns apareixen i s'aparellen. I fantasmes amb els seus fantasmes. Homes contagiosos amb el ventre del seu porc quedaran en aquestes mans, en aquest cercle mortal, amb el brot acoplat i engabiat. Una banda interessantíssima de metall alternatiu, Scarlet Riot. Són rock dels Àngeles. És una banda de hard rock, de metall alternatiu, també un metall melòdic. Neixen el 2010 fins al present. Membres de la banda, la Chloe Scarlett, Dick Waster, una veu i guitarra, una donassa. La guitarra rítmica és de Danny O'Bleary. L'altra guitarra principal és Luke Dosbelli a la bateria i Tim Chambers és el baix. 4 àlbums i 4 EPs, és a dir, 8 interessantíssims peces, àlbums i EPs. Una banda de memòria esvaïda, un regne de paradoxia i de bogeria. Scarlet Riot, Feel of...

La Granja, a Primera Mèdia, a la FM 95.2 i pel Postcat i Vox. Anem cap a una banda australiana, una banda que posa, que m'espanta, que espanta el gran buit en què estic, en el que em moc diàriament, m'espanta. Tot el que m'espanta, tot el que ara ignoro i el que mai podré saber. La meva ignorància immensa i desposseïda catacumba per la qual avanço maldestrament a cegues amb uns fets que podríem dir que és inopia. D'una inopia de renúncies. Sóc una llum negra. Sóc les orelles sordes. Sóc, amb prou feines, un home. Un home que han robat la rosa fosca, que l'olfacte no capta. Sóc els ulls trencats i freds. Sóc la boca muda. La boca muda de la tempesta de les realitats. Les realitats, la realitat i les realitats són un sol ésser que s'ennuboleixen. Una banda, Kings of the Sun, és una banda de hard rock australiana formada pels germans Clifford i Jeffrey Hardy. El 1986 van publicar 3 àlbums abans de tornar a refundar amb els mateixa gent que tocava una altra banda, Rics i Famosos, que van fer 4 àlbums. Els han posat junts perquè junts són els mateixos músics. A vegades tenen un toc una mica bluesman. En si és rock vintage dels 70. Kings of the Sun, amb el tema Vicious de

Dimonis. Dimonis de la venjança, sota el vostre comandament. Vaig empènyer l'espasa amb la mà. Alguna cosa més que delicades mans. Digueu, es va vacil·lant la veu de la Pietat? O és que aquells homes són ja horror? El propòsit, el seu propòsit crec que sí que és horror. El meu cor salvatge es va seure trist sobre la plana fins que l'odi completi allò que l'amor va començar, barrejant la pietat amb la fe de la burla. Quanta venjança tordent a la sang. Un gran grup americà, un dels millors per mi, molt complet, són els Goodbye June, de Nashville, Tennessee, hard rock, blues rock. Són en Landon Milbourne a la veu, en Brandon Kebush al baix, bateria, guitarra rítmica, i el gran Tyler Baker, guitarra solista. Sempre han estat a la llista del Billboard americà. Són una banda americana, gires per Amèrica, gires per Europa. Són un perill al matí, són els secrets a la porta del sol. Una mica d'una pala, d'una pila d'ossos, un flueix musical salvatge, 5 àlbums d'estudi. Goodbye June, amb el tema The Hard Way.

Diuen que és il·lusió, i aquesta il·lusió és estèril entre les nuvolades del més negre i el més punant de tots els ocasos. Quan ningú, al seu parer, esperaria del dia un acte de complició, un últim heroi, un feix de llum a la ceguera, va aconseguir filtrar-se. Incidències, incidències, exactament sobre el rostre que tens davant teu. I només llavors, una milonèsima part de llavors i de segons, o menys encara, el rostre s'il·lumina, un diamant tillat, una transformació es converteix en l'única raó que tenim de tot allò que existeix i allò que ha existit en la causa inicial de l'univers, del proveïment astral i de la regeneració de la vida i de totes les espècies, en essència d'un déu. Els imperis, ai, els imperis són de segona, concentren el flux, tots els àtomos, la llei de l'entropia, l'equilibri del caos, l'abolició de la matèria i al final l'absolut. Sense temps, sense hores, tot sublimat, abaixant els condenats en aquest rostre que no té rostre, amb aquest sentit que no acabarà mai del tot. Blues, l'hora del blues, John Webb, mística de Bayou. Música Bayou, música dels pantans, una veu ronca, un artista de Baton Rouge, blues i soul de Louisiana. La seva música és una barreja vibrant de blues i de soul, grunyint balades, un soul de singer i de rock and roll, un sorollós estil. De vegades ens recorda amb els seus discos on Little Richard, una vida buscada amb redenció. Quan va pujar a l'escenari va veure que ell era un déu i va capturar a tots els jutges i ho va fer públic. John Webb, Button of Uff Bodle. I bona nit, manada, rockers i blues, man, visca la terra catalana, visca el rock and roll.

0: Media Informatius. Joaquim Aguilar.
1: Aprovat el pla de xoc de la Generalitat en les línies de bus interurbanes que s'havia anunciat ja fa mesos i que suposarà una inversió total de 21 milions i mig d'euros durant aquest 2026. Es tracta del segon pla de xoc en aquest àmbit que impulsa aquest govern, que ja va injectar en aquestes línies 17 milions d'euros l'any 2025. En aquesta ocasió, les millores són sobretot en resposta al transvasament d'usuaris que ha suposat la crisi de Rodalies i busquen, en la majoria dels casos, oferir més places, ja sigui augmentant la capacitat dels cotxes o augmentant les freqüències. El pla en qüestió ha estat presentat aquest migdia en un acte públic a Granollers per la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Aquest cap de setmana, Comuns del Maresme emetia un comunicat on es felicitava del pla, que recorden que prové dels acords de pressupostos del PSC amb el grup parlamentari de Comuns. El comunicat indica que entre les mesures que s'hi contemplen hi apareixen reforços a les línies 803, 804 i 805, les que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona, i que també hi apareix la nova línia que connectarà la comarca amb l'Hospital de Can Ruti. Rafa Navarro ha insistit en una entrevista a Badalona Comunicació que l'estat de la línia ferroviària al Maresme i l'amenaça que pateix per la seva proximitat al mar obliguen les administracions a posar fil a l'agulla amb urgència per plantejar solucions a curt i llarg termini. Segons el president del Consell Comarcal i alcalde de Premià de Mar, fins ara la preocupació que s'expressa i els plans que s'apunten des de la classe política després d'un temporal solen durar, diu, 3 setmanes, i això no és seriós, segons Navarro. L'alcalde proposa concretament la creació de 2 comissions.
2: És que no som seriosos. Com a Consell Comarcal demanem 2 comissions efectives, no fer volar coloms. Una estratègica que comenci a posar sobre la taula a llarg termini o a mig termini el trasllat o el soterrament, però per altra banda hi hauria d'haver una comissió efectiva on no només hi hagi Generalitat de Catalunya, hi hagi Generalitat de Catalunya, hi hagi operador, hi hagi ajuntaments, hi hagi Consell Comarcal del Maresme per poder prendre decisions sobre el terreny actual.
1: Pel que fa a les solucions de futur per la via del tren i com ja havia fet en ocasions anteriors, Rafa Navarro s'inclinava en aquesta entrevista pel soterrament, perquè considera que el trasllat a l'interior suposaria, de fet, desplaçar la cicatriu a una altra banda. L'Ajuntament encara treballa en el cens de pisos buits que la regidoria d'Habitatge va anunciar pel primer trimestre d'aquest any. Segons ens diuen fonts municipals, es confia que aquest mes de juny se'n podrà donar informació als membres de la taula d'habitatge. No hem tingut detalls sobre la feina concreta que s'està fent ni sobre el punt exacte en què es troba aquesta feina. D'ençà que va transcendir que s'esperaven resultats per a principis d'any, han estat diversos els grups polítics de l'oposició que ho han reclamat. Aquest matí ho tornava a fer Premià en Comú Podem. Escoltem amb el regidor Enric Pons.
3: Estem esperant notícies i sobretot volem saber una cosa molt important. Quin ús polític se li vol donar aquest cens? No volem un cens per guardar-lo en un calaix. Volem saber quines mesures pensa impulsar l'Ajuntament per mobilitzar aquests habitatges.
1: Pons també ha fet referència als pisos de la fàbrica de pijames i ha reiterat el seu rebuig a la fórmula de subvenció del lloguer que ha acordat l'Ajuntament amb la promotora. La implantació del nou Pla de Justícia de Pau i Proximitat ja s'està deixant notar al jutjat de Premià de Mar, que, segons ens ha dit el jutge Miquel Plovins, està mediant en uns 7 o 8 casos cada mes i amb un índex d'èxit d'un 50%. El nou pla va ser impulsat l'any 2025 pel Departament de Justícia i ha suposat revisar la funció dels jutjats de pau i, entre altres coses, els ha atorgat oficialment capacitat de mediació en processos de conciliació, casos que li trasllada el jutjat de primera instància. Escoltem Plovins, que diu que la majoria dels casos tenen a veure amb disputes veïnals i també amb una situació molt particular relacionada amb l'habitatge i amb el nucli antic de Premià de Mar.
4: Gent que, per desgràcia, aquí a Premià això ens passa molt, gent gran, sobretot del casc antic, que tenen cases de poble. Llavors, aquesta gent que té unes pensions molt baixes lloguen el pis per una habitació. Tot això es fa il·legalment. No es fan els contractes com s'han de fer. Mai llavors es troben que aquella persona que se'ls ha ficat dintre casa no la poden treure.
1: Val a dir que la transformació dels jutjats de pau a Catalunya ha coincidit amb la retirada, a causa d'un oblit del Congrés dels Diputats, de la seva potestat per celebrar casaments, una activitat que Plovins ens ha admès que troba molt a faltar. Setmana d'Endofesta, premiada del Manel Ferrer.
5: L'Ulisses per Endofest celebrarà la seva cinquena edició aquest dissabte al Parc de Can Barbum a Premià de Dalt, amb un cartell encapçalat per als pets i una clara vocació solidària, visibilitzar l'endometriosi i recaptar fons per la seva investigació. El festival combinarà música en directe, xerrades i activitats per tots els públics en una jornada que s'ha consolidat com una de les cites culturals destacades del Maresme. Amb el pas dels anys, l'Ulisses per Endofest ha evolucionat més enllà d'un festival musical. La proposta integra també espais de divulgació, gastronomia i mercat amb l'objectiu de crear una experiència completa que uneixi cultura i consciència social. En aquesta edició, a més dels pets, també passaran per l'escenari artistes com Marion Harper, Carla Kira o Rigui Perxics en una programació pensada per a públics diversos. Anna Besols, creadora del festival, destaca la importància de continuar donant visibilitat a l'endometriosi.
6: El que em motiva a fer això és bàsicament aquest altaveu. Crec que és primordial i molt important fer-ho.
5: Les entrades ja estan a la venda per 25 euros i es poden adquirir a través del web oficial del festival. En l'anterior edició es van recaptar més de 40.000 euros a favor de l'Hospital Clínic de Barcelona.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
7: El primer equip de waterpolo tanca la Lliga amb una victòria contra el Granollers i amb la permanència, un any més, a Primera Nacional. Els premianencs han aconseguit l'objectiu de salvació després d'imposar-se al Granollers per 16 gols a 13 i sumar 3 punts més al grup D, després d'un partit on els de Xavi Julià van portar la batuta des de l'inici. Un gol per sobre el descans i una bona gestió de la segona meitat per fer-se amb la victòria. Una derrota que, a més, condemna els granollerins al descens. Punt i final, per tant, a un any irregular i difícil on els premianencs han hagut de treballar de valent en la recta final.
1: Tanquem amb el temps, cel variable i possibilitat d'algun ruixat tot el dia. Temperatures entre els 15 graus de mínima i els 19 de màxima. Demà farà més sol, però la temperatura pot baixar lleugerament.
8: Estàs escoltant?
9: Hello, Jazz It audience.
10: Welcome to Jazz It.
9: Jazz It.
11: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
12: La setmana en la que celebrem el Dia Internacional del Jazz, que és el 30 d'abril, obrim un nou Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Entrem en el temps de la festa del jazz. Comencem amb la gravació que van protagonitzar el 26 de setembre de 1962, Duke Ellington en el piano, John Coltrane en el saxo i dues parelles de baix i bateria, una era la de l'orquestra d'Ellington i l'altra la que acompanyava regularment a Coltrane, que es van alternar durant la gravació. Per començar el programa, escoltem la cançó The Feeling of Jazz, el sentiment del jazz, per celebrar el Dia Internacional del Jazz.

The Feeling of Jazz eren Duke Ellington i John Coltrane, dues visions molt diferents del jazz en una gravació que és pura harmonia. Que dos músics, especialment dos músics de jazz, tinguin estils diferents, no els converteix en antagonistes. Precisament és en el terreny del jazz on les diferències sumen i enriqueixen el resultat final. Quan la UNESCO va proclamar el dia 30 d'abril com a Dia del Jazz, això va ser el dia 10 de novembre de 2011, va fer aquesta declaració que és, creiem, molt bonica. La celebració d'aquesta jornada té com a objectiu sensibilitzar el públic en general sobre les virtuts de la música jazz com a eina educativa i com a motor per a la pau, la unitat, el diàleg i el reforç de la cooperació entre pobles. Els governs, les institucions educatives i la societat civil que participen en la promoció del jazz aprofiten aquesta oportunitat per difondre la idea que el jazz no és només un estil de música, sinó que també contribueix a la construcció de societats més inclusives. Portat a casa nostra i a tall d'exemple, podem dir que una persona independentista i una que no ho sigui poden conviure en total harmonia. Només cal escoltar jazz.

Acabem d'escoltar la cançó titulada simplement Jazz, una cançó que va compondre el pianista Joe Sample i que van gravar el juliol de 1970 ell mateix amb el vibrafonista Bobby Hutcherson i el saxofonista Harold Land. I ja que estem en aquest context, escoltant cançons de jazz dedicades al propi jazz, posem-hi una veu femenina. Aquí tenim a Betty Carter en una gravació d'agost de 1960 amb la cançó Jazz Ain't Nothing But Soul, que vol dir, més o menys, el jazz no és altra cosa que ànima.

0: Braden here. Glad to be in Barcelona. You're listening to Jazz It Radio.
1: Seguim a Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Què us sembla si hi posem ara un toc europeu? Parisí, concretament. Sempre hem dit que França i la seva capital, París, es consideren la porta d'entrada del jazz a Europa. Això va ser just acabada la Primera Guerra Mundial, la de 1914 a 1919. França també és un estat que ha cregut en el jazz. En aquest sentit, Catalunya podríem dir que no és gaire diferent. En el cas francès, no oblidem que tenen la seva Orquestra Nacional de Jazz des de 1986. Doncs va, hi posarem un toc afrancesat amb una big band que no és exactament l'Orquestra Nacional Francesa, sinó que podríem dir que és una orquestra privada. Es tracta de la big band del pianista i compositor Claude Bolling, un músic molt apreciat al seu país, que va escriure, entre moltes altres coses, música per a més de 100 pel·lícules. A més, es va fer molt popular a nivell internacional quan va compondre i gravar les seves suites per a trio de jazz i diversos solistes famosos de música clàssica, com el flautista Jean-Pierre Rampal. Avui tenim a Claude Bolling, dirigint, com us hem dit, la seva orquestra, i ens porten Jazzomania, que en català adaptat diríem Jazzmania.

Acabem d'escoltar Jazzomania, la big band del músic francès Claude Bolling. Tornem als Estats Units. Ara us portem a Eddie Harris, un saxofonista que a finals dels anys 60 i primers 70, amb la popularitat dels instruments elèctrics i l'aparició dels primers teclats electrònics, va caure en la temptació d'electrificar el seu saxo, amb resultats, vist en perspectiva, interessants per l'època, encara que no van passar de ser anecdòtics. Us el portem, però, en format 100% acústic, amb Cedar Walton en el piano i Ron Carter en el contrabaix. I tots plegats ens ofereixen Freedom Jazz Dance, la dansa jazz de llibertat.

0: Hi, this is Kyle Eastwood, and you're listening to Jazz It Radio Barcelona.
1: Continuem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb males notícies. Just un any i mig després de la seva reobertura, la sala El Molino, de l'Avinguda del Paral·lel de Barcelona, torna a tancar. S'hi han de fer obres d'insonorització derivades de les queixes dels veïns. Unes obres que, llegint les informacions publicades, entenem que corren a càrrec de l'Ajuntament, que és el propietari del local. De moment no s'ha donat un termini d'execució, si bé s'ha dit que començaran aquestes obres l'estiu vinent, concretament el mes de juliol. Així, el darrer espectacle s'oferirà el 27 de juny. I davant d'aquesta situació, l'empresa que en té la concessió, una concessió que va guanyar en concurs públic l'any 2024, ha decidit rescindir el contracte. Així és que perdem una sala en la que, com sabeu, el jazz hi tenia un paper molt destacat.

Hem escoltat Kenny Garrett i Out of the Blue. I ja us ho hem dit, el Molino tanca i el seu escenari, que aquests darrers 20 mesos aproximadament ha acollit concerts de figures del jazz, consagrades i emergents, com Donald Harrison, Monty Alexander, Roberto Fonseca, Stacey Kent, Kenny Garrett i moltes més, quedarà buit. Creiem que algú hauria d'explicar com és que les queixes veïnals arriben l'any 2026 d'un local inaugurat a finals del segle XIX. Un local que ha tingut diverses reformes al llarg de la seva història i que va funcionar inicialment fins a l'any 1997. Després ja va tenir una tímida i fallida reobertura l'any 2010 i, posteriorment, la que ara està a punt d'acabar-se. Òbviament, si la seva activitat molesta les persones que viuen a prop, s'ha de solucionar. Però, clar, ens preguntem, cap tècnic ho ha vist en 120 anys? I no es tracta d'intentar fer demagògia. Simplement sap greu que es perdi un petit teatre dedicat a activitats majoritàriament musicals dirigides a un públic poc nombrós, té un aforament de 250 persones, però que té unes condicions de comoditat realment excel·lents. Ens queda creuar els dits perquè en un futur no massa llunyà podem tornar a parlar de la recuperació, una vegada més, del Molino. Ara continuem amb la veu de Stacey Kent.

0: Hey everybody, this is Monsenko here, and you are listening to my music on Jazz It.
1: Abans d'acabar el programa, abans d'acabar Jazz It, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, us direm que a molts indrets del país s'han dut o es duen a terme actes de celebració del Dia del Jazz. A Barcelona, el diumenge 26 d'abril, pràcticament encara en plena ressaca de Sant Jordi, i organitzat pel Festival de Jazz de la ciutat, en el Passeig de Gràcia ja hi van haver gairebé 10 hores de jazz amb gent com els Sunset Rhythm Kings, Andrea Motis, Laura Simó, Ignasi Terrassa o la vella Dixieland, entre altres. Però hi ha més actes programats dins i fora de Barcelona. Com va dir Wynton Marsalis, "So this is jazz, you?", que voldria dir així, que això és el jazz, no?

Si sou de Girona o heu de visitar la ciutat, recordeu que el seu club de jazz, el Sunset, com sempre molt actiu, també celebra aquesta diada amb activitats des del mateix dijous dia 30 i fins al diumenge dia 3 de maig. Un dels músics que hi participen és el saxofonista César Joaniquet, que presenta el seu projecte titulat Elàstic, i aquí en teniu una mostra, amb la cançó Lavàndula. Amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Demà passarà a disposició judicial el presumpte agressor d'Esplugues. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que no es pot concloure que cap de les maneres que l'assassinat de dissabte d'una jove en ple carrer estigui vinculat al jihadisme, apuntat per contra que es podria tractar d'algun tipus de trastorn psiquiàtric. L'Ajuntament ha convocat aquesta tarda a la ciutadania un minut de silenci per rebutjar el crim i alhora ha volgut deixar clar que tampoc tolerarà els missatges d'odi i que treballa per la cohesió i la convivència al municipi. L'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal del Maresme, Rafa Navarro, ha demanat seriositat per abordar el futur de la línia de trens de Rodalies que passa per la comarca. A més, ha demanat la creació de dues comissions específiques per abordar aquesta problemàtica. Navarro demana que d'una banda es treballi a mitjà i llarg termini amb una comissió estratègica i de l'altra una comissió d'acció immediata per resoldre els problemes urgents de la R1.
2: Cal, demanem dues coses. Són dues comissions efectives. No fer volar coloms. Una estratègica que comenci a posar sobre la taula a llarg termini o a mig termini el trasllat o el soterrament, és a dir, el canvi, perquè tard o d'hora el canvi climàtic ens farà fer desaparèixer aquella línia de tren. Per tant, això ha de treballar per un costat, però per altra banda hi hauria d'haver una comissió efectiva.
1: I un centenar de línies de busos urbans milloraran amb les mesures del pla de xoc aprovat per la Generalitat de Catalunya i dotat gairebé amb 22 milions d'euros addicionals. Aquest serà el segon pla del transport públic per carretera per adaptar-se a les noves necessitats de la població. Les millores de línies i les seves freqüències volen enllaçar tots els territoris amb Barcelona i fer enllaços dins de les regions com el Vallès, on cal millorar les connexions entre ciutats, a la Universitat Autònoma i els enllaços amb els hospitals. I en marxa les obres de 39 habitatges de lloguer per a joves a Sant Vicenç dels Horts. L'Ajuntament va cedir la parcel·la a l'àrea metropolitana fa 3 anys i ara l'Imsol s'encarrega de construir els pisos. El terreny es troba al camí de la Fonda Sant Josep a tocar del Parc Piguerós. Es construiran 31 pisos d'una habitació i 8 de dues, dos dels quals adaptats. L'edifici incorporarà hivernacle d'ús comunitari a la coberta que acollirà serveis com estenedor i safareig col·lectiu. I el Solsonès celebrarà la segona fira de Sant Isidre sense vaques. L'any passat va haver protestes de ramaders. Enguany, la responsabilitat sanitària porta a controlar per la incidència de la dermatosi nodular. La 73a edició arriba al cap de setmana del 16 i el 17 de maig i triplicarà la presència, això sí, de cavalls, ampliant de 16 a 20 els corrals també d'ovelles.
3: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
5: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
6: Ja estaria, doncs, poc fonamentat. El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs aquesta, que dèiem d'aquestes manipulacions, d'aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors de presògens que existeixen. Eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sento el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que potser jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat...
5: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Qui us parla, Lluís Armengol, us presenta una nova edició de La Xefla, Havaneres i Cant de Taverna.
1: I cantar fins a l'albada serà el teu remei, compadre.
0: Escolteu-lo cada diumenge a Mataró Ràdio, els dilluns a Ràdio Premià de Mar i els dimarts a Ona Mediterrània, Mallorca.
1: Cantant havaneres, cançons marineres.
0: La Xefla, un programa de Lluís Armengol.
1: Boleros, balades i aquelles tonades dels avantpassats.
0: Bon dia. Ja tornem a estar aquí a les zones de la ràdio per compartir una nova edició de La Xefla, Havaneres i Cant de Taverna. Avui començarem amb un poema de Mari Carmen Alejandre, poetessa aragonesa, que és l'autora de la lletra de la poesia que escoltarem. Xavier Pardina, cofundador, tercera veu i percussionista del grup Ben Fort de l'Hospitalet de l'Infant, és qui posa la partitura. I el grup que fundà, Ben Fort, és qui ens interpreta a l'havanera Veles Blanques. I així iniciem la xefla d'avui.

Els Pescadors de l'Escala és un grup català dedicat a la interpretació d'havaneres, cançons marineres i cançons de taverna. Integrat originàriament per pescadors, el grup anomenat Els Pescadors de l'Escala va ser fundat el 1963. A partir de l'any 1991, el grup començà a fer sentir en els seus enregistraments temes de creació pròpia, cosa que fins aleshores no havia succeït, sempre amb música d'Albert Prat i lletres de Quim Mas, Miquel Espigoler i el mateix Albert Prat. Avui escoltarem aquest grup de l'Escala amb l'havanera Adéu a l'Escala.

El grup d'havaneres Castellbisbalenc a Cau d'Orella, l'any 2014, va decidir plegar veles després de 6 anys d'activitat. El conjunt, especialitzat en havaneres i cançons de taverna, va néixer de la mà de Jaume López Bòria i Antoni Estrada. Del disc que varen enregistrar l'any 2013, El temps que passo amb tu, escoltarem de Jaume López Bòria, Amor de tramuntana.

Ara una interpretació d'un d'aquells franctiradors de la cançó popular que tan necessaris ens són per a la continuïtat de la nostra música. La d'abans, la d'avui i la de demà. Estem parlant de Quim Chena, del seu àlbum Cantadors, editat l'any 2003, hem extret aquesta creació pròpia, A una pastora, Quim Chena.

Aquest lloc, home de seny, que mata bizarria no s'empeny, si bé que tots s'empenyen per son dany. Perquè tos ulls fent ganyes amb engany atrauen els qui tractes amb desdeny, sent més blanca i freda que Montseny, per a que sapes tos tens un parany. No és molt que...

Un cor sense llibertat de dolça dir i unes llàgrimes llença com el puny. Si no vols dar-me un consonant en ony, si no vols dar-me un consonant en ony.

perquè tos ulls fent ganyes amb engany atrauen els qui tractes amb desdeny, sent més blanca i freda com un seny.

tal gent que si mir de bellesa prop o lluny la veig més cotoneta que un codony, mon cor sense

Posem una pinzellada d'humor al programa. Ho farem amb el duet Si fa sol. Xevi Gironès s'inicia a la música molt jove i amb 13 anys ja puja a dalt dels escenaris formant part d'un grup coral. L'any 2013 entra com a veu, guitarra i també en la direcció del mateix, a formar part del grup Si fa sol, juntament amb Joan Bassacs, veu i harmònica. Ens ofereixen, com hem dit, la pinzellada d'humor del programa. Escoltem Si fa sol i Aigua gelida.

Máximo Francisco Repilado Muñoz, conegut artísticament pel pseudònim de Compay Segundo, va ser un músic i compositor cubà d'àmplia trajectòria mundial. L'any 1948, com a veu segona, fundà amb Lorenzo y Herrezuelo el llegendari duo Los Compadres. El duo va marcar tota una època de la música cubana, i cançons seves com Macusa, Misón Oriental, Los Barrios de Santiago, entre altres, varen trobar el vehicle perfecte per convertir-se en èxits populars i perdurar gairebé totes el repertori de Compay fins als seus últims discos. Escoltarem avui, en la veu del propi Compay Segundo, Macusa.

Teniu a la vostra disposició la Fundació Ernest Morató, dedicada a investigar i documentar el món de l'havanera i cant de taverna, on trobareu tot tipus d'informació, per als professionals i també per a tots els amants de l'havanera. No dubteu en visitar-la si necessiteu partitures, fons documental, etc. Fundació Ernest Morató, www.fundacioem.com. Ara escoltarem la coral Via Cantorum. Té enregistrat un CD de veneres en les quals hi ha d'Isabel Iacle, que en va ser directora, així com també en Juan Díaz de la Campa. Però avui no parlarem ni de la Isabel ni de la Campa, sinó que escoltarem una bonica venera que ens interpretarà aquesta coral. Escoltem coral Via Cantorum i Adiós, hermosa playa.

Leila Benson, tot i que prové de l'escola lírica, en principi molt allunyada de la senzillesa melòdica de les habaneres, la seva força interpretativa ens descobreix el potencial emocional d'aquestes peces. Escoltem en la veu de Leila Benson i acompanyada a la guitarra per Castor Pérez, Yo soy Guajira, una habanera anònima del segle XIX.

Seguim i ens quedem a Palafrugell. Escoltarem l'Empordanet, un grup que la seva finalitat va ser el de difondre i entendre l'havanera i el cant de taverna, de sentir la tradició. Escoltarem aquest grup, que es va dissoldre l'any 2003, i ho farem amb una rumba son, que el títol és com el disc que la conté, Los Indianos.

Extret d'un llibre de poesies de Josep Maria de Sagarra, que va publicar en el 1923, Cançons de Rem i de Vela, escoltarem una versió musicada per Quim Xena del quart poema de Cançó de Rem i de Vela, que la va incloure ell en el seu àlbum Brollades al mar a finals de 1998 i que ell mateix, el Quim Xena, ens la interpreta.

Dormida, pedra i atzavara, en el coster geuen els fils de l'art i les escates de la lluna clara pinten d'argent el tremolí del mar. Aquí fineix la fila de casetes arrenglarades com els vells llaguts, finestres de gairell, portes estretes, llums que vacilen, dolces quietuds. I una mica de boira que s'estripa en el penyal llunyà i esfereït. Ran d'aquell bot hi ha una ombra i una pipa i una veu que gemega bona nit. Agres amors d'un gat i d'una gata i un gos que flaire, tuf de peix passat, damunt del poble, el

Des les herbes, remor de grill i aranya, i era el cafè, remor de sis o set, que han begut quatre dits de rom i canya, i ara ja no caminen gaire drets. La nit va ronsejant, toca la una, la boira s'ha venut als últims vels, darrere el puig ja s'ha escondit la lluna, i de la fosca

Castellavi mots, braços arremencats i cames nues, entren a l'aigua i armen els llaguts. La nit tan estrellada és com un tòlem, diamants i perletes de safir freguen els rems, la fusta.

de vella que té el ventre guarnit de sal i greix. Surten de port i van cap a Cernella amb l'esperança de que hi hagi peix. El cafè ha devingut ben solitari, però encara ens atrau els cinc sentits i única mina per si pot trobar-hi un got de canya i un escanyapits. Beneït si el fum i la beguda i les estrelles d'aquest lluent i aquesta calma fosca, densa i muda que ens endormisca delicadament i ens posa un punt de groqua i taladèria dels que amb el rem fan pentinar la mar i amb les butxaques plenes de misèria segueixen els calvaris de l'atzar i amb les

Una altra havanera popular, d'aquelles de tota la vida, les que es cantaven a les tavernes de Calella quan no es podia sortir a la pesca. Es cantaven a palo seco. Avui, però, nosaltres l'escoltarem no a palo seco, sinó amb l'acompanyament de la guitarra del grup Mariners de Riera, que és qui ens la interpreta. Escoltem Ben a mi.

0: Escoltarem ara una habanera Balcet. L'autor de la lletra és el menorquí Tòfol Mus i la melodia del palafrugellenc Josep Bastons. Un tàndem del qual han sortit innumerables habaneres. La barca de Suro, Menorca, T'estic perdent, Lluna plena, Vola barca meva... Podríem seguir, però ens aturem aquí i escoltarem aquesta Vola barca meva per al grup de Premià de Mar, Barca de Mitjana.
1: No digueu mai més, bons mariners, que no té vida. El llegum no és vell.

Bé, amics, avui marxem contents, marxem xiulant, com diu el grup Gavina, però xiulant des de la seva barca, una bonica i alegre havanera a ritme de vals lent. Amb el grup Gavina i el seu vals lent, qui us parla, Lluís Armengol, us diu que no falteu a la cita de la propera setmana en una altra edició de La Xefla. Amics, amigues, adeu-siau.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Cada setmana des de Ràdio Martorell i Sindicat a través de la xarxa arriba a la vostra ràdio local aquest programa, el Sendes. Un espai de tan sols 25 minuts de durada, temps en el que hi comprimim tres continguts relacionats amb llocs interessants de visita, amb rutes senderistes i amb viatges arreu del món. Avui en tenim tres més de llocs per explicar. Com que no volem perdre gens de temps, ens hi posem. Sumari i comencem. I comencem fent el salt. Bé, no seria ben bé això. Visitarem un salt. Un dels més imponents de Catalunya, ubicat a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, és el Salt del Sallent, més de 100 metres de caiguda gairebé lliure que podem veure des de baix i des de dalt, tot fent una caminada que també ens aproparà a paratges propers de gran bellesa. Ho explica en Ferran Puig, de la web En Ruta Girona. Hi ha muntanyes que no destaquen per la seva alçada, sinó per on són ubicades. És el cas de la que ens narrarà el Xavi Tió. Al nord d'Artesa de Segre hi ha una muntanya piramidal, el Montmagastre. No és massa alta, però ressalta enmig de zones més aviat planes. Ens hi porta des del poble de Montargull. I la Maria Pilar Cabrerizo ens continua explicant llocs interessants a Bèlgica. Avui, la ciutat de Dinan, la ciutat del Saxo, un indret molt i molt pintoresc, els Quaderns del Viatger. I així començarem el programa d'avui. Què? Us animeu? Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Caiguda d'un curs d'aigua producte d'un desnivell sobtat del terreny sobre el qual llisca. Així podríem definir què és una cascada. I si ens referim a un salt d'aigua, encara filaríem una mica més prim. Són les cascades que, en precipitar-se sobre un desnivell molt pronunciat, amb un angle superior als 90 graus, no llisquen sobre la terra, sinó que l'aigua queda penjada en l'aire mentre la llei de la gravetat s'encarrega de la resta. Fruit d'una orografia complexa, Catalunya és un país on sovintegen els salts d'aigua. N'hi ha alguns de molt imponents, com el que abordem en el dia d'avui. Recordeu que fa unes setmanes vam parlar del Santuari de la Salut? Doncs no marxem gaire lluny d'allà. Una mica més al nord, ja dins la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, ens espera el Salt del Sallent. El Salt del Sallent és, com el nom indica, un salt d'aigua que es desploma més de 100 metres per la cinglera de les Escales, situada a poc més de 2 quilòmetres a l'oest del nucli antic de Sant Privat d'en Bas. En farem ruta al seu voltant per tal de contemplar-lo. En Ferran Puig, responsable del bloc En Ruta Girona, proposa una ruta al seu voltant, però abans que res, el presenta.
2: És un dels salts més imponents que tenim a Catalunya. Dels que fan més de 15 metres, potser estaríem parlant del 12è, probablement estem parlant entre total 135 metres d'alçada. Hi ha un primer baixant que són 105 metres, després es troba un rocallam i baixa 30 metres més, és a dir, és un salt d'aigua amb dos trams, per dir-ho així. I per tant, sí, home, és un salt que és molt imponent.
1: El Salt del Sallent recull les aigües que s'escolen d'un petit amfiteatre de muntanyes que conformen la Serra de la Freixeneda, el Puig Cubell i el Puig de Miralles. És una conca molt petita, però l'elevada pluviometria de primavera i tardor fa que sigui suficient perquè en aquestes èpoques de l'any la riera de Sallent porti aigua i aquesta es precipiti cinglera avall, regalant-nos a la vista un gran espectacle natural. Sobretot de març a juny i de setembre a novembre. De fet, la toponímia, com explica en Ferran, ja ens ho diu pràcticament tot.
2: Sallent és un mot que, de fet, és molt utilitzat en la toponímia dels espais de Catalunya. Ve del llatí saltus, o salientem, que voldria dir com un sortint, un lloc que salta, que ja té vinculació al mateix nom, no és només un sortint, com podria ser un sortint a les roques, sinó que ja té una certa implicació de salt d'aigua, de cascada, de manantial. Un lloc on surti aigua també es podria dir sallent. No ha de ser precisament una cascada, podria ser un manantial. Ve d'aquí, i per tant també és interessant saber aquest origen del Salt del Sallent, que de fet és una d'aquelles toponímies tan utilitzades, té a veure amb tot aquest entorn.
1: I abans de presentar-vos la proposta de ruta per veure'l, dos matisos. Un, no confonguem aquest Salt del Sallent de la Vall d'en Bas amb el que té el mateix nom i que es troba a Rupit, no massa lluny d'allà. De fet, Sallent, com explica en Ferran, és un topònim força habitual i estès. Botó de mostra és que el salt d'aigua més alt de Catalunya també porta aquest nom.
2: Igual que, de fet, també podríem dir el salt d'aigua més alt de Catalunya es diu La Sallent. 220 metres, aquí estàvem parlant de 135, doncs 220 metres a La Sallent, a Caldes d'Avui, a l'Alta Ribagorça, no? Doncs són, per exemple, algunes dates per veure que Sallent és una toponímia molt utilitzada a Catalunya i que té a veure això amb salts, amb sortints, amb salts d'aigua.
1: I ara sí, en Ferran presenta una ruta a peu pel Salt del Sallent. Com veureu, pot ser circular o bé la podem fer lineal, anant i tornant pel mateix lloc. El punt de partida i d'arribada és l'àrea recreativa dels Pins, també coneguda com el Pla d'en Xurri, a poc més d'un quilòmetre del petit i bonic nucli antic de Sant Privat d'en Bas.
2: És un espai que està molt freqüentat, i, per tant, aquests espais que depèn de l'època cal informar-se perquè et demanen cita prèvia. Fins tot hi ha alguna taxa de pagament, per tant, és interessant veure-ho. Però és un espai, aquesta àrea de pícnic, que estem encara a la part més baixa del Salt Previocés, és un espai molt interessant perquè és molt agradable, molt ombrívol, amb taules de pícnic, on, si anem en mainada i podem preveure que potser la pujada del Salt del Sallent doncs pot ser una mica intensa per aquesta mainada, doncs ens podem quedar a la part baixa i anar a veure el salt des de la part de baix. Per tant, un camí molt més accessible. Amb l'avantatge que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas crec que ha fet molt bona feina i són camins que estan marcats, és a dir, hi podem anar, poden ser més o menys tècnics, però tot està molt ben indicat.
1: Però ja sabeu que en aquest programa ens va a la marxa i, per tant, nosaltres hem decidit pujar fins al capdamunt del salt. I per fer-ho abordarem el salt per l'Obaga. El primer que ens hi destaca el Ferran és una fageda espectacular.
2: Pots pujar per la banda del vessant orientació nord, per tant, el vessant més humit, més ombrívol, i allà ens trobem amb una fageda, que és la fageda de les Ulletes, que és una de les fagedes, jo crec que més ben estructurada i més ben conservada, potser perquè es coneix poc, i crec que és molt, molt interessant. És ben bé del nivell que podríem parlar de la fageda de Santa Fe al Montseny, doncs és una fageda així, i la gent la coneix menys.
1: Estem anant pel Camí dels Matxos, o el Camí de Matxos. Un cop dalt, amb molt de compte de no relliscar, passarem ben a prop de l'abisme creuant la Riera de Sallent pocs segons abans de la gran caiguda. I la baixada la farem pel Camí d'Escales.
2: Recomanaria pujar pel que en diem el Camí de Matxos, que és aquest espai més ombrívol, que es diu Camí de Matxos, perquè és el camí on passaven els traginers, on passaven els matxos, els ases, els bous. És el Camí dels Matxos, vas pujant d'una manera més o menys sinuosa, no dic que no hi hagi pendent, però és més o menys sinuosa i potser més de bon fer per aquella gent que pugui anar-hi mainada, i arribes fins a dalt de tot, amb un mirador que ja veus el salt a certa distància, fins a arribar al mateix salt. Un cop ets al salt, pots travessar el rierol i una opció seria baixar per l'altre costat, per la banda més soleica, amb orientació sud, un espai més sec, on es veuen les pedres a la vista, que en diem les Escales.
1: Aquesta proposta del Ferran Puig, que apareix al web En Ruta Girona, ens portarà entre 3 i 4 hores de ruta i uns aproximadament 7 quilòmetres de recorregut, salvant un desnivell positiu de més de 400 metres. Però si se'ns queda curta, sempre la podem ampliar. I és que l'entorn del Salt del Sallent forma part de l'espai d'interès natural de les Serres de Milany Santa Magdalena i Puigsacalm Bellmunt, un paratge de gran bellesa. Així, si tenim ganes de marxa, sempre ens podem enfilar a la bonica ermita de Santa Magdalena del Mont, enfilada a 1.312 metres d'altitud. Una edificació documentada ja l'any 998, molt modificada, això sí, al segle XVIII, però que conserva absis i volta semicircular, i que, sobretot, es troba en un entorn de gran bellesa.
2: Santa Magdalena, que també està a la vegada molt a prop del que seria el Puigsacalm, d'una d'aquelles muntanyes també emblemàtiques de la zona, que des de la vall doncs, bé, també ens la presenta d'una manera imponent. Són excursions que queden a prop. I a més, depèn de l'època que hi aneu, per exemple, és interessant perquè a l'època d'hivern, al voltant de Nadal, és el lloc on des de la Vall d'en Bas es penja una gran estrella. Llavors també és una excursió típica també de fer aquella època, d'anar-hi quan comencen amb un lot a sobre, però anar-hi a veure l'engegada de l'estrella de Nadal, doncs bé, és una opció que també pot ser interessant al Pla de Santa Magdalena. És una excursió un xic més llarga, llavors hem de calcular temps, hem d'anar amb un cert ritme, però no et queda lluny. Un cop ets a Santa Magdalena, potser calma el temps a prop.
1: Doncs ja ho heu sentit, si ens continuem animant a fer una ruta de tot un dia sencer, encara podem ampliar-la més cap al sud, pujant a l'emblemàtic Puigsacalm. Però si des del Salt hem decidit retornar cap a l'àrea recreativa, la resta del dia la podem completar fent moltes altres visites per la zona.
2: d'aquest entorn que tenim fantàstic de la Vall d'en Bas, amb diferents poblets, tipus els Hostalets de Bas, o la proximitat amb Olot, que Olot com a centre comercial, capital de la comarca, amb també museus, museus fins i tot de medi natural, com pot ser el nou espai cràter, ambientat amb els volcans, i parlant de volcans, estàs relativament a prop de Santa Pau, que seria el cor del parc natural de la zona volcànica. Per tant, també són espais que es poden tenir en compte per visitar.
1: En Ferran Puig ens parla també d'En Ruta Girona, un projecte nascut l'any 2007 com a empresa organitzadora d'esdeveniments, entre els quals hi figuraven els guiatges al voltant de les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i també l'Alt Empordà. La pandèmia va provocar la fi de l'activitat, però En Ruta Girona continua operativa d'una altra manera, com a un petit portal de recursos turístics sense ànim de lucre.
2: La web continua activa, primer perquè tenim una sèrie de clients que acostumen a ser repetidors i continuen contactant, i perquè ja tenim un cert trànsit, i per aquell tarannà que tinc jo d'aquesta vocació de servei, per dir-ho així, d'aquesta vinculació amb el territori, tot i que no hi ha ànim de lucre, és a dir, no hi ha cap negoci al darrere de l'En Ruta Girona en aquest moment, continuo assessorant, continuo responent les preguntes que puc rebre per correu, trucades telefòniques. I el que acostumo a fer, com que jo no tinc activitat, és, si algú vol fer un viatge, els hi passo contactes d'aquelles activitats que sí que estan formalitzades, algú que els hi pugui fer un guiatge, o amb recomanació d'allotjaments, o amb recomanació d'activitats.
1: Guiatges que potser us podran fer antics integrants d'En Ruta Girona, en Jordi, en Sergi o la Laura, per exemple. La referència o font d'inspiració per conèixer aquestes contrades, per fer una mirada al territori de manera respectuosa i sostenible, és a un sol clic: www.enrutagirona.cat.
0: Sendes.
1: Anem amb la proposta de senderisme, que avui té un nom, podríem dir que bastant rimbombant. Eh que sí, Xavi Tió, què tal? Bona
3: Maria,
1: tarda.
3: Maria, adéu, us guard, com anem?
1: Bé, prou bé. Montmagastre des de Montargull. Sona rimbombant.
3: Un embarbussament.
1: No. Sí, eh? I és que avui anem amb un... allò que ens agrada tant i que li agrada tant al Xavi, de fer subcomarques que tendeixen a la subcomarca veïna i que s'hi assembla i tal. Avui anem cap al Segre Mig.
3: Sí.
1: O també, em sembla que se'l coneix com els Aspres de Balaguer. Tot això a la Noguera. Anem cap a aquella comarca, oi, Xavi?
3: Continuarem parlant de darrere països.
1: Com ens agrada.
3: Aquests interiors, aquestes zones que ens són desconegudes i que tant ens agraden.
1: Uh-huh.
3: Avui anirem cap a la Noguera per anar a visitar una muntanya força característica que ens haurà cridat l'atenció un munt de vegades de passada cap al Coll de Comiols, camí dels Pirineus. És una muntanya en forma totalment cònica, ben bé piramidal, i tot i ser d'una alçada modesta, destaca sobre la resta de la plana que l'envolta. Estem parlant del Montmagastre, un cim de 760 metres d'alçada i només 150 metres per damunt de la base on hi ha el poble del mateix nom, tot pertanyent al municipi d'Artesa de Segre. La proposta que us faig és una circular en sentit horari que, sortint des del poble veí de Montargull, anirà a creuar el barranc de les Pletes. Més enllà veurem un menhir, ens enfilarem fins a l'església de Sant Miquel de Montmagastre, poc abans d'arribar al cim on hi ha restes d'un castell. De baixada passarem pel poble vell, arribarem a la base de la muntanya, a l'actual poble de Montmagastre, després anirem a veure un dolmen i encara, abans de retornar a Montargull, passarem per l'ermita romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya.
1: Com dèiem, Montmagastre sona bé i la ruta segur que encara està millor. Comencem a descriure-la, Xavi.
3: Doncs hem d'anar a Montargull. És un poblet aturonat, al quilòmetre 10,5 de la carretera que va d'Artesa de Segre al Coll de Comiols. Comencem a caminar des de la part baixa del poble i ens sortim per llevant, pel costat del cementiri, de pla, pel camí de l'era, que ens porta entre granges i camps de sembrats alternats amb claps d'alzina fins a traspassar el barranc de les Pletes. El camí s'enfila per un tram de bosc que ens du a la carretera de Montmagastre, l'agafem a l'esquerra i 600 metres més endavant trobem al marge dret de la carretera un menhir plantat al talús d'un camp, un menhir rectangular d'uns 3 metres d'alt i 40-60 centímetres d'ample i uns 20 centímetres de gruix, molt ben conservat. 300 metres enllà deixem la carretera per l'esquerra i comencem a enfilar la falda del cim del Montmagastre. Deixem també de seguida la pista encimentada i anem a pujar pel dret per un senderó que traspassa antics marges de conreu abandonats entre oliveres i ametllers joves. Després ja acabem de superar els últims pendents forts fins a assolir les runes de l'església de Sant Miquel. És una antiga canònica de començament del segle XI amb un castell termenat. És un edifici imponent encara, allargassat, molt malmès, això sí, que només conserva part del sostre, amb restes del campanar de torre, i amb la capçalera de la nau principal d'origen romànic, amb un majestuós absis ben conservat i força alt per la part exterior. Acabem de pujar els darrers metres fins al cim, on trobem les poques restes que queden del castell, documentat per primera vegada a principi del segle X. Trobem només fonaments de murs d'un castell fronterer que va ser força important a la Reconquesta i en la constitució del comtat d'Urgell, amb una torre circular i un recinte tot, però força malmès per les trinxeres que s'hi van fer a la Guerra Civil del 1936-39. Hi ha també un vèrtex geodèsic dels antics i és a la llista dels 100 cims de la fe que n'hem parlat alguna vegada. Tenim, això sí, una vista amplíssima de tot l'entorn, 360 graus, que ens permeten contemplar el Montsec de Rúbies, a Ponent, la Serra de Sant Mamet, el Mont Roig i la Serra Carbonera, a banda i banda del poble de Camarasa. Veiem tota la plana de la Noguera cap al sud i cap al nord la Serra de Sant Marc, el primer que veiem, al costat de Peramola. Veiem també més enllà la Serra d'Ubens, al darrere, sobre Oliana. Una miqueta més enllà, a l'altre cantó del Segre, veiem la Vall d'An i la Serra de Turp, a la zona ja de Cambrils, i també cap a més endarrere el Port del Comte, el Puig Sobirà, la Roca de Canal de Vent. Tots cims poc o molt coneguts, i és una vista magnífica que ens regala una bona estona de contemplació en solitari. Un cop vista tots aquests cims, baixem del cim fins a l'església i d'allà agafem un sender que ens porta a creuar el poble vell, tot enrunat, amb els carrers empedrats, el cementiri, els camins de ferradura que hi conduïen, els bancals abandonats i tot de trinxeres de la Guerra Civil i diversos búnquers i refugis. Del poble vell acabem de baixar fins al nucli actual de Montmagastre, ja a la plana, i d'aquí, per la carretera d'accés al poble, en uns 500 metres, arribem a la senyalització per l'esquerra cap al dolmen de Montmagastre. És un centenar de metres separat de la carretera, en un bosquet d'alzines, i trobem ben definida la cambra sepulcral, d'uns 3 metres per un i mig, amb les lloses laterals plantades encara dretes i la llosa cobertora ajaguda al costat, sense restes, això sí, del túmul que el cobria. Tot de fites, després ens van manant per un bosquet i per tot d'afloraments de roca dels voltants d'aquest dolmen cap a Can Teixidoret. Més enllà passem pel Serrat del Samsó, un bonic bosc de pins i alzines que al seu extrem oest ens baixa cap a la petita església romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya, restaurada amb un campanar d'espadanya de dos ulls, amb una campana feta amb un obús, suposo de la Guerra Civil, i d'aquí reprenem la carretera de Montmagastre, que ens du a passar per davant de Cal Gironet. Poc més enllà deixem l'asfalt i per una pista entre sembrats i granges, suaument de pujada, anem a entrar de nou a Montargull, on podem aprofitar per fer una vista al nucli aturonat.
4: Doncs després d'aquesta interessantíssima ruta descrita pel Xavi Tió, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda?
3: 14 quilòmetres i mig.
4: Desnivell?
3: 420 metres de desnivell positiu acumulat.
4: Temps?
3: Jo hi posaria per anar tranquil unes 6 horetes per poder-nos entretenir amb totes les visites i també, sobretot, les vistes impressionants des del cim.
4: Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: No ens n'aniríem més enllà d'un 1,5 sobre 5, més que res per la mica de pujada forta fins al cim.
4: I acabem amb les referències. Wikiloc.
3: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta amb el nom Montargull, Castell i Església de Sant Miquel, Montmagastre, Santuari de la Vedrenya. És del mateix usuari de la darrera proposta de la setmana passada, un usuari que es diu Arill.
4: Feia temps que no anàvem a la Noguera. Avui hi hem tornat amb moltes ganes, com sempre, de descobrir aquests rerepaïsos. Gràcies, Xavi, fins la propera.
3: A reveure.
5: Sendes.
6: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
4: Si aneu a Bèlgica, no heu de deixar passar l'ocasió de conèixer una petita ciutat de Valònia, a la província de Namur. Es diu Dinant. Una vila que és famosa perquè allà hi va néixer Adolf Sax, l'inventor del saxofon, i hi ha un passeig on queda ben palès. També destaca per una estampa preciosa, el riu Mosa a primer terme, rere seu una filera de cases de colors i enmig l'esvelta catedral gòtica de Nostra Senyora, un edifici imponent de més de 22 metres on emergeix un campanar en forma de bulb. Darrere seu, amenaçant, una immensa roca calissa sobre la que hi ha la ciutadella. A Dinant s'hi poden fer un munt de coses, tot i la seva petitesa. Ara les presenta la Maria Pilar, als Quaderns del Viatger.
6: Ara us parlaré de la ciutat belga de Dinant. Dinant és una ciutat que ens va encantar. Vam estar fent la ruta de la cervesa, perquè per aquells voltants doncs, hi ha moltes abadies que fabriquen els monjos la seva cervesa, que està, bueno, us podeu imaginar que està molt bona. I Dinant té una peculiaritat, que és la ciutat del saxo. O sigui, arribeu allà i us trobeu que tot està ple de saxos. I dieu, què passa aquí, no? Bueno, doncs és que allà va néixer el senyor Adolf Sax, que és l'inventor del saxofó. Val? I la ciutat li rendeix homenatge doncs, tenint saxos a tots llocs. Hi ha una avinguda en què hi ha saxos dels diferents països, és a dir, cada país doncs, l'ha decorat a la seva manera, amb els seus elements més característics. Si és un pont, és una avinguda, i allà doncs, hi ha els saxos dels diferents llocs, dels diferents països. La Col·legiata de Notre Dame realment és un edifici imponent que es veu des de tots llocs i que val la pena visitar i que, a més, podeu fer també un petit creueret per al riu Mosa, des d'on tindreu tota la vista de la Col·legiata i del que és tot el poble en general. La catedral està integrada, o sigui, està dins de totes les muntanyes al darrere, com un element més de la muntanya, i després les cases de colors al davant, que és això que us dic, que si feu el viatge amb vaixell, bueno, feu un petit creueret, doncs tindreu tota la visió i tindreu la foto. I a la ciutadella doncs, hi podeu pujar amb telefèric, o els més valents poden pujar a peu, perquè són 408 esglaons de no res, de pujada i baixada, i realment des d'allà teniu una vista molt impressionant de la ciutat, també. Està bastant bé i, a més, és visitable per dintre. Pots veure doncs, tots els elements de la ciutadella, fins i tot les masmorres. Està bé, bastant conservada. Hi ha els típics creuerets que trobareu, que us vendran allà doncs, per fer doncs, un passeget, fa un passeget d'anada i tornada pel riu per poder veure la ciutat. No se'n va gaire més lluny. Sí, ens va impactar molt perquè, clar, això sí que no ens ho esperàvem, que trobar-nos amb aquest memorial. I és un memorial a les víctimes que del 23 d'agost de 1914, durant la Primera Guerra Mundial, que van morir 674 persones d'aquesta ciutat. I llavors han fet doncs, com una mena de monument on han gravat tots els noms i les edats del moment en què van néixer aquestes 674 persones i explica doncs, molt en detall com va ser i realment com van morir famílies senceres. És com una mena de casa que a dintre doncs, hi ha totes les inscripcions. Això està bastant cèntric, està al costat del riu. Entre cometes. Us recomano les famoses cooks, que són unes galetes, que són molt xules perquè tenen diferents formes i jo crec que està bé comprar-ne una, però sí que em veig obligada a dir-vos que no la mossegueu perquè haureu d'anar al dentista corrent, perquè és la cosa més dura que hi ha. Vull dir que si les voleu menjar, les heu d'anar tallant i anar desfent a la boca. I si no, com a record, estan molt bé. La gràcia és que reprodueixen coses, no que reprodueixen figures. I a veure, es poden menjar, jo me les he menjat, però no se us acudeixi mossegar-les. Molt a prop d'allà està l'abadia de Lef, i bueno, la cervesa Lef és ben coneguda, la seva fàbrica es pot visitar. I una que és molt menys coneguda, però que també us recomanaria, és la Brasserie de Boc, que ens van fer una visita molt xula i després també pues, proves les seves cerveses. És una brasseria més petita, però que també val la pena si esteu per allà a visitar-la. És zona de cerveses i les cerveses de Badia doncs són les millors. Tot i que m'agradaria diferenciar les de Badia de les trapenques, més que res per als que no sapigueu la diferència, perquè, per exemple, la Lef és una cervesa de Badia, però en la seva fabricació intervenen també persones que no són monjos, pròpiament dits. En canvi, les trapenques, que també en van veure algunes, són aquelles que només poden ser tocades, fabricades per als monjos, que no pot intervenir ningú de fora. No és el cas de la Lef. Si a vegades heu vist cerveses trapenques, doncs són perquè són d'abadia, però a més només fabricades per gent de l'església.
1: Doncs punt i final. Gràcies per arribar fins aquí i per gaudir del camí al nostre costat. Som un programa que fem amb molta estima l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

0: escoltant la ràdio Un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
1: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
2: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
1: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
3: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
4: A la ludoteca,
3: no?
4: Exacte.
3: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peixes.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
6: ¡Ahora!
7: ¿Qué vas a hacer?
8: Recargar.
9: ¡Torpedo!
8: Es genial tenerte de vuelta.
10: Me la suda.
8: Están tirados.
11: Funky Radio Show.
12: ¿Qué coño es eso?
13: Funky Tracks Radio.
14: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
15: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
14: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Oh!

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys viu.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
2: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
3: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
4: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
5: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
6: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
7: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
8: Gràcies per escollir-nos.
9: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.

0: Soc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
2: Bon amor, GTM. Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a...

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: M'arrenquem a l'Octubre en Teatre, el Teatre Amateur, que teòricament és el nostre camp més... bé, més com més fonamental, no?, més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
4: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari, i això és millor que en el teatre.
3: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
4: Anem al teatre.
5: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola al Pilar, que fa 60 anys.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
4: Funky Trucks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
1: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
3: Ladies and gentlemen.
2: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
4: Jazzit.
2: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit. Jazzit.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
4: Un dia dins de torrecollons, no? Val,
3: sí, una mica, sí, dit
2: escolta'm,
3: així.
2: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
3: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
2: I tapa uns tàpers de 10.
3: És veritat.
2: I Dani?
4: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
2: Doncs mira, és bona
3: Dani,
2: idea,
3: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Estàs escoltant?
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
4: Vull dir, agafes els espaguetis.
5: Manel, Manel.
4: Vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Dani Rota també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
6: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... I ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.